0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest divendres i dissabte torna a Sant Andreu de la Barca les 24 hores de bàsquet.
2: Les 24 hores de bàsquet tornen a Sant Andreu de la Barca. El 3 i 4 de juliol, el club de bàsquet celebra la 39a edició d'aquesta competició, un torneig que ja és tradició al municipi. Aquesta modalitat consisteix en, com diu el nom, un dia sencer on equips mixtos s'enfronten fins a classificar-se per les finals i erigir-se en el millor equip del torneig. El president del club de bàsquet Sant Andreu de la Barca, Nacho Minero, ha fet un repàs de les normes, recordant que els equips han de ser de 8 integrants i que és obligatori que sempre hi hagi dos homes o dues dones a pista.
3: És una festa del bàsquet, no només del club, sinó de la gent del carrer, de tothom. Tothom pot participar, n'hi ha equips d'amics que es junten i és un dia de festa del bàsquet. I sí que és veritat que té molta tradició i tinc dubtes de quan va ser la primera, però si no són 30, són 29, eh?
2: Sí, molts anys té, perquè quan jo era ben jove ja havia participat. Enguany, pots recordar les normes, com han de ser els equips, com s'han de formar, quines són les normes?
3: Vale, sí, les normes és un partit de 20 minuts a temps corregut, dues parts, amb 5 minuts de descans, i en cas d'empat, doncs sí que es farà uns, no sé si 3 o 5 minuts de temps afegit.
2: Uh-huh. Els equips?
3: I els equips han de ser mixtes i ha d'haver-hi un mínim de dues persones del mateix sexe.
2: Dos noies, dos nois, mínim.
3: Sí, és indiferent.
2: En pista?
3: En pista, sí. Sempre ha d'haver-hi dos i tres. No pot haver-hi 4 i 1 ni 5 i 0.
2: Quin valor creieu que aporta això, que hi hagin equips mixtes a nivell esportiu com social, que en unes 24 hores es barregin els sexes?
3: Creiem que és una cosa molt bonica i que ho fa, que li dones no un caràcter competitiu, sinó que és un caràcter més lúdic i una igualtat no només entre homes i dones, entre nens i nenes, sinó una igualtat de jugadors i que el bàsquet és igual el masculí que el femení.
2: Uh-huh. Les 24 hores de bàsquet d'enguany es juguen del 3 al 4 de juliol, el cap de setmana. El format de 24 hores, per qui no sigui un marxano, no el conegui, explica'ls una mica en què consisteix.
3: Vale, és un format de que comencem a les 7 de la tarda o a les 8 de la tarda, possiblement a les 7 de la tarda, i fins a les 7 de la tarda del dia següent hi ha bàsquet. Sempre n'hi ha bàsquet, sempre n'hi haurà partits, i si no n'hi haurà algun curs de triples o alguna cosa que farem, i s'acaba a les 24 hores.
2: Per la gent que s'apunta, quants partits mínim pot jugar el seu equip? Si després perd, encara que perdi, quants partits pot arribar a jugar?
3: Lo normal és, si les inscripcions, si el format és complet amb tots els equips que tenim pensat, és un mínim de 4 partits.
2: El preu i els equips, quin mínim de jugadors s'han de tenir?
3: Han de tindre sempre un mínim de 8 i podem arribar fins a 15. Fins a 15 jugadors com a màxim. Uh-huh. Mínim 8, perquè és que amb menys de 8 no pots fer 24 hores, no arribes físicament, és esgotador.
2: Sempre hi ha algú que cau pel camí, no?
3: Sempre. Això és una de les coses que sempre diem, a veure com podem fer perquè no passi, però realment sabem que a les 4 o a les 5 del matí, si han de jugar un partit a les 8 del matí un altre equip, van caient equips. Els que ja saben que no passaran a la següent ronda, inevitablement

0: és el que nosaltres volem a les 24 hores, que vagi, que tothom que vagi, que trobi que allò és esport.
1: Els participants hauran de pagar individualment cada jugador 15 euros. Què se'ls donarà, si se'ls dona alguna cosa, quins serveis es trobaran allà, si n'hi ha alguns?
0: Normalment, aquest any és el primer any des de fa molts anys que no donem samarreta, però per motius diversos aquest any no hem pogut donar. I el que donem és servei de seguretat, perquè quan és la nit poden passar moltes coses com va passar fa uns anys. Donem aigua normalment a la majoria de jugadors, bueno, tothom que vol tindre aigua. Té meses i té, en cas de dubte, n'hi ha sempre alguna persona que pot fer d'àrbitre, tot i que als partits de 24 hores no n'hi ha àrbitres. Són ells mateixos en els que s'han de...
1: Tanta autogestionar, sí.
0: Tanta autogestionar.
1: També els vestuaris estan oberts, m'imagino.
0: Els vestuaris estan oberts, òbviament.
1: I llavors, quin ambient es trobarà la gent que vingui al torneig? No només la gent que participa directament, sinó també la gent que moltes vegades, hi ha alguns partits, sobretot a les finals, que s'omple el pla.
0: Doncs esperem que un ambient de bàsquet i de festa, tot junt. Normalment a les finals hi ha equips amb jugadors molt bons. O sigui que qui li agradi el bàsquet i vulgui veure un format diferent a lo que és normal, li animo a que vagi a les finals, perquè sempre n'hi ha equips molt bons. Sí que és veritat que físicament ja veurem que estan una miqueta cansadets, sí, però el nivell sol ser molt alt.
1: Hi haurà novetats o sorpreses respecte a darreres edicions?
0: En principi, el format serà el nou i les novetats, quan vagis allà, les veuràs.
1: Sorpresa. Quin paper juguen els voluntaris, els entrenadors i famílies perquè unes 24 hores així durant tants anys siguin possibles?
0: Doncs és clau. Sense voluntaris, les 24 hores no podrien ser, perquè realment n'hi ha molta logística, n'hi ha moltes hores i involucra a molta gent. I realment n'hi ha voluntaris, però és que mentre estan passant les 24 hores es van afegint més voluntaris. És una cosa molt maca, perquè sempre penses, ostres, qui farà les taules de les 3, de les 4, tothom... I després, a les 3 o a les 4, n'hi ha gent de sobre voluntària per fer aquestes coses. Llavors, és molt maco en aquest aspecte.
1: Doncs si vols fer una crida que la gent participi a les 24 hores, sobretot tenint en compte que encara queda algú de marge, s'han obert les inscripcions recentment, doncs si vols fer una crida que la gent participi...
0: Els de sempre, ja sé que vindreu, perquè sé que esteu esperant durant tot l'any per participar, i sobretot animo a la gent jove, a la gent que mai ha provat, a la gent que li agrada el bàsquet però que no va estar cap equip, però sí que juga a les pistes, que té un amic que li agrada. Animeu-vos, perquè us ho passareu molt bé. És un ambient molt xulo en el que no importa guanyar o perdre, és passar hores allà en un ambient xulo i que està molt bé.
1: Canviant de tema, el club també impulsa el campus d'estiu, com ja és habitual. Quin objectiu principal té aquest campus més enllà de la formació esportiva?
0: Servei. L'objectiu bàsicament és poder donar servei no només a les famílies del nostre club, perquè està obert a tothom, i sabem que normalment al juliol, doncs, tema dels pares amb les famílies, la reconciliació sí, és complicat, i donem servei perquè la gent pugui fer una vida més o menys normal i que els infants, doncs, puguin tenir una mica d'esport, perquè sabem que si no estan a casa, no fan res, doncs allà almenys passen tot el matí divertint-se i fent les coses que li agraden, com és el bàsquet.
1: A qui va dirigit aquest campus? Què es trobaran els nens i nenes que s'hi apuntin?
0: Va dirigit, bàsicament, a la gent, als nens des de... ara mateix són 5 anys, fins a realment a l'edat de cadet. Normalment ja més edat la gent ja no sol venir al bàsquet. I està dirigit no només, com he dit, als jugadors o als socis del club, sinó a la gent que li agrada el bàsquet i que vingui a provar, perquè és una forma també molt bona de provar, veure l'ambient que n'hi ha al club. Si tenen ganes, doncs l'any següent, doncs, apuntar-se a fer bàsquet.
1: Què es fa en aquest campus d'estiu durant tot el juliol?
0: Normalment el que es fa és jocs, es fa tecnificació, entre cometes, però realment és en un ambient lúdic. Llavors, a part de lo que és bàsquet pur i dur, entre cometes, també n'hi ha un dia a la setmana que l'Ajuntament ens ofereix a la piscina, i també es fan bastants llocs d'aigua, perquè els nens també, com fa molta calor, doncs, que es refresquen una miqueta i sigui no només bàsquet i s'ho passin bastant bé.
1: Les inscripcions ja estan obertes al campus d'estiu?
0: Sí, ja estan obertes.
1: Com combinareu durant el campus

0: la part competitiva amb la diversió, com comentaves, és valors del bàsquet, a través dels jocs, a través de competició...
1: A través dels jocs. N'hi ha molta competició. Competició, en el bon sentit de la paraula, però sí, fer jocs competitius, perquè això a la canalla és el que realment els agrada.
0: Bueno, què diríeu a algú que encara coneix o no coneix el club de bàsquet Sant Andreu perquè s'animi aquest estiu a participar en el campus d'estiu?
1: Que vinguin, que ho provin, que els agradarà. Als nens els agrada, i tenim molts casos de nens que l'han provat i que han volgut continuar, perquè fan amics, coneixen a gent nova, fan un esport molt xulo i estan en un ambient molt familiar, que això també a les famílies els agrada molt.
0: Perquè el bàsquet és un esport que cada vegada li fa més la competència al futbol. Per què creus que tu, com a president del bàsquet...
1: Tant de bo li fem la competència al futbol, perquè el futbol és... realment, almenys aquí a Sant Andreu, hi ha bastanta diferència amb el bàsquet. És això, és un ambient, tot i que és competitiu, no arribem a lo que es veu al futbol, que és un altre nivell, que s'entén que tothom vol aspirar a ser jugador de futbol. Hi ha molta gent que li agradaria arribar a la NBA, però és diferent. Qui és més d'il·lusió, tens la il·lusió, però no realment creus que pots arribar. Llavors és diferent, i que s'estan fent les coses bé, que cada vegada n'hi ha els nens, que els agrada el bàsquet.
0: Com a objectiu, quin objectiu et marques? Està acabant la temporada i ja esteu, m'imagino, planificant la següent. Quin objectiu es marca el club de bàsquet de Sant Andreu per fer més gran el club i fer més gran el bàsquet a la ciutat?
1: Nosaltres intentem, sobretot, que els jugadors que ja tenim, que s'ho passin bé, que tornin, que hagin passat un any que s'ho hagin passat molt bé i que acabi la competició i que diguin: ja tinc ganes de tornar al setembre. Això realment és l'important. Hagis quedat últim, primer o segon de la Lliga, això és el de menys, sobretot en equips de formació, sinó que tinguin ganes ja de que passi l'estiu, encara és complicat, tothom vol l'estiu, però que tinguin ganes de tornar, de retrobar-se amb els seus amics, de trobar-se amb els seus entrenadors. I l'objectiu realment és que vulguin continuar fent esport durant molts anys i que deixin de fer l'esport, en aquest cas el bàsquet, doncs, mentre més tard, millor. Tant de bo tothom arribés a sènior i tinguéssim un problema de que necessitem molts sèniors, perquè això significaria que la gent està molt a gust i que fa esport durant molts anys, que aquest és l'objectiu.
0: Les 24 hores de bàsquet tornen a visitar la ciutat el 3 i 4 de juliol. A més, Nacho Minero explica que ja estan obertes les inscripcions pel campus d'estiu, que durarà tot el juliol.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: En marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels urins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
4: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure doncs, amb les restes d'excrements, urins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública. I, per tant, considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar i, per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació i, igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc etc.
3: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
4: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
3: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
4: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
3: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
4: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança de civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
3: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
4: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs, necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
3: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir si estan situats en fanals.
4: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
3: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
5: es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no? D'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els orins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
3: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
5: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
3: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
5: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
3: Tenir un animal comporta també seguir uns drets...
5: I
3: una responsabilitat.
5: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
3: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
5: Sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la bosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, doncs, de consciència familiar, no?
3: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
5: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
3: Finalment, quin missatge voldria donar?
5: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
3: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: I nosaltres posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem aquest divendres amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I què tenim aquesta setmana, us preguntareu? Doncs dos grans convidats. El primer, Manu Guix, que ens presenta el seu últim disc, Galàxies. I la segona convidada és la Camila, guanyadora de Masterchef 14. Parlarem també de l'última edició de La Isla de las Tentaciones amb Òscar Sueiro. I també tindrem la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria i el racó del Toni Rovira. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats? Preparades? Comencem!
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva. La seva.

0: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele amb l'Assumpta Vitoria. Assumpta, de què ens parles avui?
1: He trobat una careta de presentació de No te rías, que es peor.
0: Molt bé.
1: Que és curteta, però fa molta gràcia, perquè diu... És de l'any 92. És el dia de programa, el número 129. I aleshores jo feia una veu en off que deia... Senyores i senyores, me complazco en presentar a ustedes... I es tallava. I llavors sortia el Jordi Estadella i deia... Hola, soy Jordi Estadella, que se ha cortado la línea. Por favor, mientras hacía la presentación, si pudieran ayudarme, estamos todos esperando y aquí estoy sin poder hablar. I llavors sortia la meva veu que deia... Oh, sí, perdón, perdón. Señoras y señores, con ustedes en No te rías, que es peor, Jordi Estadella. I aleshores el Jordi Estadella deia... Muchas gracias. Vaya, vaya. Muy bien. Soy Jordi Estadella. ¿Esta es la voz en off? Ay, es que yo estaba haciendo la presentación del programa y se ha cortado la línea. Pero por fin puedo presentar No te rías, que es peor, con toda la gente de esta tarde. Señoras y señores, con ustedes, Jordi Estadella. Jo crec que té la seva gràcia, perquè fa molt temps que és de fa tants anys... I és una mica d'humor, una mica de carinyo cap al Jordi Estadella. Una abraçada. Ah, és un programa de Jazz Music, del nostre estimat Tinet Rovira. Una abraçada. Era el programa número 129. Adeu.
0: Gràcies, Assumpta. I nosaltres acabem la secció recordant la sintonia de No te rías, que és peor.

0: Avui tenim amb nosaltres un artista que forma part de la banda sonora de moltes vides. Pianista, compositor, director musical... I una de les ànimes creatives més sòlides del panorama musical català. I segur que l'heu vist als escenaris, a la televisió o darrere de grans produccions musicals. Ara torna amb un nou treball discogràfic, un viatge sonor ple d'emoció, intimitat i univers propi, Galàxies. I emprendre el vol com si fóssim ocell. I donem ja la benvinguda al Manu Guix. Manu, com estàs? Benvingut.
1: Molt bé, i vosaltres? Quina presentació més guapa, tio.
0: Ah, gràcies, gràcies, Manu. Jo ja saps que et segueixo des de fa molt de temps i que és un plaer, com sempre, tenir-te avui amb nosaltres als micròfons de Ràdio Arenys, a la xarxa, que com sempre, doncs, és realment doncs, un plaer tenir-te amb nosaltres.
1: Guai, igualment, igualment.
0: Escolta, Manu, Galàxies sona molt íntim i alhora molt expansiu. Quina idea o emoció hi ha darrere del títol d'aquest disc?
1: Pues mira, no ho sé. Tenia moltes ganes de fer un disc que expliqués el que jo estic vivint ara mateix i que parlés de l'amor. Estic a la meitat de la meva vida i jo ara a mi l'única cosa que m'importa, com deia el Pau Donés just abans de morir, només tinc ganes d'estimar i de que m'estimin i ja està, i crec que és el més important de tot. I he tingut ganes doncs, de fer aquest petit recull de cançons, aquestes 6 cançons, que de fet això és la primera part de l'àlbum, la segona part de l'àlbum sortirà l'any que ve. I ha estat una mica doncs, un monogràfic, no? Un monogràfic per parlar de l'amor en moltes de les seves diferents facetes.
0: Aquest treball té una atmosfera molt cuidada. Com ha estat el procés de creació? Ha sigut diferent respecte a discs anteriors?
1: Ha sigut més curt, perquè, clar, he tingut menys temps. De fet, quan vaig enganxar de cop i volta a nivell de calendari em van venir 3 mesos que estava més o menys tranquil i vaig dir, ostres, aquest és el moment en el que he d'aprofitar per fer cançons per mi d'una vegada, no? Perquè ja feia 4 anys del llançament de l'últim disc, del disc de Moments.
0: Sí.
1: I de cop i volta, doncs això, vaig tenir aquests 3 mesos, i això no fa gaire, eh? O sigui, la cançó més... La primera cançó del disc, que és el Satèl·lit Orbitant, aquesta que estava sonant
0: total,
1: ara.
0: Total.
1: Aquesta, que no tenia un any, no? Vull dir que va ser en 3 mesos que de cop i volta vaig poder fer aquestes 6 cançons i va ser ràpid però molt intens, no? I com sempre, doncs jo des de casa, a casa tinc un petit estudi a Badalona i allà em serveix molt per compondre i per fer les primeres maquetes, diguem-ne. Després vaig marxar també una setmana a Planoles, que em va anar molt bé per poder compondre
0: més. Que és el teu santuari, allò, eh?
1: És el meu santuari. Absolutament. I allà també em va anar molt bé, i després, quan ja tenia les cançons compostes i maquetades, doncs, com sempre, vam acabar Medusa amb el Roger, el meu soci i coproductor del disc, i allà vaig acabar de donar forma a aquestes 6 cançons.
0: Hi ha alguna cançó del disc que et sentis especialment... que sentis especialment personal o que t'hagi costat més compartir?
1: La veritat és que totes comparteixen una part de mi molt íntima, eh? Però, clar, a nivell personal, doncs, clar, hi ha la cançó que li escric al meu pare, no? Que és el Més enllà dels estels, que és la que té la càrrega emocional, diguem-ne, més potent, no? I mira que ja fa temps, i en canvi segueixo doncs, trobant-lo molt a faltar, i de tant en tant em neix aquest impuls d'escriure-li.
0: Normal, normal. Ja, aquesta cançó també m'agrada molt, aquesta que és Anys Llum, que diu això, mira...

0: És un estat mental, Manu. M'ha agradat molt aquesta cançó, aquesta vitalitat que transmet, aquesta forma de veure la vida. Estem aquí per... cada dia és un regal i l'hem d'aprofitar.
1: Així és, així és. I fem el que fem, escolta, que valgui la pena, no?
0: Exacte.
1: Vull dir, podem fer moltes coses, cadascú pot viure la vida a la seva manera, que cadascú faci el que vulgui, però que el que faci que valgui la pena fer-ho, no? I jo això ho penso molt, i aquesta és, sens dubte, la cançó més vitalista del disc.
0: Sí.
1: I no ho sé, jo no sé si és això per... Si penso això per l'edat que ja tinc 46 anys i ja sóc gran i ja no m'estic per història... Saps? Però sí que és veritat que ja, hòstia, ja no em ve de gust fer coses perquè toca fer-les.
0: Exacte.
1: Ja no em ve de gust, pues, haver de quedar bé amb algú, o haver d'anar a una estrena perquè ja has d'anar, o haver de... Mira, escolta, jo vull fer el que em roti,
0: sí,
1: saps?
0: Que ja toca.
1: I fer el que em faci feliç, i ja està. I si un dia vull emborratxar-me fins a les 6 del matí, pues, escolta'm, si em ve de gust i em val la pena, doncs endavant. I si prefereixo quedar-me a casa mirant Netflix amb una manteta, doncs també,
0: clar,
1: però el que
0: sí.
1: Sigui, que valgui la pena.
0: Que et vingui de gust, clar que sí, i tant. La teva trajectòria combina televisió, teatre musical i carrera discogràfica. En quin moment et trobes ara com a artista? O una mica pues, de tots, com sempre.
1: Pues segueixo com sempre, la veritat, absolutament pluriempleado.
0: M'encanta.
1: I fent moltíssimes coses alhora, com sempre... Vull dir, ara tot just hem acabat l'edició d'Operación Triunfo,
0: sí.
1: I estem en plena gira d'Operación Triunfo.
0: Ja anirem,
1: al mateix temps acabo de treure disc i estic en plena gira meva, que això em fa moltíssima il·lusió, amb projectes de teatre musical pel davant, com sempre, amb El Petit Príncep, que tornarem per Nadal a la 13a temporada. En fi, com sempre, combinant-ho tot i treballant molt, però és que és el que em fa feliç. A mi m'agrada treballar. Jo, quan arriba l'agost i saps les vacances, que tothom està desitjant que arribin les vacances?
0: Exacte.
1: Jo quan porto 3 dies de vacances, penso, hòstia, jo vull tornar a treballar.
0: Ja, necessito activitat, no? O sigui,
1: sí.
0: Bueno, i el pàdel, que a tu t'agrada el pàdel, també, que no té qui té el pàdel, Manu Guix,
1: El pàdel no tant. Jo soc de tenis, sobretot.
0: Bueno, tenis.
1: Però sí, però no. Però saps què passa? Que jo tinc la sort que treballo amb els meus millors amics. I aleshores, sempre que treballo, m'ho estic passant pipa.
0: Mm. Sí, sí.
1: I és on estic millor, treballant.
0: Amb l'Àngel i companyia, no?
1: Clar. amb l'Àngel, sí, o amb el Roger, amb Medusa, sí, amb els meus amics.
0: Escolta, clar. I quines coses més xules que feu a Medusa, eh? Sou uns
1: sí,
0: cracs
1: que sí.
0: Amb el Roger. M'encanta,
1: sí.
0: M'encanta, perquè el que feu, ho feu amb carinyo i es nota que ho viu amb passió. I això és brutal.
1: Sí. La veritat és que no ens haguéssim imaginat. Ara ja Medusa ja té 16 anys, fa 16 anys que vam inaugurar l'estudi. I, hòstia, si ens arriben a dir en aquell moment que Medusa seria un estudi per on passaria la Rosalía, el Rau Alejandro, la Karol G, la Maria Carey...
0: Poca broma,
1: I un llarguíssim etcètera d'artistes top mundial que han passat per Medusa, no ens ho haguéssim cregut mai. Vull dir que estem molt contents i molt agraïts.
0: Sens dubte. Una altra cançó que m'agrada molt és aquesta, Objectiu la Lluna.

0: m'encanta aquesta cançó, Manu. Uau, t'ho dic tan seriós. Uau, és que et transmet una bona vibra, tio. Uau, sí. T'ho juro.
1: Que no ens falti de res i que ens sobri de tot.
0: Exacte, exacte.
1: I ja està. És una frase que m'encanta, aquesta.
0: A mi també. M'ha agradat moltíssim. El disc té moments molt delicats i altres més lluminosos. És un reflex una mica, que és el que dèiem abans, del moment que estàs vivint.
1: Sí, la veritat és que sí, per això, no? Perquè estic en plena crisi d'edat, no? La crisi de la meitat de la vida, no? I és el moment en el que realment pues, comences a fer balanç de les coses, mires al teu voltant, sí. Per primera vegada et preguntes, no? Com a mínim és el que m'ha passat a mi, per primera vegada em pregunto, ostres, he fet bé en aquesta vida? Triant la feina que he triat, estic fent bé, m'agrada la vida que tinc, no? I per primera vegada te n'adones també que el temps... A veure, no em vull posar dramàtic, però que te n'adones que dius, hòstia, potser si ara volgués fer un canvi radical a la meva vida, ja no el puc fer, ja no estic a temps, no?
0: Qui sap?
1: També, bueno, però és veritat, també, ostres, tinc família, tinc dona, tinc fills, nens, i si de cop i volta dic, hòstia, doncs ara me'n vull anar 3 anys a Nova York, imagina't, no? Perquè vull dedicar-me a guanyar-me la vida fent teatre musical a Broadway, però sí. Hòstia, són coses que ja no pots fer, no? Perquè tens unes obligacions personals, tens lligams, tens fills, tens una família, tens unes responsabilitats. Que vulguis que no, et lliguen a estar aquí i que et prenen certa llibertat, no? I aleshores, doncs, bueno, senzillament fas balanç, no? I és un moment on jo estic així, estic reflexiu.
0: Mm-hmm. No, ja està bé, ja està bé. Depèn de... Sí. És l'etapa de la vida amb la que
1: Exacte.
0: Estàs ara. I una de les altres cançons que comentaves tu abans, que també és una cançó per posar-te tu també a dins teu, no? I escoltar, i cadascú, doncs, fluir, i aquesta de Més enllà dels estels, doncs, la veritat és que és, bueno, és un carmelet.

0: Una cançó que, com deies tu, jo ja m'ho vaig pensar, doncs, que anava dedicat al teu pare. Encara sí. Me'n recordo del primer disc que vas treure quan vas començar OT, Operación Triunfo, sí. Sí. I que li vas dedicar aquella diosa medias. Tremenda.
1: Hòstia, sí, senyor, oh. Quina memòria.
0: És que tinc tots els teus discos, Manu Guix, des de, del primer a l'últim. I aquella cançó va ser tremenda, també. O sigui, me'n recordo perfectament, perquè el teu pare, si no m'equivoco, o sigui, ens va deixar doncs, just abans de que comencessis la
1: OT. Exacte, sí, sí. Tres setmanes abans que comencés OT. Sí, l'any 2001. Sí, sí.
0: Que fort.
1: Ha plogut, ella.
0: Uau, 25 anys ja, eh? Ara ho comentava una companya de la ràdio. 25 anys d'Operación Triunfo, tio.
1: Ja, que bèstia. I allà seguim, eh?
0: I allà a tope. I quan vau
1: anunciar,
0: s'ha anunciat la del 2027, jo més content que unes Pasques, perquè, jo... Bueno, anem allà a vegades, doncs allà parlem amb la Noe i tal, i ens deia, jo li vaig preguntar, diu, què? Doncs a la propera t'apuntes, i ens va dir, diu, si està Manu, ahí estaré. I, home, i tu també ho has dit, si no m'equivoco, no?
1: Jo em dic exactament del mateix, exacte. Jo, mentre la Noe hi sigui, jo estaré al seu costat sempre.
0: Sí, allò, és que, bueno, feu un tàndem. Jo diria que sou els dos únics que esteu des de la primera edició.
1: Així és.
0: Des de la primera, o sigui, això és...
1: Però mira, no ens en cansem, saps? Perquè jo crec que ens estimem moltíssim el format, l'hem vist créixer, l'hem vist néixer, saps? I al final també és una feina tant d'equip i és músic, ja és que al final són com família. Sí. I naturalment hi ha l'amor absolut que tinc cap a la Noe, que bueno, ens estimem moltíssim i ens ho passem molt bé junts i ens riem molt.
0: Sí.
1: I hòstia, jo és que no concebo fer un OT sense ella.
0: Bueno, i aquest any, la veritat és que, ostres... heu tret molt, molt bon material, o sigui, tenim aquí uns nanos que la veritat és que molt bé, de veritat.
1: Sí, jo crec que com sempre, és a dir, jo crec que és cada edició hi ha gent amb molt talent, és que
0: molt,
1: el talent no s'acaba.
0: Molt talent,
1: tio.
0: La Cristina,
1: jo sempre
0: el
1: em sorprenc,
0: Max, tots.
1: Sí, sempre em sorprenc quan fem càstings de que, hòstia, gent bona n'hi ha molta,
0: Sí que n'hi ha, sí. Molta. Jo quan vaig veure el vídeo, els programes dels càstings, vaig dir, tio, és que com són capaços de triar després de veure tant de talent? És que hi ha molt talent, Manu, i quan comences a veure dius, uau! I aquest any, que comentàvem amb la Mamen, per exemple, que vam parlar amb ella fa poc, també, que ens deia que, ostres, és que veus que estan tan preparats ja des del principi ara, o sigui, és que, deia Joan, diu, és que lògicament els hi dones unes indicacions, però hi ha nanos que venen amb un background tan guapo que flipes, o sigui, un background brutal.
1: És així, el jovent cada vegada està més ben preparat i això és meravellós. I també, a veure, també cal tenir en compte que gent que canta molt bé n'hi ha molta, Després el que és difícil és ser artista,
0: Sí, és ser artista, ni més ni menys.
1: Una cosa és ser un bon executant i cantar molt bé, que això està molt bé, però després has de saber compondre o has de saber oferir què és el que tens per oferir, no? Què és el que et fa diferent. Has de tenir una proposta artística, no? I això ja és més complicat. Però clar, gent que canti bé, n'hi ha molta,
0: així és. Escolta'm, si haguessis de definir Galàxies amb una sola imatge o escena, quina seria?
1: Ostres, és una molt bona pregunta. No ho sé, doncs una parella abraçant-se, dues persones abraçant-se. Oh. No? Per mi Galàxies és el disc de l'amor.
0: De l'amor.
1: Sí, és així.
0: No, tal qual. Has treballat amb molts artistes al llarg de la teva carrera. Hi ha alguna col·laboració somiada que tinguis pendent?
1: Ostres, la veritat és que no. No som gaire mitòman en aquest sentit i m'és bastant igual. A veure, sí, posats a somiar, m'encantaria cantar amb Stevie Wonder abans que et mori.
0: Home, clar. Això seria brutal, seria brutal.
1: Posats a somiar amb lo grande, no?
0: Hombre, tal qual. I jo sé que a tu t'agrada molt la cançó d'Elton John, la cançó de Your Song.
1: La de Your Song, sí.
0: Aquesta és de les teves preferides. Que l'escoltaves al cotxe. La vas escoltar al cotxe. Al cotxe per primera vegada. I després, per anar acabant, Manu, el català, gràcies per cantar en català, que això és una de les coses que també reivindiques i que reivindiquem moltes vegades, no? De dir, ostres, al principi, doncs, el Manu, doncs, té els discs en castellà, i després es va passar a partir del tercer, si no m'equivoco, ja vas cantar en català. I la veritat és que, ostres, s'agraeix moltíssim aquesta qualitat musical en català, si us plau. Igual
1: Que mira,
0: el Petit Príncep, és el musical del Petit Príncep en català, que ha triomfat. Ha triomfat.
1: Sí, sí, com la Coca-Cola.
0: Com la Coca-Cola. És que, és veritat, sí. Un cop ho parlàvem amb l'Àngel, és que deia, ostres, és que quan estàvem composant aquelles cançons amb el Manu, no ens ho, o sigui, realment no éreu conscients de que això fos internacional. O sigui, el Petit Príncep ha sigut un bombazo. I ho parlàvem amb la gent de La Perla, que són maquíssims, de veritat, que, bueno, que ho cuiden molt. I la veritat, el Petit Príncep és, jo crec que, una perla. O sigui, mai millor dit, sí. És una perleta.
1: Sí, sí, jo estic terriblement orgullós del Petit Príncep. De tot el que he fet, és el que em fa sentir més orgull, perquè veure que ha arribat a tantíssima gent i que s'ha convertit en una tradició ja, no? És com els Nous Pastorets, i veure que quantitat de persones i famílies i nens i pares i mares i tot, veure tanta gent que s'emociona amb la nostra història i amb la nostra música, doncs, ostres, em fa immensament feliç.
0: La música té un punt molt emocional en el teu cas. T'ha ajudat a entendre't millor a tu mateix?
1: Sí, suposo que sí, no ho sé. No és que m'hagi ajudat a entendre'm millor, és que senzillament m'ajuda a transitar per la vida, no? Correcte. Per mi la música és com el meu catalitzador d'emocions.
0: Sí, sí.
1: I a mi m'ajuda sempre. Quan estic molt trist, la música m'ajuda, i quan estic molt feliç, la música encara em fa ser més feliç, no? I és com que és una cosa amb la que convisc 24 hores al dia. I a mi em fa feliç.
0: I canallo una mica, perquè aquesta cançó d'Astres, el videoclip, escolta'm, t'has deixat anar, Manu Guix, t'has deixat anar, Brutal, no? Jo dic, no pot ser, el Manu Guix, així, venga, pim-pam. I, escolta,
1: pues sí,
0: i al final del videoclip, que no vull dir, no vull dir al final, però bueno, al final, quan et destapes la tapa i es veu allò, és que em ric perquè jo sé la història, i com jo soc fan d'OT, i me'n recordo del dia que la Míriam us va preguntar en el programa de la postgala, o no me recordo com es deia, que us va preguntar i us va ensenyar, i vau estar una hora rient allà amb la...
1: Sí, sí.
0: I m'ho vaig passar realment brutal. I aquest guinyo és brutal. Sobretot la gent que ens està escoltant, que miri el videoclip d'Astres, sí. Perquè veurà un Manu Guix com mai l'havíeu vist.
1: Desenfrenat
0: allà, dándolo todo.
1: Dándolo todo. Sí. Cada vida són dos dies, tu.
0: Correcte, la vida són dos dies. Escolta'm. Manu, mirant enrere, què creus que li diries al Manu que començava fa anys en aquest món?
1: Ostres, pues no ho sé, que no pari mai de treballar, saps? Jo li diria que sí, que... Mira, pues que estigui tranquil i que res és tan important, saps? Perquè moltes vegades ens posem molta pressió,
0: sí.
1: I moltes vegades ens bloquegem perquè, ostres, penses, buf... Ara sóc el director musical d'OT, hòstia, quina pressió, uf, quins nervis. O ara he de fer un grandíssim musical en una productora, posarà molts diners, i hòstia, jo sóc el director musical, buf, quina pressió. O quan vols fer un disco i al final dius, mira, escolta, no res és tan important.
0: Exacte.
1: Al final la nostra feina és només una feina.
0: Relativitzem.
1: Un programa de tele és només entreteniment, una obra de teatre, exactament igual.
0: Sí, sí,
1: no hi ha ni més. I que es treballi amb normalitat, que treballi amb normalitat i amb tranquil·litat, i ja està.
0: Ni més ni menys. Manu Guix, escolta'm, ha sigut un plaer parlar amb tu avui. No sé si vols afegir alguna cosa més.
1: No, jo per mi perfecte.
0: Doncs, Manu, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tu i endinsar-nos en aquestes galàxies que ja estan fent viatjar molta gent. Us recomanem molt que escolteu el nou disc de Manu Guix, i si teniu ocasió, sobretot, que el gaudiu en directe, que en directe és brutalíssim, això, eh?
1: Ai, que guai. Gràcies.
0: No, gràcies a tu, Manu, per ser amb nosaltres, i molta sort amb tot el que facis, perquè no pares. I que no pari.
1: Igualment.
0: Abraçada forta.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Manu Guix, us deixem amb Astres. Fins aviat.

0: andamos con lo que saben de Barcelona. No inventen.
1: Dímelo, Wilton B.
0: DJ Harold.
1: Quineta Phil.
2: Javier en los metales, que lo quede Monster.
0: Dímelo, 19, DJ 9.
3: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
4: Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Avui ens acomiadem amb el Gran Prix del Verano, que ja el tenim aquí gairebé. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Seguiu-nos. Gràcies a Manu Guix, gràcies a la Camila, guanyadora de Masterchef 14, per ser avui amb nosaltres, a l'Òscar Sueiro per portar-nos l'última de la darrera edició de la Isla de las Tentaciones, i a l'Assumpta Vitòria i al Toni Rovira.
5: Esperamos que...
4: Nosaltres hi tornem, si tu vols, la setmana que ve amb més marxa. Que vagi molt bé. A reveure. Adéu-siau.
5: El recuerdo de un día de emoción. Va empezar...
3: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: El primero. Durante.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long wish everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Fins aquí l'edició d'avui de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. One, two, three, ah!
2: Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
4: Jazz It. Jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Durant tota la seva vida, Louis Armstrong va dir que havia nascut el 4 de juliol de 1900. Als anys 80 del segle passat, quan ell ja havia mort, es va trobar la seva partida de bateig, que indicava que, en realitat, havia arribat al món el dia 4 d'agost de 1901. I fixeu-vos que la conseqüència més dramàtica d'aquest fet és que va viure un any menys del que tothom, fins i tot ell mateix, pensava. Al final, com que tothom celebra el que vol, i a mesura que ens fem grans solem defensar que l'edat no és més que un convencionalisme, avui comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, celebrant el naixement fals de Louis Armstrong. I a més ho fem amb la gravació de l'inici del primer concert d'Armstrong a Barcelona el 23 de desembre de 1955.
6: Señoras, señores, muy buenas tardes. Hot Club de Barcelona y Club 49 tienen el honor de presentar a ustedes al rey del jazz, Louis Armstrong.

Louis Armstrong, gravat en directe a Barcelona el 23 de desembre de 1955, el dia que, com és ben sabut, va haver de fer tres concerts seguits en el Teatre Windsor, que es trobava a l'Avinguda Diagonal de la ciutat. Segurament ja sabeu que havia de passar dos dies a casa nostra, els dies 22 i 23 de desembre, i fer dos concerts diaris, pels quals hi havia totes les entrades venudes. Però l'avió que l'havia de portar des d'Itàlia no va poder enlairar-se a causa de la boira i el primer dia es va perdre. La solució un tant salomònica, per acontentar el major nombre de persones possible, va ser fer tres concerts el dia 23. Girem pàgina i arriba el següent protagonista de jazz d'avui, que és també trompetista. És Johnny Coles, un músic molt interessant, del que se'n parla molt poc, tot i tenir una biografia apassionant, que el situa al costat de figures com Gil Evans i Miles Davis, Charles Mingus, Herbie Hancock, Ray Charles, Art Blakey i fins i tot en formacions tardanes de les orquestres de Duke Ellington i Count Basie. Johnny Coles sí que tenia clar que havia nascut el dia 3 de juliol de 1900.

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Seguim en territori jazzístic, a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Fa uns instants hem escoltat el trompetista Johnny Coles i el seu sextet en una gravació de 1960. Heavy Legs era la cançó. I era pur hard bop, estil de la discogràfica Blue Note. Us hem dit que va ser un trompetista membre en diferents moments de les dues orquestres més famoses de la història del jazz, les de Duke Ellington i Count Basie. I fent una petita trampa, podríem dir que hi ha molts músics que van tocar en ambdues orquestres, fins i tot que ho van fer simultàniament. Perquè els dies 6 i 7 de juliol de 1961, les dues formacions es van fusionar. Ho van fer dins d'un estudi de gravació i el resultat va ser un disc imprescindible que es titula For the First Time, per primera vegada. El repertori es va escollir entre el millor de cada una de les orquestres i nosaltres hem escollit Corner Pocket, que seria una aportació de la de Count Basie.

Les orquestres de Duke Ellington i de Count Basie juntes ens han interpretat Corner Pocket. I ara és temps per escoltar la veu de Billie Holiday, que va ser cantant oficial de l'orquestra de Basie uns quants mesos entre 1937 i 1938. Un any més tard, a començaments de juliol de 1939, va gravar una versió de la cançó Them Their Eyes, escrita per Maceo Pinkard, una cançó que va arribar al número 1 de les llistes d'èxits d'aquell moment. Hem de dir que Maceo Pinkard, el compositor, va ser un home molt lligat al moviment reivindicatiu dels drets de la població afroamericana a través de l'art i la cultura, moviment conegut com el Harlem Renaissance. Aquí la teniu, aquesta cançó fruit de la imaginació de Maceo Pinkard. Them Their Eyes, Billie Holiday.

Esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. En la història del jazz i la seva relació amb el cinema, hi ha dos directors que hi tenen un paper importantíssim: Woody Allen i Clint Eastwood. Dos directors i dos estils molt diferents, però un amor pel jazz conegut i reconegut per tots dos. Allen, a qui hem vist en diferents ocasions tocant el clarinet amb el seu grup d'estil Nova Orleans, ja té 90 anys. Però Clint Eastwood, a finals de maig passat, en va fer 96, que evidentment és una edat molt avançada. Està total i oficialment retirat, però com a autor, ni que sigui en part, d'algunes de les bandes sonores de les seves pel·lícules, ha rebut diferents homenatges a aquesta seva vessant de compositor. El més conegut, l'homenatge més conegut, es va dur a terme el dia 17 d'octubre de 1996 en el Carnegie Hall de Nova York. Una excepcional selecció de músics de jazz van interpretar música composta per o relacionada amb les seves pel·lícules. Comencem amb una versió de la balada Misty, d'Errol Garner, que sortia, a més, en el títol de la primera pel·lícula que Clint Eastwood va dirigir. Es titulava Play Misty for Me i era de l'any 1971.

Acabem d'escoltar Misty, que apareix a la pel·lícula Play Misty for Me, la primera que va dirigir Clint Eastwood. Això va passar l'any 1971. La versió doblada al castellà, que és la que es va veure en els cinemes, la van titular Escalofrío en la noche i no fa justícia el que s'explica a la cinta. Es tracta d'un locutor de ràdio californià que rep freqüents trucades d'una dona que sempre li demana que posi la mateixa cançó, Misty, d'Errol Garner. El títol en català, Toca Misty per mi, seria més adequat. La música original, o sigui, la resta de la música de la pel·lícula, la va compondre Dee Barton, un trombonista que va néixer a l'estat de Mississippi el 1937, però que va triomfar a Califòrnia, especialment com a compositor, arranjador i músic de Big Band. Barton va treballar amb Eastwood com a mínim a mitja dotzena de pel·lícules. Barton també va estar uns quants anys a les ordres del director Stan Kenton dins la seva orquestra, en la que hi va fer de trombonista, de compositor i també de bateria. I ara us en portem una mostra. Escoltarem The Singing Oyster, que és una composició seva de Dee Barton, i la interpreta l'orquestra de Stan Kenton amb ell fent de bateria. Aquí el teniu, Dee Barton.

The Singing Oyster, que vindria a ser l'ostra cantant. No em direu que no és un títol divertit. Ens l'han portat l'orquestra de Stan Kenton. Seguint amb la relació de Clint Eastwood, el cinema i el jazz, també hi ha un disc recopilatori que es va editar a començaments dels anys 2000 que es titula Music for the Movies of Clint Eastwood, és a dir, música per a les pel·lícules de Clint Eastwood. La peça principal és una suite que va compondre Lenny Niehaus, que ell sí que va ser el col·laborador musical més estret que Eastwood va tenir. El solista de saxo en aquesta peça, en aquesta gravació, és Joshua Redman, i la peça que escoltarem té un títol inequívoc: I Love Jazz. Estimo el jazz. Per cert, no oblideu que Joshua Redman aquesta setmana el tenim de gira per Andorra i Catalunya.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Si sou persones que el mes d'agost el passeu en el país i us agrada el jazz, recordeu que la música no fa vacances i que clubs com el Jamborí mantenen la seva programació. El dia 8 d'agost d'enguany hi ha un concert molt interessant, com sempre en dues sessions, a les 7 del vespre i a 8:45 del vespre, segons la web, protagonitzat pel quartet del saxofonista tenor nord-americà Gregory Groover Jr., que ve a presentar el seu darrer disc, titulat Old New. Comencem amb Rain Shall Fall, que es pot traduir per ploure.

Acabem d'escoltar a Gregory Groover Jr. i el seu quintet amb Rain Shall Fall, una cançó que podeu trobar en el seu disc nou, que es titula Old New, un disc editat per la discogràfica europea Criss Cross Records. Aquest disc es va gravar sense assajos previs, buscant l'espontaneïtat més pura i la interacció natural entre els músics. Gregory Groover té una visió molt espiritual de la música, inspirada fonamentalment en el que li va ensenyar el seu pare, que és un pastor de l'església AME, que vol dir African Methodist Episcopal, una església cristiana creada a començaments del segle XIX per reclamar una vegada més la igualtat de drets dels afroamericans. Recordeu, tindrem a Gregory Groover Jr. en directe el dia 8 d'agost en el Jamboree de Barcelona.

0: Pues. Hola, soy Antonio Mazzei, pianista. Están escuchando Jazz It.
1: I per encarar la recta final de Jazz It, avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, us proposem el trompetista Bruce Harris, un músic de 46 anys molt ocupat i molt actiu en l'escena jazzística internacional actual. Hem portat el seu disc Soundview, gravat l'octubre del 2020 amb mascareta. Recordeu que hi va haver un fenomen anomenat pandèmia de coronavirus, també conegut com Covid?

Acabem el programa d'avui amb el grup de Sitges Incógnito, que aquesta setmana obren el Festival Bijaz de Vilafranca del Penedès. La cançó que us portem està dedicada a una ciutat marroquina, Marràqueix. I amb ella us direm adeu l'equip habitual del programa. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.

Benvinguts a una nova edició de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Alari està al control de so. El Jordi Tortós aquí al micròfon. I avui dedicarem el nostre programa a repassar algunes de les més interessants novetats perifèriques que hem rebut en les últimes setmanes.

Doncs la primera novetat és aquest àlbum que es diu Dying Fish for Love i està signat per Chris Driver, un escocès que des que el vam descobrir el seu àlbum de debut, Blackwater, l'any 2006, l'hem seguit molt constantment perquè és un home que ens agrada molt. Ha demostrat ser un cantautor amb un estil propi i un repertori molt atractiu, partint, a més, sempre d'un folk contemporani. Aquest ja és el seu sisè àlbum en solitari i, a part d'aquest sisè àlbum, ha col·laborat també amb moltíssims d'altres artistes. Chris Driver, nou àlbum, Dying Fish for Love.

Chris Driver, 20 anys de carrera i realment disc a disc demostrant que és un personatge d'una qualitat per sobre de la mitja. Escocès, nascut el 1978, aquest és el seu nou treball, Doing This for Love. La segona novetat que us presentem avui està signada per una cantant nord-americana que es diu Yepa.

Doncs aquesta novetat acabada de sortir es diu Jean, a l'LP. Ella es diu Jebba, que no és altra que la jove de nascuda a Arkansas al 95, 31 anys té, que es diu Abigail Elizabeth Smith, una dona molt curiosa des del punt de vista que la seva joventut no porta a fer esperar arranjaments d'aquesta qualitat i d'aquesta sofisticació. Com us he dit, és d'Arkansas, té 31 anys i Jean és aquest àlbum que acaba de publicar i que és el segon disc que ha cridat molt l'atenció a tota la premsa anglosaxona.

Es diu, o s'ha dit, Yebda. Malgrat que ella es diu Abigail, Elizabeth Smith és d'Arkansas i aquest és el seu segon àlbum, es diu Jean. I anem ara amb l'àlbum de debut d'una noia cantautora escocesa d'origen hindú afincada a Glasgow. Es diu Radhika.

Es diu Radica i és el seu àlbum de debut. El disc es diu Cine Pop i és la filla del baixista dels Sub Dragons, una banda que va ser molt reconeguda als anys 90, una època molt, diguéssim, daurada del pop britànic. Doncs Radica acaba de debutar, molt jove, i la manera en la que debutes també té molt a veure amb aquella manera i específica, sobretot del nord d'Anglaterra, d'Escòcia, de fer un pop molt basat en guitarres i veus. L'àlbum, insisteixo, es diu Cine Pop.

I ja tenim aquí, sencer, el nou treball de Aldous Harding, un dels discos més interessants que hem rebut les últimes setmanes. L'àlbum es diu Train on the Island, i ella, que arriba des de les Antípodes, des de Nova Zelanda, jove, 36 anys, al costat d'altres veus, també com les de Nadia Reid o Marlon Williams, ha arribat a mostrar que aquella illa, que Nova Zelanda, té un talent dins de les seves noves generacions realment considerable. Així és que aquest nou treball el considerem una de les millors novetats que hem rebut últimament. És el seu cinquè àlbum i es diu Train on the Island. Ella és Aldous Harding.

Des de Nova Zelanda, el cinquè àlbum d'Aldous Harding. Es diu Train on the Island. I una sorpresa molt curiosa i agradable ha sigut la del disc de Pina Palau. Amb aquest nom ens vam preguntar d'on havia sortit i sabem que viu a Zurich, és suïssa, i aquest és el seu tercer àlbum. Es diu You Better Get Used to It.

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà.

Ferran Palau, aniversari feliç és el seu dins d'aquest any 2026. Al seu costat, com sempre, el Jordi Matas, el seu cosí, arranjador, excel·lent guitarrista i un resultat fantàstic en aquest àlbum. Aniversari feliç.

Ferran Palau, un personatge que ha creat tot un estil, una manera molt personal d'interpretar, de composar i de fer cançons, que també ha tingut, evidentment, la seva repercussió i la seva influència en d'altres veus. Per exemple, la de la sabadellenca Venus.

0: escondite, jugábamos a la palma corrida, que se llamaba.
1: Es tracta del tercer àlbum ja de Venus, que en veritat es diu Valeria Núñez Saurí i és de Sabadell. La veritat és que en tres àlbums ha demostrat un crescendo realment important, una evolució molt interessant pel camí de l'indie pop electrònic. És, com us deia, de Sabadell, és totalment millennial, va néixer el 2000, té 26 anys i es diu realment Valeria Núñez Saurí. En definitiva, Mai Vista Trista és el títol d'aquest nou treball del 2026 de Venus.

Venus, un talent molt jove de Sabadell que seguirem amb molta atenció. Mai vista trista, aquest és el títol del seu últim treball. I nosaltres ens acomiadem, l'Aleix Salari, el control de so, el Jordi Tortós d'aquí, al micròfon. Deixem enrere aquesta edició de novetats de Perifèries amb la d'Eli O'Neill, l'àlbum de debut d'aquesta jove irlandesa en què el minimalisme i el intimisme són protagonistes. Fins la setmana que ve.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 2 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un Via Directa on avui parlarem de la remodelació del Parc de la Solana. Les obres duraran 8 mesos, les obres de remodelació del Parc de la Solana, i en farem referència avui en aquest Via Directa, com també parlarem de les diferents activitats dels casals d'estiu esportius que s'estan realitzant aquests dies a Sant Andreu de la Barca. També seguirem parlant del Dia de l'Orgull i d'aquesta activitat de l'acte central d'aquest dissabte a la tarda a Sant Andreu de la Barca. Una rua, 6 artistes drac i les entitats del municipi protagonitzaran l'Orgull a la ciutat. Hi haurà també lectura del manifest a càrrec de l'entitat transversal. Però avui també ens farem ressò d'altres informacions en aquesta Via Directa. Parlarem d'esports, concretament parlarem de les 24 hores de bàsquet que es disputaran aquest divendres i dissabte a Sant Andreu de la Barca, i també comentarem altres informacions de l'actualitat local. Comencem, doncs, una nova edició del Via Directa, avui dijous, dia 2 de juliol.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana. Un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'AMB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
2: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
1: Estem parlant d'una inversió d'1,5 milions d'euros, per tant, és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
2: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
1: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
2: Sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i si, tot el que puguem reduir-ho, ho farem.
1: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del parc de la Solana, què experimentarà, en aquest cas, els santandreuencs i les santandreuenques? Quines millores veurà, o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic, també.
2: Sí, evidentment, tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix doncs, una gran part del projecte, i, per tant, és el... A més, és davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà la neuràula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i, per tant, és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
3: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat, i per tant ja estem...
4: aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslové i vigent campió Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els tres principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
5: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia, i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
6: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
7: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
4: Thank you. Doncs falta un dia, com aquell qui diu, perquè comenci la competició, i per tant s'ultimen els preparatius en els punts per on circularà el Tour. El tret de sortida serà demà a la tarda, amb l'inici de la primera etapa, que circularà de manera íntegra per Barcelona. El punt on arrencarà és el Fòrum de la Ciutat. Allà hi tenim el Marc Núñez i la Marta Casas. Bon dia, Marta. Quin ambient es respira ara mateix aquí a aquesta hora?
8: Bon dia, doncs, al Parc de Marina del Fòrum. Aquesta plataforma, a aquesta hora, el que és un anar i venir de camions, de col·locació de tanques i de moviment de descàrrega, bàsicament del material que es farà servir demà per a l'inici d'aquesta 113a edició del Tour de França, amb aquesta primera etapa que, com dèieu, es produirà de manera íntegra a Barcelona. Serà una contrarrellotge per equips que començarà aquí, i després d'un breu recorregut fins al Port Olímpic tornarà per després ja pujar cap a la Rambla Guipús, passar pel carrer Aragó i travessar tota la ciutat, dividint-la pràcticament en dues parts i passant per llocs emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia, per acabar ja a la muntanya de Montjuïc, que tindrà molt de protagonisme també en la segona etapa, amb un final diumenge amb tres pujades per part dels ciclistes d'aquesta muntanya de Montjuïc. Per analitzar-ho tot plegat, tenim amb nosaltres el periodista Roger Castillo, que també és un dels autors del podcast de Ràdio Molins de Rei, La Tapa Reina. Bon dia.
9: Bon dia, Marta.
8: El Tour de França ja havia passat per Barcelona en diverses ocasions, però mai havia començat aquí. què implica, què significa aquest Gran Depart a Barcelona?
9: És tenir la gran cursa ciclista d'inici que té un impacte mediàtic molt més gran del que ens podem imaginar. És una inversió pública també enorme, però alhora un impacte d'aquests que dius, si tu tens el Gran Depart d'una cursa com el Tour de França, tens tots els focus internacionals posats a la millor cursa ciclista del món, que transcendeix els aficionats del ciclisme, que això és important dir-ho, que tothom està pendent d'això independentment de si li agrada el ciclisme o si li ha de fer altres tipus d'esports.
8: Ho dèiem, tres etapes per terres catalanes, aquesta contrarrellotge per equips amb puntuació individual, que això és una novetat, una segona etapa que començarà a Tarragona i acabarà, com dèiem, a la muntanya de Montjuïc, amb aquests tres descensos, passant també per la pujada a Begues i que circularà en gran part pel litoral, i la tercera que començarà a Granollers. Aquí ja tindrem la collada de Toses i acabarà petant a França, on ja s'acabarà desenvolupant fins al 26 de juliol, que coneixerem el campió als Camps Elisis de París. Què no ens podem perdre d'aquestes tres etapes?
9: Mira, en primer lloc, la crono per equips amb aquest format que és innovador, aquest format en què el primer ja fa marca el temps independentment dels seus companys d'equip s'hagin quedat enrere o no. Això vol dir que els grans favorits, Pogacar, Evenepoel i companyia, ja volen guanyar el primer dia, ja volen posar-se de groc a Barcelona, cosa que és absolutament doncs, inèdit en aquesta història del Tour, que la crono per equips es disputi amb aquest format tan singular o tan estrany, que s'ha provat i funciona molt bé, és a dir, està funcionant bastant bé aquesta temporada. Després, la segona etapa, aquesta triple pujada a l'Alt de Montjuïc per una vessant que no és la mateixa de la Volta a Catalunya, val molt la pena, és una mica més dura, per tant, també exigent, per tant, també els favorits tornen a estar, diguéssim, al focus i, per tant, tenen els deures dels dos primers dies i ja rendir bé. I aquesta tercera que acaba als angles, etapa de mitja muntanya, veurem si favorit, si escapada, veurem cap on va la cosa.
8: Pel que fa a noms propis, en aquestes primeres etapes ja podrem començar a veure una mica el que tindrem per endavant amb totes aquestes etapes, com dèiem, fins al 26 de juliol a París. Tenim bàsicament tots en ment a Tadej Pogacar, que busca entrar en el grup selecte dels pentacampions del Tour, guanyaria el cinquè si ho aconseguís, i se sumaria a ciclistes de renom com Eddy Merckx, com Miguel Indurain, però té un altre aspirant, Jonas Vingegaard, que ja sap que és guanyar el Tour de França, ho ha fet dues vegades, i ve en un gran estat de forma, després de guanyar fa tot just un mes el Giro d'Itàlia, i que va ser campió també aquí a la Volta a Catalunya, no?
9: I diu que està ben recuperat, que no va gastar gaires forces, que per tant és un aspirant al Tour legítim, amb tots els drets i uts. És cert que Pogacar és el superfavorit d'aquest Tour de França, jo diria que ningú que pensi això doncs està seguint el ciclisme tal com està, és un nivell superior en qualsevol cursa on va. Vingegaard és un aspirant legítim, i tenim altres noms, tenim Evenepoel, tenim Lipovic, tenim Seixas, aquest jovent Francesca, doncs, que és la nova explosió i que té tots els focus mediàtics des de França. Veurem a veure què és capaç de fer. Tenim aquest tipus de noms i, per què no, Isaac Del Toro, company de Pogacar, si li passa alguna cosa, potser el mexicà també tindrà alguna opció.
8: En aquesta edició no tenim el Marc Soler. Pel que fa a ciclistes catalans, hi ha algun nom del que haguem d'estar més pendents?
9: Mira, en tenim tres, amb l'Àlex Molinar, que té nacionalitat neerlandesa, però al final és de la Garrotxa, per tant és català, el Joel Nicolau i també l'Abel Balderston. Tots tres són capaços de fer, doncs, això, escapades, intentar-ho, l'Abel Balderston més en muntanya. És difícil que cap d'ells doncs pugui rematar, endur-se una etapa. Ara ho intentaran segur, perquè tenen moltes ganes des del Caja Rural de que aquesta invitació que han rebut al Tour de França, també a nivell històric, doncs aprofitar-la com sigui. Jo crec que els veurem escapats d'aquestes etapes catalanes sí o sí a qualsevol dels tres.
8: Moltes gràcies a Roger. Doncs ja ho veieu, aquí s'ultimen els preparatius mentre tenim la gent a la platja de Barcelona i aquí la gran feinada de descàrrega, doncs com dèiem, de material, perquè demà en aquest punt és on arrencarà aquest Gran Depart, aquesta 113a edició del Tour de França. La gran cita del ciclisme mundial a Barcelona, a terres catalanes, durant els propers 3 dies.
10: Marta Casas, una interessant introducció la que ens ha fet amb aquesta conversa amb Roger Castillo i que ens ha servit als més profans per intentar entendre alguna cosa més i poder seguir aquesta cursa amb una mica més d'afició. Gràcies, companys, per el retrato. El pas del Tour de França per Catalunya, que provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona, i la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla aquesta informació del Marc Pijuan.
11: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'Ena 340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
10: De nou, Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i també contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació de Lamont Carvajal.
12: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
13: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
12: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
14: Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
12: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
15: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
12: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
14: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
16: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
12: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
10: És una altra de les notícies que avui també us estem destacant, i és que aquest matí, avui, de fet, les obres al tram Besòs arrenquen i provocaran talls en el servei des d'aquest divendres i fins al proper 13 de setembre. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme, i les línies T5 i T6 no funcionaran entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà gairebé 3 milions de desplaçaments. A la plaça de les Glòries i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Hem canviat d'ubicació. Com pinten aquí les coses?
17: Bon dia, Helena. Sí, hem canviat d'ubicació perquè la transformació urbanística de Glòries, també la connexió del tramvia per la Diagonal, enceten ara una fase determinant i obliguen a continuar amb unes obres que tallen des d'avui i fins al 13 de setembre bona part del servei a les tres línies del tram Besòs. Així, a la T4 l'afectació afecta les estacions de Verdaguer fins al Maresme i pel que fa a les línies T5 i T6, el servei des d'avui i fins al mes de setembre quedarà interromput des de Ciutadella, Vila Olímpica fins a Sant Martí de Provençals. Tot plegat afectarà uns 3 milions de desplaçaments. Què poden fer els usuaris que agafen habitualment el tram Besòs? Doncs agafar el metro, però també els serveis de busos especials que s'han posat en marxa per cobrir el trajecte del tramvia que no es podrà realitzar, uns busos que han començat a funcionar a partir de les 5 de la matinada. Tot plegat respon a aquest projecte transformador a Glòries que comportarà un pressupost de pràcticament 33 milions d'euros. Atenció als usuaris, per tant, perquè aquestes afectacions al tram Besòs comencen avui, divendres 3 de juliol, i es perllongaran fins al 13 de setembre. La normalitat es recuperarà un dia després, el 14 de setembre, amb la represa del servei a la T4 i també amb la represa del servei des de Ciutadella Villa Olímpica fins a Glòries. Però atenció, perquè les afectacions a les línies T4 i T5 i T6 del tram Besòs continuaran fins la primavera del 2027.
10: Déu-n'hi-do, paciència, doncs. Gràcies, Anna, gràcies, Manel, que vagi bé. Segons acaba de transcendir, el conductor d'un tractor va morir ahir en una sortida de via en un camí de les Borges Blanques a les Garrigues. Amb aquesta víctima ja són 72 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doblet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors. La propera cita serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat obtingut.
18: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
10: Després que els darrers anys el Barça hagi patit per poder inscriure reforços durant el període de mercat, aquest estiu el club ha tornat a recuperar la desitjada norma 1-1. La sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i d'Iñaki Peña han alliberat massa salarial i permeten complir amb els requisits imposats per la Lliga. Això permet inscriure l'únic fitxatge fet fins ara, Anthony Gordon, i deslliga les mans de la direcció esportiva per fer algun altre moviment important, com el de Julián Álvarez. I malestar al Sant Andreu després de conèixer per l'Europa que el club escapulat podria jugar l'any que ve al Narcís Sala. Els quadribarrats tenen la concessió de l'estadi, que és municipal, i l'Ajuntament hi vol instal·lar gespa natural perquè puguin jugar a Primera Federació. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir al seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. I en hoquei sobre patins, Ferran Font deixa el Barça. Club i jugador han arribat a un acord per trencar la vinculació que els unia fins al juny del 2027. El jugador usonenc va aterrar al club blaugrana fa dos estius provinent de l'Sporting de Portugal. En total ha jugat 103 partits amb el Barça i en aquest temps ha guanyat dues Supercopes i una Hockey Lliga. I arribarem a 9:15 amb Cultura, que ens situa ara mateix al Vendrell, on el Museu Pau Casals estrena una nova peça d'excepció. En el marc del 150è aniversari del naixement del violoncel·lista, l'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. L'obra dialogarà amb les escultures històriques del museu en un entorn patrimonial únic. Plensa, distingit amb el guardó Pau Casals el 2019, n'ha fet la presentació aquest dijous.
19: Com per intentar descobrir tota la bellesa que amaguem en el nostre interior i que mai comuniquem. M'agradaria que aquesta peça fos quasi un mirall on la gent s'hi mirés, tanqués els ulls i intentés entendre tot el que amaguem a dintre nostre i que mai parlem d'ella. Crec que la música, i Pau Casals era un gran defensor de tot això. Defensava la bellesa com jo he defensat des de sempre, per intentar transformar un món una mica hostil.
10: Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim. La mostra reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. Ens ho apropa el David Navarro.
20: Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
21: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
20: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
22: La parte digital es radical, porque el espíritu de Gaudí es radical. Casa Batlló es radical y que después inspira a Gomis, inspira a Miró.
20: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
10: El Vida Festival ja ha començat a Vilanova i la Geltrú i ho ha fet amb un espectacle creat per al Petit de Caleril que ha trencat els esquemes de la inauguració. Lluny d'un concert convencional, el músic ha desplegat una processó metafísica a través de tres columnes amb entitats de cultura popular, art visuals i grups musicals.
23: Em torna a dir el Joan, que no es cansa mai, em torna a dir a tots iguals. I després de veure totes les persones...
24: La xarxa de comunicació local.
25: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
26: Avui va de fer-ho al revés. Passejant per Girona, em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar al dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'n van recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic: parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar: i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final. Què volia que sentís qui la llegís? Quin impacte volia causar? I des d'aquí va anar tirant enrere? Quin to necessitava? Quins punts havien de quedar claríssims? I què podia sorprendre? Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima. I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir: Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat, residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa, en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb el punt exacte de la sortida per parlar d'aquest esdeveniment. I aprofundirem també en conversa amb Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme. I en esports encara afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, quan el pas als quarts està en joc. I avui divendres, com és habitual, ens apropem a la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós, i torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters. I tot és a punt per la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buos, Els Catarres i la Ludwig Band. Tot seguit hi entrarem en detall amb la directora artística del Canet Rock, la Laura Duran.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 3 minuts de 8:45, hem tancat portada i ara sí entrem en matèria amb aquesta notícia que us destacàvem en portada. Un jove de 15 anys ha mort a trets aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Segons alguns testimonis, l'assassinat l'ha perpetrat un grup de joves armats que també duien matxets. Els Mossos investiguen l'assassinat per intentar identificar-ne els autors. El crim s'ha produït pels vols de les 11 de la nit quan aquest grup de joves s'ha dirigit al parc on era el menor, li han disparat i han fugit del lloc dels fets. Els veïns més propers al parc, els primers en arribar a la zona en sentir els trets, no han pogut fer res per salvar-li la vida al jove. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes. Aquest crim se suma als 4 tirotejos mortals que hi ha hagut a la ciutat en els últims 2 mesos i mig.
2: Estava a casa veient el partit, com tothom, i he escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets, i res, he socorrat el noi que estava al terra amb una ferida de bala, fins que han vingut una patrulla de Mossos, m'han ajudat a tapar el forat de bala, i fins que ja han vingut els sanitaris i han fet la seva feina.
1: I els bombers continuen treballant en l'extinció del virulent incendi que crema des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i que ha obligat a evacuar unes 3.000 persones. 1.700 dels desallotjats són residents de càmpings de la zona que han estat traslladats a diferents edificis municipals. La resta són altres turistes repartits que s'allotjaven en establiments propers i també treballadors del port del municipi costaner. Les flames, encara sense control, han calcinat prop de 300 bungalows i una empresa de construcció de catamarans. 6 persones, entre elles un nen, han estat ateses per ferides lleus. També ha resultat ferit de poca consideració un bomber voluntari després d'una explosió i 2 agents de la policia

0: perfum.
1: Barcelona s'ha tenyit aquest dijous del groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la Ronda Francesa en una presentació única que ha convertit el recorregut entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família en una passarel·la monumental per on han desfilat els màxims exponents del ciclisme mundial. Els corredors han saludat el públic en un ambient festiu, amb música, aplaudiments i el repartiment d'obsequis per part dels patrocinadors. La cerimònia ha anat molt més enllà del protocol habitual i ha fusionat esport, cultura i espectacle en una gran producció amb projecció internacional. L'eslovè i vigent campió Tadej Pogačar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel són els tres principals candidats a emportar-se la prova. Els escoltem.
2: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos.
3: Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per a aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
4: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat. I els aficionats també estan a punt.
1: Thank you. El pas del Tour de França per Catalunya provocarà fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de dissabte tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i Barcelona, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Ens ho detalla en Marc Pijuan.
5: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'Arena 340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Catalunya ja té pressupostos del 2026. El Parlament els ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per a desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i contra el president i s'ha erigit com a l'alternativa de govern. És una informació que ara ens amplia Lamont Carvajal.
6: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
7: Agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país.

0: que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
1: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
2: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
3: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
1: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
4: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral català ha sumat 37.053 persones més treballant que el maig i 102.763 més que el mateix mes de l'any anterior. Una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Ens ho explica la Judit Vallès.
5: Catalunya supera el llindar dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, un 2,63% més del mateix juny de l'any passat i encadenant 5 mesos de creixement. Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha assegurat que ara el repte és continuar treballant per millorar la qualitat de l'ocupació.
6: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que, bueno, que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
5: L'atur continua caient, com és habitual, als mesos d'estiu, registrant la xifra més baixa des del maig del 2028, tot i que s'alenteix comparat amb altres mesos de juny. Respecte al maig, ha disminuït l'atur a la indústria, els serveis i la construcció i ha augmentat lleugerament a l'agricultura.
4: La Policia Nacional investiga el centre de desintoxicació Zeus d'Ulldecona, al Montsià, per denúncies d'expacients i extreballadors per maltractaments, càstigs i pressions. Diferents testimonis han denunciat pràctiques abusives i humiliants, manipulació psicològica i coaccions. Entre les vexacions patides, els haurien fet caminar amb pedres als peus o banyar-se a la piscina amb roba a l'hivern. Els pacients pagaven per un mes d'ingrés al centre un mínim de 5.000 euros. I l'Institut Català d'Oncologia inaugura a Badalona un nou espai per la unitat de fase 1, un departament que s'encarrega de provar tractaments en fase experimental a pacients. La unitat ja existia anteriorment, però ara s'ha habilitat un espai exclusiu per millorar el tracte amb aquests malalts. És una peça de Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
7: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals.
8: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general i es fan una sèrie de, primer, història clínica i després proves de diagnòstic.
9: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats amb més controls dels que faríem habitualment.
10: Dona aquesta seguretat i també aquest confort. I a més en un entorn absolutament segur, perquè quan estem parlant de fases 1 i fases 2 requereixen de molt suport assistencial.
7: L'espai es va construir per oferir un recinte més còmode i preparat en cas de necessitat per poder afrontar qualsevol complicació mèdica.
4: Tres quarts de nou, és temps, a banda del tour, per parlar també d'altres notícies esportives que ens acosta Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
11: Molt bon dia.
4: Parlem del Mundial. La selecció espanyola, ara ho dic bé, ja és a vuitens de final.
11: Sí, s'ha classificat gràcies a una àmplia victòria per 3-0.

0: sobre Àustria, una victòria aconseguida gràcies als gols, dos gols d'Oyarzábal i un altre de Pedro Porro. Ara la pròxima cita serà per jugar-se el pas a quarts de final contra Portugal aquest pròxim dilluns. Un dels grans protagonistes del partit va ser el blaugrana Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit. Doncs el blaugrana es felicita per aquest triomf aconseguit.
1: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por una que también quiero felicitarle a él.
0: Hem parlat àmpliament de la presentació del Tour de França i a Barcelona. Ens centrem ara en els preparatius per l'arrencada del que és la prova esportiva pròpiament dita. Arrencarà demà amb una contrarrellotge per equips al Fòrum de Barcelona, on hi hem enviat un equip de la xarxa format pel Marc Núñez i la Marta Casas. Volem saber com estan aquests darrers preparatius. Marta, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Des d'aquesta plataforma de Marina del Fòrum de Barcelona, on ja s'està deixant tot a punt perquè demà aquí començarà aquest gran départ de la 113a edició del Tour de França, com dèieu, amb aquesta sortida d'una contrarrellotge que començarà aquí mateix. Si veieu, s'estan col·locant ja les tanques grogues que delimitaran tot el que és el recorregut per on passaran els ciclistes que aniran sortint per equips d'un a un a partir de les 5 de la tarda i que faran després un recorregut que travessarà tot Barcelona passant per punts emblemàtics com la Sagrada Família o el Passeig de Gràcia abans d'arribar ja a la muntanya de Montjuïc a través de l'Avinguda Maria Cristina i pujar-hi per arribar fins a la meta d'aquesta primera etapa del Tour de França que es viurà a Terres Catalanes. El dia següent, nova cita amb aquesta ronda ciclista, en aquest cas serà a inici a Tarragona, circularà pel litoral i arribarà després de pujar a Vegas de nou a Barcelona i anar a la muntanya de Montjuïc de nou. I dilluns, última etapa per Terres Catalanes, a inici a Granollers i aquí, passant per la Collada de Toses, ja anirà a parar als Angles a França. Noms propis, estarem molt pendents de Tadej Pogačar, que pot aconseguir el seu cinquè Tour de França, però veurem si Jonas Vingegaard, que ve de guanyar el Giro d'Itàlia, li pot plantar cara i aconseguir el que seria el seu tercer Tour de França. Tot plegat a punt ja aquí amb les descàrregues dels camions i de tot el material perquè demà arrenqui el Tour de França, el gran départ, aquí al Fòrum de Barcelona.
0: Gràcies, Marta. Gràcies, Marc. Amb aquesta última hora des del Fòrum de Barcelona, on la feina és màxima per preparar aquesta sortida del Tour de França. Hem parlat àmpliament més enllà d'aquestes afectacions a les diferents ciutats. Barcelona i també Catalunya s'han bolcat en aquesta gran sortida del Tour de França. Volem centrar-nos també una miqueta més en l'àmbit més esportiu. Ho fem de la mà del president de la Federació Catalana de Ciclisme, del senyor Carles Ferrer. Senyor Ferrer, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Catalunya és un país de gran tradició ciclista, proves de prestigi com la Volta i anteriorment la Setmana i també l'escalada a Montjuïc. Què suposa la sortida d'aquest Tour? El Tour ja ha passat per Barcelona i per Catalunya, però no amb una sortida com aquesta. Què suposa per al ciclisme català?
3: Bé, tenir la sortida del gran départ del Tour de França a Barcelona i a Catalunya en definitiva, amb aquestes tres etapes, doncs home, resulta ser una miqueta tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de per etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs evidentment doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs també bueno, és un reconeixement a tots els anys d'història que portem al llarg de la nostra història pel tema ciclista.
0: I com pot repercutir en l'impuls del ciclisme a casa nostra en incrementar l'afició dels més joves per aquest esport, en obtenir més recursos per a les escoles de ciclisme, per exemple?
3: Bé, nosaltres tenim un gran calendari d'activitats ciclistes. Pensem que a nivell de Federació Catalana de Ciclisme coordinem al voltant d'unes 500 activitats al cap de l'any, tant siguin d'oci com siguin també de competició. tenim 61 escoles de ciclisme a tot el territori català, però evidentment doncs, tenir doncs, referents com poden ser la Volta Ciclista a Catalunya, no? Que per nosaltres també és un referent, i tenir la sortida d'un gran event com pot ser el Tour de França, doncs això som, sempre són aliats, no? Per poder doncs, donar a conèixer a més mainada i a més practicants, i poder créixer a nivell, diguem, d'aficionats per poder fer ciclisme.
0: S'atreveix amb un favorit, el president de la Federació Catalana, hem de pensar en Pogacar com a gran favorit?
3: Sí, evidentment, doncs el que surt a totes les travesses avui és Pogacar. Crec que Vingegaard, en aquest cas, no hi posarà fàcil. Podem també apostar per ell. Serà una lluita entre ells dos, però també no hem d'oblidar doncs, que hi ha altres noms en el panorama internacional que poden fer doncs, el seu bon tour, no? En aquest cas, doncs, no sé, tenim l'aspirant francès, no? Aquesta aparició que hi ha hagut del
0: Pol Seixas, sí,
3: i després també... Correcte. Correcte, i després també hi ha altres ciclistes, i no voldria oblidar doncs, de citar també els dos catalans, no? Els dos catalans que correran en el Tour, que són en Joel Nicolau, un gironí que bueno, participarà també doncs, en el Tour a través del seu equip Caja Rural, acompanyat també pel seu company d'equip, l'Abel Balderston, i que estic segur que coneguent-los a tots dos donaran molta guerra i faran molt bona feina
0: de bo,
3: i deixaran molt bé el pavelló català.
0: I els puguem veure celebrant alguna etapa. Senyor Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme, moltes gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Doncs el Tour que ho tenyeix tot de groc aquests dies, Helena.
4: Doncs molt bé, un escenari de pel·lícula, i la tant que ens espera en aquests dies a Barcelona, però també a Catalunya. Per cert, que parlant de pel·lícules, si us sembla, anem a repassar les principals novetats de la cartellera cinematogràfica d'aquesta setmana, amb David Navarro.
5: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
6: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
7: Lo del business, ¿te parece bien?
8: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
9: Dia de caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
10: Hay que saber esperar.
11: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
9: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
12: Oh, joder.
13: No estava apuntando ahí.
14: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
15: Daddy.
16: Oh, Humphrey.
15: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
9: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.
4: Ahir va començar el videofestival a Vilanova i la Geltrú, però ara us parlem d'un altre festival que ja escalfa motors de cara a demà dissabte. És el Canet Rock. Tot a punt, doncs, per la 12a edició, amb 12 hores de música en català i festa sense interrupció en el tradicional recinte del Pla d'en Sala de Canet de Mar. La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda i que inclourà els concerts, per exemple, de Doctor Prats, Ginestar o Els Amics de les Arts, entre altres. De tot plegat en parlem ara breument, ni que sigui, amb la directora artística, amb la Laura Duran. Laura, bon dia i gràcies per atendre'ns.
17: Bon dia, Helena, bon dia.
4: El Canet Rock, que s'ha convertit en la festa major musical de Catalunya i el tret de sortida dels festivals d'estiu. Entenc, Laura, que ho teniu ja tot a punt per tornar a veure sortir el sol en aquesta 12a edició, eh?
12: Tot a punt, tot a punt. De fet, ara, d'aquí pocs minuts, a partir de les 9 del matí, ja comencem les proves de so per demà. O sigui que a partir de les 9 i fins a les 9 del vespre d'avui ja veureu una mini rèplica, els que passin a fer una mica el xanfarder, de què fan les nostres bandes fent les proves de so per tenir-ho tot a punt per demà.
4: Laura, enguany teniu debutants com la Ludwig Band, però també mítics com els Amics de les Arts celebrant 20 anys o la Fúmiga en la seva gira de comiat. Tres moments ben diferents en una mateixa nit. Quina intencionalitat artística hi ha al darrere d'aquesta barreja?
12: La idea és que totes les generacions de, que els agrada el món de la música doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17, 18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
4: Laura, fes-me un titular. Dèiem que la xarxa Més i les televisions locals emetran un programa especial. Quina imatge del Canet Rock t'agradarà que arribi a la gent que se'l mira des del sofà i que potser vindrà l'any vinent al vostre festival?
12: Home, la imatge jo crec que són les cares del públic. És a dir, que segur que en la realització en directe ja veureu com són les primeres files dels nois i noies que estan gaudint d'aquest directe. Per mi la imatge important és veure com de bé s'ho arriba a passar la gent que ve a Canet, que al final són més protagonistes el públic, no?, que no pas els propis artistes, perquè d'alguna manera el que nosaltres intentem a Canet és que no sigui només una experiència musical.
4: Laura, no tenim més temps. Que vagi molt bé el festival i gràcies. Gràcies per la paciència.
12: Moltes gràcies.
4: I a vosaltres també. Bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Fins dilluns.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: ofrece un mensaje del arrigo, tu sacerdotisa de confianza.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un programa on avui farem un balanç, un resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana i on també tindrem la previsió del temps amb Carlos Lara de MeteoSap. Comencem. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana amb Carlos Lara, el responsable de MeteoSap, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Però abans el que volem fer és una mica de balanç, de resum de la setmana. Hem patit diversos dies seguits amb temperatures que no baixava la màxima dels 35 graus molts dies seguits, i volem fer balanç, i volem fer-ho com sempre amb Carlos Lara. Molt bon dia, Carlos.
3: Molt bona, Jordi.
2: Bé, la previsió del temps la deixem per després, que serà, crec que, molt ràpida. Analitzem la setmana. Ja avançàvem a inicis de setmana a una connexió on ens comentaves que durant molts dies, finalment crec que han estat 9-10 dies consecutius, on la temperatura no ha baixat, la màxima no ha baixat dels 35 graus.
3: Así es, ahora lo iremos viendo todo, pero en general, pues bueno, una semana de tiempo tranquilo, estable y soleado, con temperaturas que han seguido siendo muy altas, pero bueno, vamos a comentar esas diversas cosas que han sucedido esta semana, porque parece que no, pero hemos tenido pues bastante cositas. La primera es un chubasco que nos pilló, debo decir, bastante por sorpresa, el lunes a mediodía. Un chubasco pues fruto del propio calor de estos días, que fue bastante potente. Lo que pasa es que fue pues muy local, podríamos decir. En mi zona, por ejemplo, pues no dejó ni registro apreciable, 4 gotas, y eso sí, antes de eso, un viento muy fuerte que se levantó durante un minuto o dos, y ya digo, mi zona no dejó registro. Sin embargo, la parte más al sur de San Andreu, tocando la parte más próxima a Pallejà, dejó ya registros próximos al litro, pero en zonas cercanas pues los registros fueron bastante más abundantes, lo que denotan pues es un poco lo local que fue ese chubasco, un poco sorpresivo, como decía. La segunda cosa que tenemos que comentar es que el mismo lunes registramos la primera noche ecuatorial del año con una temperatura mínima de 25,2 grados. Recuerdo que las noches ecuatoriales son aquellas en las que la temperatura no baja de los 25 grados. Y esto, pues además de ser algo bastante raro en nuestra zona, pues es la noche ecuatorial más temprana desde que tengo datos, que recuerdo, empecé a registrar datos en el año 2010 y supera de esta manera el anterior registro, que databa del 8 de julio de 2016, y además pues es la primera noche ecuatorial que se registra en un mes de junio, ya que, como vemos, pues el anterior registro era del 8 de julio. Y la tercera cosa que tenemos que decir es que el miércoles, como decías, después de 10 días consecutivos con máximas por encima de los 35 grados, incluso llegamos a 37,5 el martes, pues rompimos esa racha, ya que pues el miércoles bajaron ligeramente las temperaturas y registramos una máxima de 32,1. Las mínimas también han sido altas, como ya hemos visto con esa noche ecuatorial del lunes, pero que el resto de la semana pues todo han sido noches tropicales, que pues son esas que la temperatura no baja de 20 grados. Así que bueno, pues con ese pequeño respiro, vamos a decir, de miércoles, pues la verdad, como decir, que semana que hemos seguido con temperaturas muy altas, tiempo tranquilo en general, excepción de ese chubasco que nos pilló un poco por sorpresa el lunes, y poco más a comentar, Jordi.
2: Doncs aquest és el resum de la setmana. Ja vam comentar, vam avançar aquesta informació durant molts dies, aquestes temperatures màximes que no baixaven dels 35 graus. Hem de recordar que la propera setmana tindrem el podcast de Llop Autruene, l'últim de la temporada. Torneu al setembre, fareu anàlisi del mes de juny.
3: Con datos curiosos, porque a mí me ha pillado un poco por sorpresa. Yo hablando contigo en petit comité, digamos, tenía la sensación de que este junio iba a ser el más cálido del que habíamos tenido y esto demuestra un poco el cortoplacismo que tenemos en la memoria, y es que el junio del año pasado, lo veremos en el Jove Truene, pero fue bastante más caluroso que este, con todo lo que hemos pasado. Y es que este, pues quizá los 10 primeros días, pues han maquillado un poco esos resultados, aunque el final de mes ha sido terrible. Pero bueno, comentaremos todos esos datos, como dices, en el Jove Truene, analizaremos los datos, las medias, todos los registros, y ahí ya pondremos números, que esos no fallen.
2: Doncs ara sí, la previsió del temps. Divendres, dissabte i diumenge podríem avui batre rècord de la previsió del temps més curta de la història d'aquesta secció.
3: Pues sí, porque posiblemente pues esta sea una de las previsiones más rápidas de todo el año y posiblemente de todas las que hemos hecho...
2: Això per xarxes aniria molt bé, La previsió del temps en menys de 15 segons, no?
3: Pues esta semana posiblemente lo consigamos, porque bueno, la situación, Jordi, no cambia nada y los próximos días, tanto hoy viernes como sábado y domingo, serán pues días de tiempo totalmente tranquilo, estable y sin precipitaciones, evidentemente. En nuestra zona, ambiente soleado, prácticamente sin nubosidad en ningún momento, y las temperaturas pues que se mantienen estables, con estas máximas en torno a los 35 grados de nuevo a diario y mínimas que rondarán los 22 o 23 grados.
2: Doncs aquesta és la previsió del temps de cara al cap de setmana. Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. La propera setmana, recordeu, el podcast del Jove Truene serà dimecres, i el divendres següent, si no hi ha res estrany durant la setmana, tindrem nova previsió del temps. Queden poques, ja per acabar la temporada.
3: Ja queden poquites.
2: Per cert, ens acostem ja gairebé a la xifra dels 4.000 programes del Via Directa.
3: Aquí
2: ho deixem.
3: No està nada mal. De previsiones también llevamos unas cuantas. No tantas, evidentemente, pero bueno, a ver si la semana que viene por fin, Jordi, podemos contar algo un poquito que nos dé un respiro, porque los respiros que tenemos son tan cortitos que ni lo apreciamos, ¿no? Así que bueno, pues eso, a ver si la semana que viene pues mejora un poquito la cosa, baja el calor que está apretando mucho.
2: Això mateix, Carlos, bon cap de setmana.
3: Igualmente.
1: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
2: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana, un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de la MB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
4: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania, per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de, per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
2: Estem parlant d'una inversió d'un milió i mig d'euros, per tant és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
4: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
2: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
4: Sí, sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i tot el que puguem reduir ho farem.
2: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandereencs i les santandereenques? Quines millores veurà, o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
4: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és el... A més, és davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic, on també estarà l'Andoraula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
2: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
5: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat, i per tant ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com dèiem, Federico García Lorca, el Parc Central, i totes les actuacions, doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania. I avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
2: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres, seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
5: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació. I en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que hi ha a Avinguda Argentina, amb la generació d'un nou Correcant importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el pla de l'estació. I per finalitzar, amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur Parc Central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
2: Importants canvis que hi haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic, tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
5: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants i que, per tant, ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius. I aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
2: Quan finalitzin les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any. I aquesta setmana també s'han presentat altres campanyes, com la campanya de Respectar no costa, per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. En marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins el procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
5: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, orins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
2: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
5: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
2: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els orins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
5: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
2: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
5: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
2: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
5: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
2: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir si estan situats en fanals.
5: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
2: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
6: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no?, d'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els urins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
2: Una campanya que també inclourà, inclou també dispensadors de bosses?
6: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
2: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
6: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
2: Tenir un animal comporta també seguir uns drets.
6: I
2: una responsabilitat.
6: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos, o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
2: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
6: Sí, sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la bosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta pues, de consciència familiar, no?
2: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
6: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
2: Finalment, quin missatge voldria donar?
6: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
2: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom. No deixem de parlar de qüestions referents als gossos, perquè Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
7: Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En els propers mesos, l'Ajuntament iniciarà la construcció d'un gran espai situat al Parc de Can Preses, així com la renovació d'altres espais ja existents, donant-los una cara completament nova. L'actuació permetrà renovar aquestes zones, adaptar-les als estàndards actuals d'accessibilitat i oferir espais més adequats perquè els animals de companyia puguin córrer i socialitzar.
8: Precisament avui el que estem fent és dotant a la ciutat d'espais dignes, per tant reformarem gran part d'aquests correcans perquè tinguin espais dignes. Fins ara aquests correcans havien tingut molt poc manteniment, per no dir gairebé només la neteja i la desinfecció del propi espai. Ara substituïm totes les tanques, les entrades, fem entorns, diguéssim, més agradables, amb el mobiliari necessari. Per tant, tots tindran una paperera, un dispensador de bosses, als entorns procurarem que hi hagi una font adaptada per poder veure els animals, i, a més, la part més important és que aquests espais són importantíssims per poder mantenir la convivència entre els animals, que també han de sociabilitzar i per tant estar deslligats, amb la pròpia convivència de la resta de veïns que no tenen animals, i que per tant les zones estiguin acotades, les zones de convivència, diguéssim, es puguin compartir de manera endreçada, i això és el que busca aquesta renovació. És una manera més de posar diners al carrer, d'actualitzar els espais i mantenir-los, i sobretot això, volem espais de qualitat, espais del segle XXI, i aquest és l'objectiu, no? Que la ciutat avanci, que s'actualitzi i sobretot vagi en aquesta perspectiva de benestar animal i de convivència.
7: Ens presenteu que hi haurà 5 nous espais. On es poden trobar i per què s'han escollit aquests punts?
8: Com a nous de nova creació, hi haurà aquest on ens trobem ara, que és el Parc de Can Preses, i la resta són actualitzacions i ampliacions d'espais que ja existeixen. I per tant el que fem és la substitució de les tanques que estan, diguéssim, oxidades de les miccions dels animals, les substituïm totalment noves i ampliem allà on podem, ampliem els espais, diguéssim, de convivència, dels animals de companyia. I per tant és això, nova creació al parc de Campreses, era un espai molt gran on els gossos no tenien manera de poder conviure amb la resta d'usuaris del parc, per tant tindran una zona específica i aquí podrem equilibrar, diguéssim, els usos, les convivències d'aquest espai, i la resta doncs s'actualitzaran, es milloraran, es reformaran i s'ampliaran gran part d'ells.
7: Es destinaran 42.000 euros i les obres estan previstes que inicien aquest any, o quan estan previstes?
8: En els pròxims mesos, dins d'aquest any, evidentment, començarem les obres. Les obres tenen, després la regidora donarà més detalls, però tindran una durada de 6 setmanes aproximadament, de totes les actuacions. I repeteixo, aquesta actuació no quedarà aquí, sinó que serà una actuació que serà el punt d'inici per seguir mantenint i millorant la resta d'àrea de gossos que tindrem. La ciutat té una gran estratègia per a aquestes àrees d'esbarjo, que és Parc Central, reformar l'actual, Parc de la Solana, el Parc Metropolità de la Solana, que ampliarà a l'Avinguda Argentina un gran Correcant. La idea de l'Ajuntament és poder trobar un altre espai gran de Correcant en l'àmbit del Palau, de la zona del Palau. Per tant, la ciutat tindrà en els dos extrems un Correcant i en el centre de la ciutat, que és el Parc Central, un altre gran Correcant. I aquestes àrees petites més d'esbarjo, el que buscaran precisament és donar servei a la resta de barris i de veïns i veïnes que potser no es poden desplaçar en aquestes grans àrees d'esbarjo, però que sí que tindran, diguéssim, un espai digne i actualitzat com és el que avui presentem.
7: Per la seva banda, la regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, ha explicat que els nous espais facilitaran que els gossos disposin de zones específiques on córrer i socialitzar sense coratge.
6: S'ha decidit perquè, bueno, com hem començat ara la campanya de fer sancions a aquelles conductes incíviques de no netejar els orins o no recollir els excrements dels gossos, doncs per l'altra banda hem de donar un espai on la gent sí que els pugui portar, puguin gaudir d'uns espais de jugar, de fer les seves necessitats, i per això doncs, crearem aquest espai a Campreses, on tindran tota aquesta zona que es veu aquí darrere meu, i a més, no només aquest serà nou, com ha dit abans l'alcalde, però també es remodelaran zones i es faran més grans a la Solana, es faran dues zones a la Solana, a Can Prats i al Palau.
7: Per què és important que els animals tinguin un espai per gaudir, per córrer, en un moment on s'està restringint precisament als animals que puguin fer les seves necessitats pel carrer?
6: Pues precisament per això, no? Perquè tinguin un espai acotat on les famílies puguin vigilar-los, estar amb ells, jugar amb ells, que aquests gossos es puguin relacionar també entre ells amb zones separades de gossos grans i gossos petits, i bueno, necessiten, per benestar animal, necessiten aquesta socialització, i més ara que cada cop hi ha més animals de família, no? Que ja es diu que hi ha més animals de família que nens i adolescents, o sigui que és important, és molt important tenir aquests espais i donar de l'Ajuntament es puguem oferir.
7: Com a regidor de barri, m'imagino que t'omple d'orgull tenir un nou espai que estrenar en el teu barri, no?
6: Sí, i tant, i a més és una de les coses que més ens ha demandat la ciutadania. Quan hem fet les assemblees de barri, gairebé a totes aquestes assemblees ha sortit aquest punt, no? Que a Campreses volien un espai només per gossos, i a més per tenir-los separats de la zona on juguen els nens i nenes, i ens sembla pues, el més adient i el més sensat.
7: L'actualització permetrà renovar quatre espais ja existents que es remodelaran i actualitzaran, i es crearà una nova zona d'esbarjo per a gossos al Parc de Campreses.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
9: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andrés de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andrés de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
2: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
9: Esta campaña lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andrés de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
2: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
9: És molt important recordar que el Fons Català i les diferents entitats que estan col·laborant recomienda no organitzar recogida de ropa, de alimentos o de altres materials. En estos momentos, los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
2: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678. 08678 o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
2: Ja fa uns dies que Sant Andreu de la Barca han començat els diferents casals a la ciutat. Entre aquests casals tenim casals esportius. Els hem visitat.
7: Els casals d'entitats esportives omplen d'activitat física l'estiu a Sant Andreu de la Barca. Els responsables dels casals de tennis, futbol i bàsquet expliquen com es desenvolupen les primeres setmanes. Ens hem apropat fins a les instal·lacions municipals de Can Salvi per conèixer com s'ho estan passant els joves infants. Allà es troben els del futbol. Parlem amb Carlos Fernández, monitor del casal.
10: Aquesta setmana crec que n'hi ha 52 persones, bueno, nens, i sí, molt bé, de moment s'ho estan passant tots bé, jo crec, així que sí, molt bé.
7: Quin és l'objectiu del vostre campus de futbol? Millorar esportivament, fomentar valors, que s'ho passin bé?
10: Tot una miqueta, tot el que has comentat, o sigui, és el nostre objectiu. sí que és veritat que, bueno, ens agradaria que tots millorin una miqueta més, però passant-s'ho bé.
7: Com és un dia tipus al casal? Què és el que feu? Quines activitats feu?
10: Mira, pues, primer de tot, per començar, fem un calentament, ¿vale?, amb la pilota i tot això. Després fem un treball tècnic, no?, per millorar, de tecnificació. I després ja fem jocs i anem a la piscina i acabem amb partit.
7: Quin és el perfil de nois que venen a aquest casal? Veig que la majoria són nois, no hi ha cap noia, no, pel que veig. I quin tipus de persones són? Són gent que juga a futbol de normal? Són gent que simplement li agrada i per l'estiu s'aprofita del casal?
10: N'hi ha una mica de tot, eh? N'hi ha jugadors del club, de Sant Andreu de la Barca, n'hi ha, bueno, de futbol sala també, gent de futbol sala, del club de futbol sala, i gent que ve aquí per disfrutar i per passar-s'ho bé. El cas de les nenes, la setmana que ve sí que venen, crec que, 4 nenes, que les tenim apuntades ja. I això sí, n'hi ha sobretot gent que del club de futbol.
7: Com adapteu les activitats? Perquè m'imagino que hi ha gent que tindrà més nivell, hi ha gent que té menys. Veig que estan dividits per grups. Això té a veure amb els nivells o simplement els dividiu per grups?
10: Primer dividim per edat, i després sí que fem variacions depenent del nivell i tot això, més que res perquè els nois s'ho passin millor, que no sempre gani el mateix i tot això.
7: Els monitors, com tu, qui sou? Sou jugadors del club? Com enteneu del futbol? Per què heu decidit vosaltres ser monitors?
10: Bueno, quasi tots hem sigut jugadors del club de Sant Andreu de la Barca i molts som entrenadors del club durant la temporada i aquí a l'estiu fem les estades.
7: Aquest any quina novetat hi ha en el casal de Ciu? Hi ha alguna novetat o...

0: És el que més us comenta les famílies sobre el feedback que us donen sobre el casal?
1: Bueno, sobretot que estàvem molt contents bueno, del campus i sí, et diuen molt que s'hidratin, que es mullin, que tot això, que sempre està la preocupació, però sí, sí, molt bé, molt bé.
0: Bueno, pel que veig, estratègicament estan els grups als quatre punts que tenen sombra, menys un, que és impossible sí. Que li doni la sombra.
1: Sí, també és que aquesta setmana just estan arreglant el camp de baix i ahí n'hi ha sombra també, i llavors n'hi ha un grup que has dit que no té sombra, que per això, perquè estem tots aquí a dalt i no es pot fer res més.
0: Pels nois que s'ho passen bé durant el campus, és una, potser una porta d'entrada perquè després s'apuntin al club? És un dels objectius, que segueixin després durant l'any i s'enganxin al futbol?
1: Sí, sí, sí. L'any passat jo crec que va ser l'estiu que més gent es va apuntar a la temporada. I aquest any, bueno, esperem que també. A veure si a la gent l'agrada i s'apunta, sí, sí.
0: És a dir, que la majoria després segueixen jugant a futbol, no?
1: Sí, sí, sí. Molts que han vingut nous i això s'han apuntat després, sí, sí.
0: Quan acabi l'estiu, acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nois que han participat al campus?
1: Home, que s'ho hagin passat bé, sobretot, i que, bueno, que a mi, per exemple, per a mi personal, m'agrada que em recordin, no?, que pel següent estiu o quan pel carrer, que ens saludem i tot això, és la meva sensació, vaja.
0: M'imagino que tu ets jugador del Sant Andreu de la Barca, no?
1: Sí, jo soc jugador del Sant Andreu de la Barca.
0: Llavors aquests jugadors potser si s'incorporen al club podran algun dia potser disputar amb tu un partit?
1: Sí, bueno, un partit o entrenament. Jo soc entrenador i estem quasi tots els dies aquí, quasi totes les hores. O sea, sí, a molts nois ja ens coneixem entre tots, i, però sí, sí. Si s'apunten, sí que poden.
0: També hem parlat amb José Antonio de la Fuente, monitor del casal de tenis, que també es troba a les instal·lacions de Can Salvi.
2: Bueno, va per setmanes, llavors hi ha setmanes que hi ha més nens, hi ha setmanes que hi ha menys. Bueno, estem parlant d'uns 30 i pico a la setmana, més o menys.
0: En línies generals, com estan en el casal?
2: De moment estan molt bé. La part del tema de la calor, que la veritat és que és complicat, però estan molt bé, estan entrenant molt bé i bueno, tot bastant organitzat.
0: Quin és l'objectiu del casal de tenis? Millorar esportivament, fomentar valors o sobretot que els nens i nenes s'ho passin bé?
2: Bueno, hi ha dos tipus. Fem el casal d'estiu, que són per nens una mica més petits, llavors és perquè s'ho passin bé i fan, no només fan tenis, sinó fan altres activitats, com el pàdel, el pickleball, és més dinàmic. I després aquests que tenim aquí davant són els d'estats de competició, que aquests ja sí que és una mica més canyero, ja treballen més dur, fan preparació física, a les tardes també fan tornejos, llavors els acompanyem també, i ja es busquen altres objectius. O sigui, és una mica la pena. Aquests ja busquen guanyar partits i són objectius una mica més competitius, i els altres és més lúdic.
0: Com és un dia tipus al casal? Quines activitats feu més enllà del que del que ens estava relatant?
2: Pues mira, al casal comencem a les 9, fan de 9 a 10 i mitja tenis, això diari, i després fan esmorzen una miqueta, i després ja a partir d'aquí, pues, bueno, anem canviant, i com t'he dit abans, fan una mica de pickleball, fan una mica de pàdel, fan una mica de multiesports, i bueno, depenent de les qualitats i el que més els agradi, doncs anem variant. I ja al final doncs se'n van una horeta i alguna cosa a la piscina, i després els que es queden a dinar dinen aquí al club i els recullen, o a vegades els que no es queden a dinar doncs els recullen els pares després de la piscina.
0: Quin és el tipus d'esportista que ve aquí a fer el casal? És un esportista que de normal ja sap jugar a tenis? Ve gent que és totalment verge, no té ni idea d'agafar una raqueta? Més gent que li agrada fer esport, que practica esporàdicament tenis? Quin és el tipus de perfil?
2: El perfil que de moment tenim és la majoria, el 90% són nens que ja venen durant l'any a l'escola. Llavors, bueno, són nens que ja, pues, clar, ja l'estar a l'escola durant l'any, pues, ja tenen una mica el tenis una mica més agafat. El que passa és que també sí que venen nanos que no han jugat mai a tenis, que no estan a l'escola. Llavors, bueno, ja et dic, el percentatge és més de l'escola, però també venen nens de fora del club, diguem-ne.
0: Com adapteu, doncs, les activitats a tots els nivells? Perquè m'imagino que en el tenis es nota més precisament una persona que sap jugar i una persona que comença.
2: Bueno, ho valorem per grups. O sigui, quan venen, pues depèn del, primer els posem per edats, i després veiem els nivells, i els

0: i llavors una vegada veiem els nivells els dividim per grups per nivell, no? Perquè clar, si tenen d'estar una hora i mitja jugant a tennis, pues lo important és que puguin intercanviar pilotes i també l'aprenentatge i l'evolució és millor que estiguin amb nivells tenístic equilibrats.
1: Quin paper juguen els monitors? Des d'aquí veiem que sou un parell o tres. Sou professionals del tennis, és a dir, us dediqueu al tennis, sou professors de tennis, sou persones que simplement us agrada el tennis. Com, quina funció teniu vosaltres?
0: Bueno, nosaltres els que estem portant a l'estaix de competició som professionals, ens dediquem al 100% a això. I després el Casal és un nano que també treballa amb l'escola amb nosaltres, és més jove, però aquest sí que estudia, nosaltres ja som professionals d'això.
1: Que és, cada any hi ha alguna novetat, m'imagino, al Casal aquest any, enguany, hi ha alguna cosa que el faci diferent als campus de normal?
0: No t'ho sé dir, perquè jo vaig començar a treballar aquí al setembre, ah, i llavors per mi és el primer Casal, i bueno, el que sí estem intentant és que els nanos que volen, els que volen aprendre, els que volen evolucionar i els que volen millorar competitivament, doncs els donem una mica, estem donant una mica de més canya en aquest sentit, a nivell tècnic, físic, psicològic inclús. I després hi ha l'altra part, que són els nens, que és més lúdic. Llavors, doncs, bueno, això ja el deixem que cada família triï una mica el que vol, però sí que el que vol treballar, vol millorar, doncs li estem donant una mica de més canya que un temps enrere.
1: En aquest sentit, quin feedback us donen les famílies que us comenten sobre el Casal? Els agrada? Quin és el feedback que rebeu?
0: El poc que he rebut, perquè avui és la primera setmana, algunes mares que estan molt contentes, tant a nivell de Casal com a nivell d'estaix. Però clar, acabem de començar aquesta, la setmana passada no vam fer ni Casal ni estaix.
1: El Casal pot ser que sigui una entrada per després que s'apuntin al club? És un dels objectius, fer-los enamorar del tennis i que després segueixin al club?
0: Home, nosaltres com a entrenadors ens agradaria això, no? Que si venen i no han jugat mai a tennis i proven el Casal i els hi agrada, doncs que sigui una entrada per després entrar a l'escola i poder tenir més alumnes i tal, sobretot els que juguen bé, no? Els que tenen moltes ganes i tal, doncs aquests sí que ens fa il·lusió que juguin al Casal i després que els apuntin a l'escola.
1: Per acabar, quan acabi l'estiu, quan acabi el Casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els infants que han participat al campus?
0: Bueno, pues els del Casal, que se'ls vagin contents i feliços de que s'ho han passat bé i han jugat a tennis i han millorat, i a veure si podem agafar que s'apuntin l'any que ve a l'escola. I a nivell dels de competició, pues bueno, que estiguin contents amb els resultats, amb els entrenos i amb la pròpia evolució que hagin tingut, no? Que ells també ara pues poden aprofitar aquests dies de Casal i d'estaix pues per poder treballar cada dia. Que en canvi quan hi és a escola, doncs igual venen dos dies a la setmana, els que més venen són tres dies, i en aquest cas, doncs clar, venen els cinc dies i doncs treballar més coses. Llavors espero, el que voldria més això, que s'aprofiti el temps perquè sigui una experiència positiva.
1: Per veure com es desenvolupa el club de bàsquet, ens hem desplaçat fins a l'escola Josep Pla, al pavelló, on hem parlat amb Nora Peralta, monitora del Casal de bàsquet.
2: Doncs actualment tenim 32 nens, tots al club, i bueno, hem iniciat amb moltes ganes i amb els nens molt il·lusionats.
1: La calor com l'esteu combatent? Perquè clar, aquí fa una calor insuportable, sobretot aquesta setmana amb la onada de calor.
2: Bueno, intentem sempre parar, tenim fons a fora on es poden anar remullant, i bueno, doncs fent activitats curtetes i intentant doncs no patir massa.
1: Quin és l'objectiu principal del campus? Millorar esportivament, fomentar els valors o, sobretot, imagino que els nens ho passin bé?
2: Sí, sobretot que els nens surtin aquí cada dia amb un somriure, treballar i donar suport a totes les eines que s'han fet durant la temporada i també, doncs, també que gaudeixin tots els dies. Fem moltíssimes activitats, no també de bàsquet, fem activitats més lúdiques, però això, que es n'ensorprin sempre amb un somriure.
1: Com és un dia tipus del Casal per la gent que no ha vingut mai al Casal del bàsquet? Quines activitats feu? Què feu més enllà del bàsquet?
2: Doncs principalment fem dos dies complets de bàsquet, que són dilluns i dimecres, que fem exercicis de tècnica i també de tàctica, i fem competicions tots junts, de 3x3 i tirs, i hi ha dies doncs, que fem activitats especials, que són els dijous, que fem doncs, alguna gincana pel poble, per aquí al pavelló, i guerra d'aigua els divendres i un dia piscina, el que toqui.
1: M'imagino que aquí deu vendre gent, nens de tots els nivells, de tot el tipus d'infants, gent que juga a bàsquet, gent que no ha fet mai una pilota. Quin és el perfil de nens que hi ha actualment i nenes en aquest casal?
2: Doncs actualment tots són del club. Vull dir, no tenim cap nen de fora. Bueno, això també ens limita una mica, però bueno, aquí tots ens coneixem i és un ambient molt, molt agradable.
1: És a dir, que totes les activitats les adapteu llavors a un tipus de nivell que és gent que ja sap jugar, no?
2: Sí, a més es coneixen tots entre tots, els entrenadors ens veiem tots cada dia amb tots els nens, vull dir que és molt fàcil.
1: Quin paper tenen els entrenadors i les monitores com tu? Sou del club, hi ha gent que és de fora, quin paper jugueu vosaltres en aquest casal?
2: Doncs tots els entrenadors som del club, i principalment la nostra funció és tot el tema de la planificació d'activitats i de gestionar doncs, el dia a dia del campus.
1: Aquest any hi ha alguna novetat respecte a anys anteriors del casal? Heu incorporat alguna novetat? Feu alguna cosa diferent o més o menys igual que els anys anteriors?
2: No, més o menys el mateix dels anys anteriors. Que el que hem incorporat des de l'any passat és la nit al pla, que fem un dia aquí a dormir, però bueno, normalment fem el mateix.
1: Això ja es feia, antigament?
2: Sí, però feia anys que es va parar. Sí, bé, és l'any passat que s'ha pogut tornar a fer, però bé, no.
1: Què és el que més us comenten les famílies quan acaba el casal? Què és el que més valoren?
2: El que més valoren és sempre que els nens doncs, es venen aquí a divertir i sempre s'ho passen molt bé. I també doncs, la comoditat d'estar doncs, amb gent que coneixes, d'un ambient molt, molt agradable.
1: T'anava a preguntar, que és el que li pregunto a tots els casals, que m'imagino que la idea també és que els nens i nenes que participen al casal després s'apuntin al club, però en el vostre cas tots són del club, per tant, m'imagino que un dels objectius és que millorin a nivell esportiu també, no?
2: Sí, que millorin, que els donin idees de cada temporada vinent i que s'ho passin molt bé.
1: Quan acabi l'estiu, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nens que han participat al campus?
2: Doncs amb les ganes de tornar al setembre, amb ganes d'aprendre més. Que tinc ganes de tornar a venir l'any vinent.
1: Els tres campus comparteixen un mateix objectiu, oferir als infants un estiu actiu, compartint la pràctica esportiva amb activitats lúdiques, jocs i moments de convivència. Els monitors destaquen el bon ambient que s'ha creat des dels primers dies i asseguren que més enllà de la millora tècnica en cada disciplina, els casals també són una oportunitat per fomentar valors com el treball en equip, el respecte i la companyonia.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
4: Aquest dissabte, Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'agrupació de joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
5: Bon dia.
4: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'agrupació de joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigüestoses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
5: Sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització, a banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, la veritat que apunta a maneres.
4: Promet, no?
5: Promet.
4: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'agrupació de joves, i tindrem PD Patxes.
5: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre com fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai doncs més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut als punxadiscos de locals, PD Patxes, com no, que ens donaran doncs una mica més de música al recorregut.
4: Un recorregut diferent aquest any.
5: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la Via de l'Esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acortar una miqueta més el recorregut.
4: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
5: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal de que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Més persones queer, i enguany doncs hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest doncs carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació. I també nosaltres doncs ens agrada també apostar doncs que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest doncs la colla castellera de la Droc ens oferirà doncs un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara a d'una, més aviat, d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil, doncs perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que, no, els nens i nenes doncs també tinguin el seu espai en aquest acte.
4: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats, no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades, evidentment, doncs a participar en actes com aquest, no?
5: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no, el poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
4: Després, a les 9, començarà el show drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
5: Correcte.
4: Bueno, sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
5: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit. O sigui que esperem que tot
4: surti bé. Per les altes temperatures, però sí que serà, sí, un sopar doncs a l'esplanada.
5: Correcte.
4: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
5: Correcte. com cada any, doncs, la grupa ofereix servir de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident, per informació, per demés, doncs creiem que d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
4: Hauran taules i cadires.
5: Correcte, sí, com cada any, doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
4: Anem ara al Show Drag, que és habitual en aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
5: Enguany, la veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Sant Andreu de la Barca es mereix, no?, també un espectacle a la mesura. I enguany, doncs, disposem d'un show drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no?, i és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no?, del show drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit, doncs, són apostes molt potents. Així, fent un repàs, doncs, tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada, doncs, no només que hi hagin homes travestis al show drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit, doncs, ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
4: Doncs serà el show drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no?, mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
5: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs, tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar, i també tenim la novetat Chica B, Chica Barata, que és, diguem, una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Salapolo o Razmataz, que sol amenitzar, doncs, actes i festes, no?, relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
4: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí, la Perla, eh?
5: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no?, també amb el cartell, no?, amb mà, doncs, seguim, doncs, any rere any volem apostar, doncs, que la Perla, la geganta, doncs, sigui com l'eix l'eix central, no?, dels nostres actes, i sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua, esperem que la gaudiu molt.
4: Tant la geganta com aquest cartell realitzat per un artista de Sant Andreu de la Barca.
5: Correcte.
4: El Joaco.
5: El Joaco, sí. La veritat que molt, molt contentes de que any rere any, no?, doncs, pugui sortir la Perla, i creiem que esperem, no?, que perduri en el temps, no?, aquesta figura tan representativa del nostre orgull.
4: Què espereu d'aquest dissabte des de l'agrupació de joves?
5: Esperem, primer de tot, que sigui una jornada reivindicativa, que per sobre de tot, doncs, puguem expressar-nos lliurement, mostrant que seguim aquí, que per molts prejudicis, per moltes amenaces, dia rere dia vers el col·lectiu, seguim aquí. Hem de sortir als carrers, com no, per seguir mostrant, no?, que existim, que hem de lluitar dia rere dia pels nostres drets, i com no, també que sigui un èxit a nivell festiu, que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, i esperem també que d'altres municipis de la comarca, inclús de la nostra zona, puguin venir, puguin gaudir, i que sobretot que Sant Andreu de la Barca sigui un punt referent pel col·lectiu LGTBI al nostre país.
6: Doncs esperem que sigui així, esperem doncs que sigui un èxit, que molta gent doncs pugui gaudir d'aquesta activitat, que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca, canvi d'ubicació de l'inici, i que tot després es traslladarà doncs a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb el manifest, el show drag, la festa, i a més amb aquest sopar, i amb aquest servei també de barra, aquest servei també de restauració. Vull dir que un pack força complet per gaudir aquest dissabte del Dia de l'Orgull. Gorka Pedrosa, en nom de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé dissabte.
5: Moltes gràcies a vosaltres i esperem veure-us a totes allà.
3: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
6: I seguim parlant d'activitats. L'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte, el seu 51è festival.
7: L'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 4 de juliol el seu 51è Festival de Patinatge Artístic, una cita ja consolidada al calendari esportiu i social del municipi. L'espectacle començarà a les 7 de la tarda al complex esportiu L'11 i reunirà les patinadores i patinadors del club en una exhibició que posarà el punt final a la temporada. L'entrada tindrà un preu simbòlic de 2 euros que es destinaran íntegrament a l'associació ADISAP. La presidenta de l'entitat, Olga Izquierdo, i la vocal, Sandra Palacios, han explicat que el festival consistirà en balls grupals per nivells, a més de balls individuals dels que s'han classificat per les finals.
8: Aquest any tenim una novetat, que normalment el nostre festival sempre és per la festa major de Sant Andreu de la Barca, pel 30 de novembre. Aquest any no el van fer pel tema de les grades, que teníem, bueno, ara les han apuntalat i tal, però nosaltres comencem a l'agost a preparar el festival i llavors encara no se sabia què passaria amb el tema de les grades, i vam decidir que aquest any, pues, perquè les nenes, el festival és com la festa de tota la temporada i és el que més els agrada, van dir no els podem deixar sense festival, i van dir, bueno, pues aquest any quan acabi la temporada més o menys farem el festival. Bueno, s'està suposant una mica complicat gestionar aquest festival, perquè, clar, acaben... Encara estem de competició, els que s'han classificat, però la resta ja no tenen competició, ens trobem que tenen graduacions, exàmens finals, colònies, i muntar els balls i tot el que conlleva un festival està sent una mica complicat, però sortirà perfecte.
7: Per la gent que ens estigui sentint i dir, ostres, doncs m'interessa apropar-m'hi i a veure què fan... Què consisteix aquest festival? Què podran veure? Hi haurà una exhibició de totes les categories? Hi ha algun club convidat? Què s'hi farà?
8: Doncs són balls, que coreografies que preparen només per al festival, perquè, clar, nosaltres és un esport individual. Llavors, quan van a competir, els opens surten soles, tenen el seu ball de competició, i aquest és un ball grupal. Ho fem per nivells, i a part dels balls grupals que fan per cada categoria, també hi haurà balls individuals dels nens i nenes que s'han classificat a la final de Catalunya, i després un club convidat, que és de show, de Lliçà, que també es van classificar a la final de Catalunya i de la Copa d'Espanya.
7: Per la gent que no té ni idea de patinatge artístic, com és un servidor, en què consisteix una exhibició de patinatge artístic? Podrem veure grups desfilant, fent voltes, hi ha una miqueta de performance, la gent es vesteix d'alguna manera, hi ha tires, que com funciona?
8: Sí, els balls són coreografies i porten la roba adequada per intentem que sigui una mica adaptat al ball que estan muntant. Per exemple, no sé si podem fer spoilers o no, o millor sí. Bueno, hi ha un que fan com del Lago de los Cisnes, pues bueno, portant roba com de ballarina, sí.
7: Aquest festival també té una vessant solidària. Hem vist que amb l'entrada fas un donatiu de 2 euros destinat a DISAP. Per què heu volgut vincular aquesta celebració amb una causa social?
8: Bueno, ho portem fent des de sempre, eh? Sempre hem de cobrar una entrada simbòlica per controlar el tema de l'aforament de l'espai, i llavors, clar, no ens podem lucrar amb un espai que ens està cedint l'Ajuntament, i van decidir que tot l'import que es recauda doncs es dona. Altres anys s'ha fet a la Marató de TV3 i sobretot a Sant Joan de Déu, però després doncs, vam veure que aquí al poble també tenim associacions que són els nostres nens i que també necessiten un cop de mà, i van dir, doncs millor pas de casa.
7: Doncs deixant de banda el festival, anem a parlar de temporada. Si fem un balanç de temporada, que ara ja s'acaba, que m'esteu dient que encara queden algunes competicions, però bueno, està acabant, amb quina cosa us quedeu d'aquesta temporada? Quins han estat els moments més destacats, tant a nivell esportiu com de club?
9: Bueno, tenim diversos nens que han anat a competicions. Bueno, és el recolzament de tot l'esforç que han fet durant tota la temporada. Bueno, sabem que és un esport bastant difícil, poc valorat des del meu punt de vista, perquè és un esport complicat que es necessita tenir un físic determinat, treballar un físic i, bueno, i psicològicament el que és la ment hem de tenir, perquè clar, estan sols a una pista, han de fer uns balls ells sols, han de complir una sèrie de requisits. Llavors és complicat. Només arribar on han arribat la majoria, per no dir tots, perquè cadascú té el seu transcurs, el seu projecte per arribar. Estem molt orgullosos de tots els nostres patinadors, de com han arribat i de l'esforç que han tingut tots.
7: Mm-hmm. Ens comentes que el patinatge artístic requereix moltes hores de treball, molta constància. Com és el dia a dia de les patinadores, dels entrenadors i també de les famílies? Què hi ha al darrere del club?
8: Bueno, realment és que el patinatge ha canviat molt en 3-4 anys. Abans demanaven molt el que era la dificultat, integratius, els piruetes, però de fa uns 3-4 anys han ficat el roller, i això els demanen molta flexibilitat, performance, fons físic, perquè els baixos és que si no, no arriben. I llavors és molt sacrifici, perquè a part de donar classes de patinatge, ara també tenim contractada a la Sònia Navarro i ens fa classes de flexibilitat i expressió corporal. I aquest any també hem de ficar fons físic, o sigui, un entrenador personal, perquè si no és que ho tenen complicat. Clar, aquí, per tema de disponibilitat d'horaris i també perquè al final, tot i que ens agrada que les nostres nenes i nens ho facin molt bé, jo considero que també hi ha els estudis. Llavors, dediquen 3 dies a la setmana a aquest esport, però competim en clubs que fan 5 dies a la setmana i com 5 hores cada dia. Llavors,
7: Déu-n'hi-do.
8: Sí, competeixen tots junts, o sigui, és com primera divisió i segona, tots junts, i clar, intentes donar-los tot el que necessiten, però és complicat, és complicat.
7: Uh-huh. El club compta amb una llarga trajectòria a la ciutat. Com ha evolucionat aquest esport? Ens comentes que cada vegada és més físic. Com ha evolucionat i com ho heu encarat des del club per intentar que els esportistes segueixin el ritme de competició?
8: Bueno, doncs fem molts números i perquè al final tot s'encareix. Intentes que siguin unes quotes adaptades per a totes les famílies, però sí que és veritat que des de la federació no ens estan posant fàcil, perquè el nivell d'exigència és brutal. I és això, si vols que arribin a les competicions i tinguin uns mínims, doncs els divendres, per exemple, pues fan 4 hores seguides, perquè clar, han de fer dos modalitats, que és patinatge lliure de salts, piruetes i després solo dents, perquè com que han de ballar doncs també s'ha d'incloure el solo dents i després el físic i la flexibilitat. Llavors, clar, és que aleshores quan les poses? Doncs bueno, el divendres dius, vale, últim dia de la setmana aprofitem i fiquem allà tot, però és que es necessiten moltes hores.
7: Cada vegada hi ha més oferta esportiva pels nostres joves de la ciutat. Què creieu que fa especial el patinatge artístic i què aporta qui el practica?
8: Ui, aquí, clar, jo no sóc gaire objectiva, perquè jo sóc expatinadora també del club, però bueno, sí que és veritat que tothom que ve a provar es queda. Uh-huh. Sí, no sé, perquè ballen, fan esport i a la vegada pues, també ballen, no sé. Uh-huh. És atractiu molt per les nenes i cada vegada més pels nens, que això també és important, uh-huh, perquè era un esport més considerat per nenes, però sí que és veritat que els nens que entren són brutals.
7: M'imagino que ja també deveu estar pensant en la temporada vinent. Quins objectius us marqueu, tant a nivell esportiu com pel que fa a creixement de club?
8: Bueno, objectius, doncs, és el millor per ells, no? A nivell de club, intentar reforçar amb tècnics. Ara és veritat que hem contractat una tècnica nova, que és mundialista, que això és molt bo pel club, perquè jo crec que aportarà aires nous i la seva tècnica, esperem que a Xambella li ha anat bé, que ho transmeteixi als nostres patinadors. I poc més a nivell d'instal·lacions, doncs saber que comptarem amb el mateix que tenim ara. Tirarem molt del Montserrat Roig, amb l'inconvenient que és a l'aire lliure i quan plou doncs no poden patinar. Ara és veritat que l'institut està arreglant una de les dues pistes que tenen i espero que ens vagi millor per poder oferir, perquè ara, clar, només oferim els grups d'iniciació, perquè, clar, també necessites unes pistes en condicions. Però, per sorpresa meva, l'altre dia em van trucar de l'institut i em van dir que estaven arreglant una de les pistes i espero que l'han polit, l'estan pintant i que puguem fer més modalitats, perquè el patinatge ara hi ha moltes modalitats. Hi ha la modalitat de show, que és molt xula i, a més, és una manera de donar continuïtat a les nenes grans, perquè quan arriben a cert nivell sí que és veritat que la federació està tan exigent que han de valorar si volen continuar patinant o estudiant, perquè tota l'hora no es pot portar tot cap endavant. I llavors el show és l'opció de continuar patinant sense tant de sacrifici. I ens agradaria poder crear grups de show aquí al poble i a veure si ara ens han arreglat les pistes del Montserrat Roig, seria una opció.
9: El show és una manera... Tenim algunes de les nostres patinadores que fan show a altres clubs perquè no, nosaltres actualment no podem. Aquí ja ens agradaria, perquè inclús algunes han arribat a Copa Espanya. És un dels temes que ens agradaria portar el nostre poble, el nom del nostre poble, a fora de Catalunya, i ens agradaria, doncs, muntar el que són els grups de show. El problema és que no tenim la infraestructura suficient com per fer-ho. Llavors tenim patinadores que ho han fet. I és una manera de patinar, però en conjunt. És a dir, fan l'esport que més estimen juntament amb companys. Llavors, és, a part que és bastant espectacular, aquest any, bueno, no sé si s'ha vist per la televisió, l'han retransmet, bueno, la veritat és molt xulo. Però per les nenes és una manera que, o bé les nenes que acaben de patinar perquè els estudis, els treballs, no els hi deixen les hores suficients com per fer un patinatge lliure, que necessita un munt d'hores, doncs tiren cap al costat del show, que patinen menys hores, o menys dies, més hores, però els hi permet, és una altra manera, però els hi permet estar dins del món del patinatge, però
8: ho disfruten més
9: amb companys, i és molt, molt, molt espectacular. I intentarem a veure si aquest any podem
7: portar-ho a la ciutat.
9: Exacte, exacte. Mm-hmm.
7: Bueno, per acabar, convideu els nostres oients a assistir al festival d'aquest dissabte, perquè no se'l poden perdre.
8: Intentem fer-ho molt bonic, la veritat. No, molta gent, no és un fi de curs i com altres entitats que fan, bueno, una desfilada, no, s'ho curren molt. O sigui, són balls molt, molt treballats i és molt bonic de veure.
7: L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte a les 7 de la tarda al Complex Esportiu L'11 i destinarà la recaptació de les entrades a l'associació DISAP.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
4: I a continuació, en el Via directa, avui volem fer la crònica del ple municipal del mes de juny, parlant dels diferents punts que es van aprovar en el ple municipal. El ple ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una modificació del pressupost municipal. Ha formalitzat la integració dels béns al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua al Servei Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ha concedit el guardó Lluís Nicolau d'Olver a la Societat del Casino i l'aprovació per unanimitat d'una moció d'alcaldia per impulsar la climatització de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària del municipi. La sessió també ha estat marcada per l'anunci d'una reorganització del cartipàs municipal que modifica les competències de diverses regidories, crea una nova àrea de serveis generals i redefineix l'estructura organitzativa del govern local amb l'objectiu de millorar la coordinació dels serveis municipals i reforçar les polítiques públiques en àmbits com l'habitatge, la participació ciutadana o el desenvolupament econòmic. Un ple que va iniciar-se amb el condol del consistori per les víctimes i totes les persones afectades pel recent terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Tot seguit s'ha llegit el manifest institucional a motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, que celebra el dia 28 de juny, i la sessió també ha inclòs la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. També s'ha fet la lectura, com és habitual, de les persones que han mort en el darrer mes per violència masclista. Un dels principals punts de la sessió ha estat l'aprovació inicial de la modificació número 7 del pressupost únic municipal d'aquest 2026. Un ple municipal on ha aprovat el suplement de crèdit d'uns 54.400 euros per executar la segona fase de pavimentació de l'aparcament del Josep Pla. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de FEM, en Comú Podem i Vox, mentre que el PSC, Partit Popular i Som Sant Andreu han optat per l'abstenció. El ple també ha autoritzat dues comptabilitats perquè treballadores de municipals puguin desenvolupar una segona activitat professional fora del seu horari a l'Ajuntament. El ple també ha acordat per unanimitat proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals de Sant Andreu de la Barca de l'any 2027 siguin el 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major, i el 30 de novembre, coincidint amb la festivitat de Sant Andreu. Un altre dels punts destacats ha estat l'aprovació per unanimitat de la mutació de Manial, subjectiva a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets escrits al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua. Aquest acord permet formalitzar jurídicament la incorporació de totes les infraestructures, instal·lacions o béns municipals vinculats al servei de l'aigua dins de la concessió metropolitana de subministrament d'aigua, garantint-ne la continuïtat i la correcta gestió. El ple també ha acordat a concedir el guardó Lluís Nicolau i d'Olver a la Societat del Casino de Sant Andreu de la Barca per la seva trajectòria històrica i per la seva contribució sostinguda al progrés social, cultural i comunitari del municipi. Aquest reconeixement ha estat aprovat amb els vots favorables de FEM, PSC, PP, Som i En Comú Podem, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant l'apartat dedicat a donar compte a l'activitat d'alcaldia i al govern municipal, l'executiu local ha anunciat una important reorganització del cartipàs municipal que comporta canvis en diverses regidories i també serveis de l'Ajuntament. Segons ha explicat Marc Giribet, l'alcalde, la remodelació respon a la voluntat de reforçar l'acció de govern i agilitzar la gestió municipal i adaptar-la a l'organització interna als nous reptes de la ciutat. Una de les principals novetats és el trasllat de la regidoria d'habitatge des de l'àrea de territori i sostenibilitat fins a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. La responsabilitat de l'àrea passarà a recaure a la regidora Eunice Martín. L'objectiu de reforçar les polítiques d'habitatge com un dret social i oferir una resposta més integral davant de l'emergència habitacional. En l'àmbit de seguretat, el servei de via pública s'integrarà dins la regidoria de seguretat ciutadana, protecció civil i via pública, dirigida pel mateix alcalde. El govern considera que aquesta reorganització permetrà millorar la coordinació amb la policia local i agilitzar la tramitació d'autoritzacions, inspeccions i actuacions sobre l'espai públic. També es modifica la fins ara regidoria de control ambiental de les activitats, que passarà a denominar-se regidoria de control de les activitats i s'incorporarà a l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat, sota la responsabilitat del regidor Miquel Àngel Abril. Pel que fa a la participació ciutadana, el regidor Javi Romero assumirà també les competències en matèria de transparència. La regidoria passarà a denominar-se Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència, reforçant així les polítiques del Govern Obert, Participació Ciutadana i Rendició de Comptes. Entre les novetats més destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals, integrada dins de l'àrea de serveis generals i Govern Obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila i neix amb la voluntat de reforçar l'organització interna de l'Ajuntament i millorar la coordinació dels serveis municipals, incrementar l'eficiència administrativa. Aquest cartipàs també actualitza denominacions de diverses regidories. La regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a dir-se Regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà el nom de Regidoria de Drets Socials i la regidoria d'Educació, Infància i Família passarà a denominar-se Regidoria d'Educació, Infància i Famílies i la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI es convertirà en Regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBIQ+. Pel que fa a les mocions, la moció de Vox sobre un nou model de repartiment dels ajuts municipals ajustat a la realitat social ha estat rebutjada amb els únics suports de Vox i el Partit Popular. També ha estat desestimada la proposta de Som Sant Andreu per elaborar un reglament que reguli les audiències públiques. Tot i comptar amb el suport del PSC i el Partit Popular i els vots en contra de FEM, en Comú Podem i Vox han impedit la seva aprovació. El Partit Popular tampoc ha aconseguit tirar endavant la moció relativa a la regularització massiva d'immigrants aprovada pel govern de l'Estat, que només ha rebut el suport de Vox. La segona proposta dels populars, centrada en la reforma de la pista de futbol Johan Cruyff i el reforç de les mesures de vigilància per garantir el compliment d'horaris d'ús, també ha estat rebutjada. Malgrat obtenir el suport de PSC, Som, Partit Popular i Vox, els vots contraris del govern municipal de FEM i en Comú Podem han estat suficients per tombar-la. La sessió ha finalitzat amb l'aprovació per unanimitat d'una moció presentada per l'alcaldia per impulsar la climatització integral de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. L'acord reflecteix el consens dels grups polítics municipals sobre la necessitat d'adaptar els centres educatius a l'increment de les temperatures derivat del canvi climàtic i garantir unes condicions adequades tant per l'alumnat com també per al professorat. I finalment el ple municipal finalitzava amb els precs i preguntes dels grups polítics municipals. I a continuació, valoració d'aquest ple per part dels diferents portaveus. Valoració de FEM Sant Andreu a càrrec de la coportaveu de FEM Sant Andreu, Anna Serra.
10: Doncs avui d'aquest ple de juny destacaria sobretot la càrrega política de les mocions i m'agradaria començar sobretot per l'orgull, en realitat, de que hi hagin grups que posin tant en valor l'audiència pública, que recordem que és una proposta que FEM Sant Andreu va crear aquí al municipi i que permet a tota la ciutadania poder venir a les 6 a l'Ajuntament una hora abans del ple per poder preguntar qualsevol cosa al govern o a l'oposició, a qui vulgui, per tant, total transparència i exposició davant dels nostres veïns i veïnes, i que avui hi hagin grups municipals que posin en valor aquesta iniciativa portant propostes sobre la mateixa, malgrat és veritat que aquests últims mesos hem vist que hi ha molts grups que o directament no es presenten, cosa que és incongruent d'altra banda, i també altres grups municipals que no ve la totalitat del seu grup, doncs home, no? Tenim una mica de controvèrsia en aquest tema, que per una banda ens alegra que posin en valor aquest acte de transparència i de participació ciutadana, tot i que d'altra banda lamentem aquesta incoherència, no?, de voler regular-ho tot massa i no participar quan oferim que els regidors puguin venir. També estem d'enhorabona perquè l'alcaldia ha presentat una moció sobre la climatització a les escoles. Penso que aquest és un pas molt important per la ciutat, tenir un acord municipal per poder fer les primeres passes en la climatització dels nostres centres educatius. Millora la qualitat educativa no només de l'alumnat, sinó també l'entorn laboral de tot el professorat i personal que treballa al centre. Per tant, estem molt contents de que aquesta proposta que hem portat al plenari doncs hagi tingut un consens ampli.
4: Per la seva banda i a la seva valoració, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, ha estat crític amb l'alcalde i també ha estat crític amb el govern municipal.
11: Aquest ple ha tingut molta història. Hi ha hagut una part que ha sigut el Festival de la Demagògia que fa l'alcalde i que està encomanant als regidors, perquè realment avui ha arribat en algun tipus d'explicació per sortir-se per un costat i no enfocar el tema, jo diria pràcticament el paroxisme. Jo no he vist exercicis de demagògia tan intensos com el d'avui. I a més és un govern que diu coses al ple i que no se sostenen. Jo invitaria la gent al bar, perquè farem un ús de bar en els propers dies, perquè diuen moltes coses que no són certes. I a més, amb el tema, per exemple, de la pista de Johan Cruyff, uns veïns demanen unes solucions i ells donen voltes, quan el que han de fer és d'actuar. I també em fa retrets a l'oposició de si preguntem o no preguntem, arribarà un punt que ens hauran de dir ells com hem d'actuar. Això és la nova política? Això és la nova política? Això ja no s'ho creu ningú. Que continuïn com vulguin, perquè els veiem més desorientats que mai, però la gent ja no s'ho empassa. Aquesta demagogia no s'ho empassa, perquè tu quan l'utilitzes és perquè penses que l'altre s'ho empassarà, però la gent ja no s'ho empassa. I després, doncs, en aquest ple s'han assolit coses també significatives, lluitar de forma conjunta contra aquest canvi climàtic i adequar climàticament als centres escolars de Sant Andreu de la Barca. Això és positiu. Com és positiu, doncs, tallar aquelles mocions que volen dividir-nos, sigui a través dels immigrants, sigui, doncs, a través de la diversitat. I, en definitiva, jo crec que és un ple en el qual hem tornat a veure un govern profundament desorientat i que ataca a l'oposició perquè no té eines per donar respostes a les necessitats de la ciutadania.
4: I continuen amb les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència al plenari municipal. Les valoracions del coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
12: Bueno, el pleno de junio ha sido un pleno interesante, la verdad es que ha sido interesante. Hemos podido ver el posicionamiento de los grupos políticos ante nuestra moción y ya hemos visto que han optado por ayudar al pobre jeta y no al pobre currante, que ellos están encargando de que un trabajador sea trabajador y pobre cuanto antes. Un trabajador en este país, hace años, muchos años, pues podía trabajar una persona de la familia, mantener la familia y llevar una vida honrada y completa, pero ellos se dedican a hacer pobres para mantenerlos al límite y tener que vivir de su caridad. También me gustaría expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante esta tragedia y decir que nosotros estamos apoyando ya desde hace tiempo al pueblo venezolano en que recupere todo el dinero que presuntamente le ha sido robado por los dirigentes de los partidos que aquí se ponen tan buenos y tan ufanos y tan defensores de la libertad, e intentar que devuelvan el dinero que le ha sido expoliado al pueblo venezolano, que ahora buena falta les hace. Después, el alcalde, darle las gracias al señor alcalde en lo referente a la de las plagas. Nos hubiera gustado que se hubiera aprobado la moción, pero vemos que está aprovechando las ideas que nosotros aportamos en el plan antiplagas, y por lo demás, pues nada, un pleno entretenido con lo del Johan Cruyff y toda esta gente, con lo de la audiencia ciudadana también. Entonces yo no sé para qué eligen a los concejales, si se entiende una democracia participativa. Los ciudadanos, al menos nosotros, este es nuestro estilo, vienen, nos cuentan a nosotros sus problemas y nosotros como representantes de los ciudadanos, pues somos los que los ponemos en el pleno. Igual es por vagancia y es mejor que lo digan aquí y no atenderlos y tener que estar pendiente del ciudadano para trasladar sus problemas, que para eso no lo han elegido, no para que vengan ellos aquí, expliquen lo que quieran y después ellos lo utilicen en su rédito.
4: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha fet referència a la moció que ha presentat en el ple municipal, que finalment ha estat rebutjada, una moció per regular el reglament de les audiències públiques.
13: Bueno, un pleno donde hemos demostrado una vez más que Son es un grupo municipal que va de corazón, que está con el pueblo, que está con San Andrés de la Barca, que le interesa lo que sucede en nuestro municipio y que, bueno, en la parte resolutoria aprobamos unas medidas importantes que van a contribuir al crecimiento de nuestra ciudad y en las mociones sí que pues nos posicionamos a favor de la moción del PP de la pista Johan Cruyff, que hemos visto en la audiencia pública como hay vecinos que están molestos, que están incómodos y que se necesita, yo introduje una palabra que han repetido algunos, que es escucha activa, que es no es escuchar y salir corriendo y resolver, no, es precisamente escuchar de verdad, hacer empatía y tratar de solucionar. Esto requiere mucha empatía, lógicamente, y priorizar las cosas. Nuestra moción fue rechazada, pues fue aprobada por el PSC y por el PP, pero bueno, en Común Podem, Vox y FEN, pues realmente han visto que no había que reglar o reglamentar la audiencia pública. Yo sí pienso que es necesario que el alcalde tenga turno de palabra, que marque la dinámica, es importante, pero que realmente la audiencia pública se demuestra que viene cada vez más gente, y la sensación es que muchas veces pues hay personas que quieren participar y que realmente por cuestión de tiempo. Y resalto nuevamente, hoy empezamos el pleno 13 minutos tarde y el pleno merece un respeto.
4: Dues mocions rebutjades del Partit Popular en el ple del mes de juny. Aquesta és la valoració de la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda.
14: Bueno, un pleno intenso, como solemos hacerlo habitualmente, más de 3 horas y media. Lo cierto es que para nosotros se ha de destacar que se recoge lo que es la ampliación del parking del Josep Pla, que era muy necesario, y por lo tanto con la modificación presupuestaria eso sí se recoge. Lo que es cierto es que no estamos de acuerdo con las prioridades del equipo de gobierno, porque, por ejemplo, ampliar el asfalto del parking son 37.000 euros y hacer unos grafitis 65.000 euros. Yo creo que ampliar un parking hubiera sido una prioritaria nuestra, no es el caso de este equipo de gobierno. Y luego estamos profundamente agradecidos a los vecinos del Carrer Berguedà por la acogida que ha tenido nuestra moción, en la cual solicitamos que se le den unas soluciones a estos vecinos. O sea, no es incompatible practicar el deporte con convivir con ello, simplemente es querer facilitar la convivencia. No es por lo que está el equipo de gobierno, han venido aquí en audiencia pública, incluso en el pleno nos han dado millones de vueltas, pero no dan la solución, y creemos que precisamente nosotros estamos aquí en representación de nuestros vecinos y para darles soluciones, no decirles que tengan paciencia y a ver cómo evoluciona esta pista, que ya se está viendo, que hay muchísimas llamadas a la policía local por ruidos, porque se hace fuera de horarios, y no son capaces de retroceder, porque si se han equivocado, no pasa nada, pero se le puede poner una solución. De hecho, el alcalde ha dicho, yo no he dicho que no se vaya a poner un vallado. Cuando tú escuchas esto es porque realmente en el fondo saben que se han equivocado. Y por otro lado, pues bueno, es la técnica del espejo, en el que el alcalde pues vierte sobre ti pues todo lo que está viendo en sí mismo, es decir, una demagogia absoluta. Ya están aquí las elecciones, me lo va a decir usted, señor alcalde, que tiene iniciados 40 proyectos en el último año de mandato. Creemos que la planificación es buena, y sobre todo en la gestión de un ayuntamiento, y este gobierno pues se ha dormido un poquito y ahora lo quiere poner todo en marcha y todo a la vez, ¿no? La ciudadanía merece algo más, y las mentiras pues para las canciones.
4: I finalment, l'última valoració del ple municipal, la valoració de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
15: Bueno, pues se acercan las elecciones y se empieza a notar en el pleno la tensión que supone, pues eso, que cada grupo municipal quiere hacer, pues, leña del árbol caído para poder sacar su rédito electoral. Yo, desde En Comú Podem, destacaríamos, como siempre, trabajo, trabajo y trabajo. Destacaríamos 3 puntos importantes. Uno, el consenso que se ha dado en el pleno a partir de una moción de alcaldía para trabajar con la Generalitat algún tipo de convenio de acuerdo para naturalizar los patios escolares de cara a la calor y para climatizar las escuelas de nuestra ciudad para que los niños y las niñas puedan estar en mejores condiciones. Eso por un lado. Por otro, que seguimos dando pasos para trasladar la competencia del agua de nuestro municipio al área metropolitana. En este caso hemos aprobado pues el traspaso de todo lo que son los bienes, las cañerías, los depósitos, la titularidad, para que puedan asumir la gestión del agua de la ciudad. Y por último, hemos hecho una modificación presupuestaria importante de remanentes diferentes que han ido sobrando de adjudicaciones para poder hacer en la segunda fase del proceso de asfalto del parking del Josep Pla, que va a permitir pues la creación de 80 nuevos aparcamientos, que por supuesto van a ser un alivio para esta ciudad con tantos coches.
4: L'última de les valoracions, Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, les valoracions dels diferents portaveus i grups polítics municipals al ple municipal ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. L'àudio del ple íntegre també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
16: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: I ampliem ara una de les informacions que es van destacar en el ple municipal, que és l'aprovació de la remodelació del nou Cartipàs.

L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va

0: En lluita contra el canvi climàtic i drets animals es passa a dir Regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La Regidoria de Participació Ciutadana es passa a dir Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència. La Regidoria de Serveis Socials es passa a dir Regidoria de Drets Socials. La Regidoria d'Educació, Infància i Família es passa a dir Regidoria d'Educació, Infància i Famílies. La Regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI es passa a dir Regidoria d'Igualtat, Feminismes, en plural, i Drets LGTBIQ+. La Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil es passa a dir Regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la Regidoria de Serveis Generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis, com per exemple govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de serveis generals i govern obert. A més, la modificació i les noves adscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de control ambiental salta de la regidoria de territori a la regidoria de la promoció econòmica i promoció de la ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat. La regidoria d'habitatge s'annexa a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials, abandona l'àrea de territori i, diguéssim, s'adscriu a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de serveis socials de nova creació s'annexa o s'adscriu a serveis generals i govern obert. A més, hi ha una reestructuració... Serveis generals i govern obert, disculpeu.
1: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
0: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de control de les activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de serveis generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del servei de via pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
1: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila. Tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. La organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà la denominació de regidoria de Drets Socials, mentre que la d'Educació, Infància i Família passarà a dir-se regidoria d'Educació, Infància i Famílies. Finalment, la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: El misteri i els jocs de lògica són els protagonistes del calaix actiu. Les models de la Belle Époque, de Berta Jardí, publicat per Univers, ens presenta dues dones amb vides intenses en una època de canvis, Emily Floch i Isabel Llorach.
2: Sí, sí, són dues protagonistes, la Isabel Llorach i la Emily Floch, dues dones que, títol, li he posat models de la Belle Époque perquè el llibre transcorre en aquest període, en aquesta època.
1: I del passat al futur, amb la Georgina Dalmau, autora dels Rebels d'Antígona, publicat per Fanbooks. En un món on les noves tecnologies ho controlen tot, sempre hi ha qui lluita per una societat més humana.
3: El món de Rebels d'Antígona és un món on tenim una alta dependència de la tecnologia, no? I això té efectes en el nostre dia a dia. Que al final, des de que tu tens la idea fins que es converteix en una novel·la, van passant coses. Entre elles, per exemple, va aparèixer el ChatGPT, no? Que va canviar absolutament tot, i també va haver de canviar moltes coses de la meva novel·la perquè quadrés amb la realitat nostra, no?
1: La família i els crims protagonitzen el festival Creixell Crims el cap de setmana del 10 al 12 de juliol. Us en fem un tastet.
4: I ara mateix l'objectiu que tenim és mantenir-nos en aquesta professionalitat i mantenir-nos en que cada any es pugui celebrar el festival, perquè després de tant d'esforç, no?, que estrenem logotip enguany i tot, doncs que tingui força recorregut.
0: Amb Mònica Socias hem repassat el sumari dels continguts del programa que us hem preparat per avui. Obrim, doncs, ja el calaix, edició 348 de la temporada 7, capítol 43. Ah, a més, us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el calaix. Per fer els vostres comentaris, suggeriments, preneu-ne bona nota. alcalaix.onalatorre@gmail.com. Recordeu, alcalaix.onalatorre@gmail.com. I a partir de la propera setmana ens posem en mode estiu i estrenem pels mesos de juliol i agost el calaix estiu. Esteu atents a les vostres sintonies radiofòniques de proximitat i també a través de la web d'Ona la Torre, ona-latorre.cat, ona-latorre.cat. Cercant programes i el calaix. El calaix ho fan possible Mònica Socias, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Hello!

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Les xarxes socials són els aparadors on les noves generacions viuen les seves passions. Espais on la literatura i el cinema tenen milers de comptes i fidels seguidors. Crear tendència no té límits. I, curiosament, la proposta que avui us presentem ens fa sortir de la tecnologia per afinar el nostre sisè sentit.
0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Qui no coneix el Cluedo? El famós joc de taula que ens transforma en detectius privats per resoldre un crim fictici, creat per Anthony Pratt el 1944, inspirat en Agatha Christie. I els sudokus? Els trencaclosques matemàtics, grans reptes per a la nostra lògica, inventats pel matemàtic suís Leonhard Euler al segle XVIII. Si unim aquests dos conceptes, trobem els murdokus, els llibres de passatemps que fan furor entre els joves i no tan joves, i especialment els apassionats del misteri. Un repte que ens allunya de les pantalles i posa a prova la nostra capacitat d'observació i lògica. Temps i paciència per posar-nos a la pell dels grans mestres del misteri. Si ja esteu a punt per començar, prepareu llapis, goma d'esborrar i obriu les pàgines de Murdoku, 80 enigmes de lògica i assassinats, i Murdoku, un viatge al passat, amb dos de Manuel Garán, publicats per Columna. No deixarem el misteri per parlar-vos del cozy crime o crim acollidor, que veu de la seva reina, Agatha Christie. Qui defuig de les escenes macabres sense deixar de banda els assassinats trobarà en aquest subgènere la fórmula ideal. Crim sense sang, investigadors aficionats, humor britànic i molt de misteri. A Benvolguda senyora Christie, publicada per Columna de Núria Prades, se'ns trasllada a Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Un crim, una llibreria i Agatha Christie formen part de la trama. Emma Marbury, la protagonista, haurà de resoldre el cas en aquesta novel·la amb un segell molt british. No ens podem oblidar de la saga de Richard Osman, El Club dels Crims del Dijous, que els amants de la pantalla podreu gaudir en la seva adaptació cinematogràfica a Netflix, amb doblatge i subtítols en català. Quatre jubilats resolent misteris des d'un complex residencial per a gent gran que ha captivat a més d'11 milers de lectors arreu del món. Un exactivista socialista, una vídua no tan desvalguda, un antic psiquiatre i la líder del grup, Elisabet, de 81 anys, ens demostraran que l'edat no resta quan es tracta de resoldre crims.
0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.

0: Berta Jardí ha treballat sempre en diferents entitats socioculturals en temes de gestió i comunicació. Actualment es dedica plenament a l'escriptura. Ha escrit per infants i adults, teatre, narracions publicades en suplements literaris de diaris i revistes nacionals dels Estats Units i les novel·les L'home del barret, Saber i la bibliotecària del front. Dues dones, dues ciutats i un mateix impuls, construir-se una vida pròpia en un món que canvia. A començaments del segle XX, entre Viena, Barcelona i París, dues dones busquen el seu lloc en una època de canvis i promeses. Emily Floke, modista i empresària vinculada a Gustav Klimt, que defensa una nova manera d'entendre la moda, i Isabel Llorac, dama de la burgesia barcelonina que s'endinsa en els cercles artístics i descobreix el desig d'una vida més autèntica. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Hi ha llibres que, quan arriben a la redacció, penses, aquest sí o sí me l'haig de llegir perquè el títol ja t'enamora. Les models de la Belle Époque. Però si, a més, saps qui és l'autora, en aquest cas Berta Jardí, que ja ens va acompanyar per la bibliotecària del Front, doncs aleshores ja tenim el pack complet i la veritat és que ha estat una gran descoberta i una meravella. Benvinguda, Berta.
2: Hola, gràcies per convidar-me a parlar.
1: Bé, feia molts dies que tenia pendent, tenia moltes ganes de llegir-lo i realment ha estat una descoberta, no? Un 50%, perquè aquí tenim dues protagonistes i tot un viatge en el temps.
2: Sí, sí, són dues protagonistes. No sé si la Isabel Llorac i la Emil Floch, dues dones que títol he posat models de la Belle Époque perquè el llibre transcorre en aquest període, en aquesta època.
1: Dues models que ja descobrireu si fan o no fan de models, com ho viuen, perquè, clar, és que hi ha tota aquesta imatge, no?, d'aquesta època, de què feien les models, què feien els pintors, com es vivia, aquest llibertinatge que tenien, no? Perquè pensem en el passat i moltes vegades el mirem amb una mirada de restricció, però en aquest cas no, perquè hi havia una llibertat, un llibertinatge, no?, pels de l'època.
2: Sí, certament, i en aquest cas és potser una mica atípic el paper de la model. He volgut reflectir la vida d'aquestes dues dones que van ser models de pintor. La Isabel Llorac va ser retratada pel Ramon Casas i la Emil Floch retratada pel Gustav Klimt. Totes dues eren dones, van néixer el mateix any i els quadres, el moment que les van retratar, van ser retratades el mateix any. De fet, aquí t'estic explicant una mica la gènesi d'aquesta història. Va néixer d'aquesta coincidència d'un dia descobrir que tots dos retrats havien estat pintats el mateix any i les models eren dues dones, unes dones que tenien la mateixa edat en aquell moment, però amb unes biografies molt singulars. En el llibre he tractat de centrar-me en la vida d'elles i obviar la dels pintors.
1: Has dit una cosa que m'ha agradat molt i això també ho he pensat jo quan llegia el llibre. Són dues dones amb unes biografies molt singulars, perquè no són el cànon de la dona sumisa, casada, de l'època, sinó que trenquen els rols, els estereotips establerts. Suposo que això també t'ha fet triar-les, no?, a banda dels retrats.
2: Òbviament, els retrats en aquest cas seria més anècdota, i és la biografia d'elles dues que m'ha interessat. Dues dones, com bé dius, amb biografies singulars. La Isabel Llorac era una burgesa de Barcelona, una nena bé, tenia un milionària, molt rica, però que vivia molt a cor amb els temps i la societat en la que es movia, però volia trencar motllos i no volia... volia fer altres coses, l'interessava molt la cultura i volia moure's en diferents ambients i empapar-se i de l'ambient cultural de la ciutat i fer coses per la pròpia ciutat, en aquest cas per Barcelona. La Emil Floch era una noia burgesa de Viena, una biografia diferent de la Isabel, que des de molt jove va interessar-se per la moda. I el seu somni era dissenyar i fer roba i cosir i fer dissenys d'ell mateixa. I es va anar obrint camí i l'any, amb 28 anys, ja havia aconseguit fer una casa de modes a Viena, en la qual van arribar a treballar fins a 300 persones, 300 empleades. Tenia molts empleades i dissenyava vestits que li encarregava la societat vienesa d'aquella època, del 1900.
1: A més, vestits moderns, perquè deixava enrere.
2: Eren vestits realment moderns, que trencaven amb l'estètica encotillada, amb la moda de la cotilla, de la roba enfarfegada, dels grans barrets, i ella apostava per una moda que permetés a la dona, li donés llibertat a la dona de moviments, per dones modernes. Feia servir també teixits nous, diferents, buscava solucions i aplicacions en aquests teixits per donar-los més moviment, jugava molt amb el caient del teixit sobre el cos, etc, etc. Va ser una pionera del disseny de moda i d'aquella època, del 1900. Es movia amb l'ambient de Gustav Klimt i tots els pintors i els artistes de la secessió vienesa. Estava molt influïda amb d'aquest ambient, i aquest ambient estètic el traslladava a les seves creacions.
1: És meravellós, perquè l'Isabel Llorach, molts dels oients, de les oients, jo mateixa, sé que la teníem present d'altres lectures de la història i d'haver format part d'aquest món cultural de Barcelona. Però, en canvi, l'Emily Floch, no, per mi ha estat una descoberta.
2: El ser vienesa, tal vegada, és això, i l'Isabel Llorach sí, com a mecenes, perquè els anys, sobretot els anys 30, 20-30, l'època de la... sobretot l'etapa de la dictadura, el Primo de Rivera, més o menys, va destacar molt fent moltes activitats a casa seva i convidant artistes de tot el món. Havia passat per casa seva, per exemple, Nijinsky, havia passat el Carlos Gardel, convidava polítics, convidava escriptors... barrejava molta gent a les festes de casa seva i tenia molt interès en promoure la cultura a la ciutat, a la seva manera, i sempre dient, ella em dient, mira, doncs, si els meus diners em serveixen per això, doncs benvingut sigui per poder promoure. I tenia un gran esperit que Barcelona fos una capital. Ella s'emmirallava molt en París i volia que Barcelona fos un París. I llavors, des de la mesura que podia, des de casa seva o amb els seus diners li permetien, doncs era una dona cosmopolita. Era la gran ambaixadora de Barcelona en aquell moment.
1: Una vida fascinant, allò.
2: La Isabel Llorach va inspirar, és un dels personatges que... Josep Maria de Sagarra s'inspira en ella, és un dels seus personatges a la vida privada que retrata la Barcelona d'aquella època, d'aquest període, i fa parla d'una milionària, l'Hortènsia Portell, que fa unes festes a casa seva, que hi assisteixen tots els polítics, que hi assisteixen ballarines, gent de teatre, etc, etc. I està inspirada en la figura de l'Isabel, que la coneixia ell.
1: Realment una dona empoderada i singular de l'època. A mi m'agrada una cosa... Valenta, has dit.
2: Digues.
1: Valenta.
2: Valenta, sí, valenta, perquè trencava convencions del que era... el que es pressuposava d'una senyoreta del seu estatus i en el seu moment. Pensa que estem parlant de començaments del segle XX. Llavors, se sortia bastant del rol que li hauria assignat la societat burgesa de Barcelona en aquell moment, sobretot en l'ambient burgès en el que es movia. I l'Emil Floch també, a la seva manera, perquè pololava o vivia al voltant dels artistes de la secessió, que tots ells sí, realment eren un ambient obert, cosmopolita, etc., a la Viena d'abans de la Primera Guerra Mundial, però malgrat tot les dones no hi tenien un paper massa destacat, era molt, molt, molt, molt masculí, i es va moure sempre en aquest ambient. I en el llibre he volgut retratar que totes dues, tot i voler ser retratades, tot i ser models de quadres, no van voler ser mai models. No van voler ser mai retratades. Tots dos quadres tenen similituds formals, i això és el que em va cridar l'atenció. Formals només, estèticament, la posa de les dues, tal com estan... sí, la posa, la cromàticament, etcètera, etcètera. Tots dos tenen similituds amb tons blaus, etcètera, etcètera. I les dues, tant l'una com l'altra, no tenen una expressió de relaxada o feliç. Estan encarcarades dins del seu retrat. Mai van voler ser retratades. L'Isabel no es va agradar en aquell quadre que la van retratar. El quadre de l'Isabel apareix tapada amb un vestit que li arriba fins al coll, porta un maneguí a les mans, amb les mans tapades, un gran barret. No se li veu pràcticament ni un centímetre de pell. L'Isabel... l'Emil també, només se li veu la cara. Totes estan embolicades dins d'aquelles robes. A l'Isabel no li va agradar mai aquell retrat, de la mateixa manera que a l'Emil no es va agradar mai en el retrat. Tant és així que el van vendre. No? El Klim la va retratar, ella era l'amor de Gustav Klim i ella no va voler ser mai retratada pel Klim perquè es considerava o sabia que la relació entre ells dos anava molt més enllà de les models que ell retratava, tant les que tenia el seu taller, les que pagava per retratar-les, com les milionàries vieneses que es feien retratar pel Gustav Klim, que era el pintor de moda de l'època. Totes les milionàries de l'època de l'imperi austro-hongarès volien ser retratades pel Gustav Klim perquè era un pintor prestigiós que els donava prestigi poder tenir un retrat fet per Klim. Ella no volia, no se sentia ni com les models arreplegades que tenia el Klim, el seu passaven pel seu taller perquè era molt promiscu i sabia ella de les relacions que tenia amb les models, ni tampoc d'aquestes senyores que pagaven fortunes perquè el Klim la retratés. No vull ser així. El quadre aquest que va pintar el Klim se'l va vendre al poc de no res. Li va donar l'Emil i l'Emil no el va tenir mai penjat a casa seva. No es va agradar mai. És un quadre inacabat, també, en certa manera. Les mans no estan acabades. I sempre va dir, en farem un altre. No la va arribar a retratar. No la va fer un segon retrat.
1: No va arribar. I ara m'ha agradat molt tot el que has explicat perquè la mirada, precisament, d'aquest llibre, de les models de la Belle Époque,
2: sí,
1: retrata aquest exterior com a models i retrata la peculiaritat i la singularitat d'elles dues, no?, amb la intimitat, en com es veuen, com es senten de cara a les seves parelles o les possibles, perquè Isabel Llobrach no es va casar.
2: Sí, no? Sí.
1: Però aquesta relació, no?, amb el món, amb els que tenen al costat, amb les parelles, sí, amb la família, tu vas més enllà, no? Busques darrere d'aquest retrat.
2: Això és el que em va agradar, buscar més darrere d'aquest retrat i no posar-me a parlar dels retrats en si, perquè tots dos quadres ja han estat analitzats per especialistes tant amb l'obra de Klim com amb l'obra de Casas. Jo no sóc historiador de l'art ni t'ho sabria dir. M'ha interessat més de dir què deu pensar, què penso jo mentre m'estan retratant, què sóc jo de cara a tu, pintor. Sóc un objecte, sóc la que tu vols que jo sigui, però qui sóc jo per tu, no? L'està robant, m'està prenent la meva essència, no, el pintor?
1: Hi ha fragments molt bonics de la novel·la, sobretot perquè hi ha una frase que és que me la quedaré.
2: Diu,
1: me la dones?
2: Gràcies. Adjudicada. Doncs, digues.
1: La vista i el tacte són dos nivells d'un sol sentit. Amb això sí, també jugues molt, tu.
2: Clar, perquè és això, de dir, què estàs mirant? Aquí estàs, quan m'estàs pintant, què estàs veient? La dona que tu t'imagines o la dona que realment sóc jo? Jo qui sóc per tu? No, és aquest joc de mirades i pintar, no? També he introduït en el llibre, però tampoc vull ara explicar-ho tot, crec que no.
1: Vaja. No toca. No, tot no.
2: Inventada, aquesta sí que és la creació, el paper d'una model professional, d'una dona que la retrata amb la Flora, que surt com a anècdota, o que em dona joc a parlar del pintor i la seva model. I ho situo al 1900, a l'any de l'Exposició Universal de París.
1: Bé, el llibre té tot un recorregut, al final és esplendorós.
2: Ai, gràcies.
1: No es pot explicar, com sempre, a mi m'encanta dir això.
2: Al final és autentiquíssim, per de tot.
1: És cert, és que clar, jo anava a dir...
2: Sí, sí.
1: Com que jugues entre la realitat i la ficció, penses, sí. A veure...
2: Sí, algú m'ha dit... Jo l'estava llegint i pensava, com... Ahir m'ho van dir, precisament, diu, com solucionarà al final? Diu, ostres, m'ha sorprès. Bé, però és veritat.
1: És sorprenent. Una última pregunta sí que m'agradaria fer-te, perquè del llibre ja crec que hem explicat moltíssimes coses i d'aquestes protagonistes fascinants. I és tot aquest treball que tu fas sempre previ, no?, amb les teves novel·les. Quan has acabat les models de la Belle Époque, quan la comences a escriure, que ja t'has documentat, com ha estat aquest camí? Conèixer-les, viure, conviure amb elles, traslladar-les al paper...
2: Convius dos, tres anys amb elles i estan... I llavors amb totes les tensions que això comporta, no? A part de la recerca que puguis fer, t'enamores més de l'una, l'altra no acaba de... He tingut les meves, els meus quers, per exemple, jo estava molt enamorada de l'Emil, em sentia molt bé en la pell de l'Emil, difícil, perquè no sóc, m'hauria de sentir més a la pell d'una senyora de Barcelona, com sóc jo, nascuda a Barcelona, no? O que conec més la meva ciutat. Però amb la Isabel no acabava d'empatitzar, no, no, em costava. En canvi, amb l'Emil em sentia més còmode treballant amb ella. Llavors, també això ha estat una lluita interessant. Bueno, lluita, tampoc es pot dir lluita, perquè quan escrius no lluites, t'ho passes molt bé. Mentida, qui diu que s'ho passa malament, t'ho passes molt bé. I si no et passes malament, vés a fer una altra cosa. Però que vull dir-te que amb la Isabel em va costar molt... I finalment me la vaig fer meva i vaig pensar, t'entenc, Isabel, això podria ser així, saps què vull dir? Que és això, convius tres anys amb uns personatges que et van portant cap a un costat i cap a un altre, i és com fer un pols, no?, amb elles mateixes.
1: Bé, certament, són dues dones que et fan sentir d'una manera molt diferent. A mi la Isabel m'ha fet patir.
2: Sí, t'ha fet patir.
1: Sí, m'ha fet patir.
2: Sí, sí, a mi també em feia patir, és això, em feia patir, pensava, i al principi també em costava apropar-m'hi, i pensava, és que és curiós, em sento més pròxima amb una senyora d'una ciutat que no conec i d'una cultura que no conec que d'una cultura que puc entendre, però també puc entendre l'Isabel, no?, i totes les seves contradiccions. Les dues tenen moltes contradiccions, com tots nosaltres, capdavall. Si vol progressar i avançar, t'has de trobar amb contradiccions, i això és el que et fa créixer, no?
1: I trobareu de tot. Trobareu lluita, i trobareu passió, i trobareu sentiment, dubtes...
2: A veure...
1: Són molt humanes, i això és el que m'ha encantat. Són molt humanes.
2: Molt bé.
1: Doncs escolteu, si no heu llegit La bibliotecària del front, jo ja us dic, doncs ja podeu fer el pack de dos per aquest estiu, les models de la Belle Époque, La bibliotecària del front, totes dues d'univers, de la Berta Jardí, entreu en el seu univers i a continuar escrivint, Berta.
2: Sí, senyora, així ho farem.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, moltes gràcies.

0: Georgina Dalmau és llicenciada en Sociologia, Investigació de Mercat i postgraduada en Investigació Social. Actualment treballa en la seva pròpia empresa de màrqueting digital. Imparteix classes vinculades al món de la comunicació i a diferents universitats i és l'autora de Gossos Salvatges, guanyadora del Premi Protagonista Jove 2024. En un futur governat per la tecnologia d'Electra, una intel·ligència artificial que regula totes les activitats humanes, hi ha uns dies a l'any en què la ciutat es veu afectada pel pas de l'asteroide Antígona. És el moment en què el món digital cau i el sistema col·lapsa. Durant aquest període, la Mar es comença a plantejar si la dependència de la tecnologia val la pena. I reapareix el Nil, la seva exparella que la posa en contacte amb una organització rebel de persones que han decidit viure'n al marge. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Els rebels d'Antígona ens porta novament a la Georgina Dalmau al programa. Amb ella, amb Gossos Salvatges, ja vam patir el que no estava escrit perquè ens porta absolutament al límit. Les distopies, les mirades d'un futur, bé, futur entre cometes, perquè jo ja no sé, però aquesta mirada de cara al futur que ens pot arribar és fantàstica de la Georgina. I això del futur, Georgina, benvinguda. Vas haver de córrer, no? Vas haver de córrer amb el llibre perquè se'ns menja.
2: Sí, el món planteja, el món de Rebels d'Antígona és un món on tenim una alta dependència de tecnologia, no? I això té efectes en el nostre dia a dia. Us sona, no? Vull dir, que al final, des de que tu tens la idea fins que es converteix en una novel·la, van passant coses. Entre elles, per exemple, va aparèixer el ChatGPT, no? Que va canviar absolutament tot i també va haver de canviar moltes coses de la meva novel·la perquè quadrés amb la realitat nostra, no? Llavors, és veritat que a la novel·la s'intenten exposar situacions que facin pensar a la gent, uf, no? Quina dependència que tenim amb la tecnologia o fins a on ens pot portar, no? I que, ja, que des de que es va aprovar per publicar, fins que es va publicar, anàvem veient notícies i anàvem veient coses que pensava, uf, la realitat m'està superant el llibre en alguns casos, no? I sí, doncs sí, és un futur, intenta retratar un futur, intenta exagerar coses del nostre dia a dia, però és fàcil que el lector li sigui tot molt familiar.
1: Bé, en certa manera ens tornes a posar una mica contra les cordes, no explicarem exactament la història, ja la llegireu, però pel fet de reflexionar sobre què tenim entre mans, no? Com utilitzar i què n'estem fent, o fins i tot et diria, què ens fan fer amb la tecnologia?
2: El sistema, no? Al final, el sistema és una maquinària molt, molt, molt poderosa que tot va encarrilat a que necessitem un dispositiu, no? Que en la novel·la parlem de dispositius, però en realitat, no? Doncs actualment el nostre dispositiu és el telèfon, el smartphone, no? El telèfon intel·ligent. Clar, hi ha reflexions en el llibre, no? Tipo, has provat de viure un dia sense el dispositiu, que surten allà sense cap dispositiu? Jo convido els lectors a que facin la prova. Jo la vaig fer. Jo em vaig tornar boja i bueno, vaig demanar a la meva família que em regalessin un telèfon no smart i va ser un invent que va acabar en fracàs total, no? No podia operar al banc, no podia... O sigui, més enllà del WhatsApp i de les comunicacions normals, eh? No podia entrar al gimnàs, t'havies d'imprimir el QR, no? Vull dir, tot al final molt... I llavors, bueno, val la pena també el llibre intentar fer reflexionar sobre aquesta dependència, doncs amb intriga, amb aventura, amb molta acció, moltíssima acció, però al final hi ha aquest tema de fons, no? Que és la dependència a la tecnologia.
1: Sí. Acció n'hi ha molta. Els Rebels d'Antígones, el llibre està publicat per Fanbooks, el públic és gent jove, però és aplicable als adults absolutament.
2: Sí, és allò que em passa, no? Que jo quan escric la novel·la sí que m'agrada que els protagonistes siguin joves, no? També els joves representen canvi, que qüestionen coses, no? Llavors els protagonistes són joves, però també ens podem sentir molt identificats als que no som tan joves. Després també es reflexiona molt en la relació de pares i fills amb el tema aquest de la tecnologia. Llavors jo crec que és una reflexió que segurament ataca molt més al públic més adult i no tant al juvenil. Per tant, sí, ara se'n diria crossover, no? Que en anglès aquestes paraules també queden molt bé, però sí, el llibre també té una mica aquesta intenció de fer-nos pensar a tots, no només als adolescents.
1: Bueno, clar, perquè nosaltres recordàvem sempre, ens fem grans i recordem com els pares ens deien, és que nosaltres quan érem joves això no ho fèiem, això no ho dèiem, això no... Dic, és que no ho teníem. Nosaltres ara estem en aquesta tesitura, no? En aquest canvi. Clar. Però ha estat molt ràpid, perquè penso que ha sigut d'una acceleració tan gran que no sé si estem preparats per controlar-ho.
2: Això és el que ens trobem, no? Ara, de cop i volta, semblava que la tecnologia a les aules, la tecnologia on ens hi vam com abraçar, i ara, de cop i volta, comencem a veure que, ui, que no és bo, no? Que estan sortint problemes, que van sorgint coses. Penso que no, penso que ens ha adelantat. O sigui, tota la tecnologia ha anat tan de pressa que ara ens estem trobant amb els problemes menys pràctics, més relacionats amb l'addicció a les pantalles, que també intento, sempre ens fixem amb els joves, no? Amb el mòbil, oi, els adolescents i el mòbil, bueno, ja, però i mirem-nos a nosaltres. Què estem fent nosaltres? Quantes hores al dia mirem el mòbil, no? Fem aquesta... Llavors, clar, clarament també hi ha una maquinària que és la indústria, que la indústria el que vol és tenir-nos al màxim d'hores enganxats al mòbil, això es diu l'atenció, lluiten, es diu, no em surt l'expressió exacta, però vaja, que lluiten, no?, per tenir l'atenció de l'economia de l'atenció, crec que li diuen, alguna cosa així, no? Com més estona estiguem allà, ells més rendiment econòmic trauran, perquè podran vendre més publicitat, perquè podran moure més contingut, no? Clar, totes aquestes empreses, tots els seus interessos estan passant per sobre de la capacitat de concentració de la gent, de la capacitat d'organització, d'una pila de coses, no? Per tant, no, jo crec que no estem preparats, no, clarament. I per això també Rebels intenta exagerar el nostre dia a dia, perquè fem també aquesta reflexió.
1: Parlaves de relacions de pares i fills, també surt molt, evidentment, les relacions amb els amics. Hi ha una gran frase, això dels amics, que, sí, que aquí s'ha de treballar molt. Diu, és de les poques persones amb les quals tinc algun tipus de relació. La soledat, l'aïllament que provoca l'utilització de les tecnologies.
2: Clar, quan estem pendents d'una pantalla estem perdent grans oportunitats de conèixer persones, no?, a la nostra vida, d'interactuar amb gent. Al final dius, va, estic no sé, esperant els nens que surtin de l'escola i estem tots els pares mirant el mòbil, no?, en lloc d'igual relacionar-nos entre nosaltres, que igual no sortiria res de bo tampoc, però potser sí que sortiria alguna cosa, no? Veus, és molt típic, de veure pares a dintre del cotxe esperant la sortida de l'escola, doncs mirant el mòbil, doncs escolta, podria ser una oportunitat, i n'hi ha moltes, si anem reflexionant tots aquells moments en què estem mirant el mòbil, crec que es perden com moltes oportunitats, no? Llavors, clar, imaginem-nos un món on no només tenim un mòbil, sinó que tenim ulleres, que ho tenim tot, no?, per estar convivint pràcticament aquesta vida paral·lela. Seria molt difícil tenir relacions estretes, de confiança, ben treballades, d'amistat, no?, en aquí. Llavors, la protagonista es troba sola. De fet, justament amb qui té més relació és amb la seva cap. Per tant, imagina't un món en el que la persona amb qui tens més relació és amb el teu cap o la teva cap i no amb un amic o alguna cosa així.
1: Un desastre.
2: Un desastre.
1: Que sí. Estan bé, els caps estan molt bé, si pot tenir amistat, però...
2: Però que sigui l'única aquí, clar, perquè tens algun tipus de relació.
1: Tenim la Mar, la protagonista, tenim la seva cap, que és la Ona, i en certa manera al llarg d'aquesta novel·la van apareixent, no?, com dos bàndols, evidentment, els que estan a favor... Bueno, jo diria fins i tot tres, no? O sigui, els que estan a favor de les tecnologies 100% i la vida humana està sempre per sota perquè la màquina és perfecta, sí. Els que lluiten per dir adéu a totes les màquines, però sempre hi ha algú que té aquest terme mig, no?
2: Al final la protagonista treballa a Electra, que Electra és l'empresa que està controlant tot el sistema, i ella, per coses que li van passant, comença a qüestionar-se si això és normal o no, fins que acaben anant a parar a la banda dels rebels, no? I penso que això sempre és així, és a dir, tens els poders que intenten controlar el sistema, tens la gent que intenta fer alguna cosa en contra del sistema, i després hi ha la gran massa de la població que tirem endavant, que vivim, que fem el que podem, no? I que el dia a dia ja ens té prou ocupats, i llavors, bueno, pots opinar, jo estic a favor d'això, jo estic en contra d'això, però en realitat no estàs actiu intentant canviar massa cosa, no? I d'això penso que els sistemes se n'aprofiten. I aquests són els tres perfils que tu comentes que apareixen a la novel·la.
1: Hi ha un fragment que m'agrada moltíssim. Ja en trobarem uns quants perquè hi ha moltes coses, eh? Però aquest l'haig de llegir. Diu, obro la porta amb les claus i engego el llum fent servir l'interruptor perquè, oh, quina sorpresa, els sensors intel·ligents no funcionen. El robot de cuina, tampoc. Així que avui toca fer-me el dinar. Agafo un parell d'ous i en faig una truita. Trobo que m'ha sortit prou bé per fer-ne una un cop l'any. Engego el dispositiu de taula i al final desisteixo de poder fer res que impliqui tenir una connexió. Tot això és el que passa quan arriba Antígona, que els deixa respirar durant 10 dies a l'any.
2: Sí, o sigui, la gràcia de tot plegat és que en aquest món amb tanta tecnologia, durant 10 dies a l'any, aproximadament passa les restes d'un cometa, que és Antígona, que el que fan és provocar que la tecnologia falli molt. Llavors la gent es veu obligada, doncs, a fer el que fa la protagonista, que és a obrir la porta amb les claus, a haver-se de fer el sopar, no? La protagonista s'espavila, encara és prou espavilada. L'entorn, la gent té una dependència tan gran que durant aquests dies és molt problemàtic per ells tirar endavant. Accidents de cotxes automàtics, no? Hi ha tota una pila de conseqüències que fan que, clar, que la gent desitgi que torni la tecnologia i que s'acabi Antígona, no? Una part de la població vol que s'acabi ja i poder tornar a la normalitat, a la seva normalitat. Una part de la població se n'alegra de que de tant en tant pugui respirar, com bé has dit. Sí, llavors, a veure, aquesta és la premissa, no? Jo necessitava que, per algun motiu, la tecnologia fallés per poder també demostrar tot aquest tema de la dependència tecnològica.
1: Les dues mirades, no? Diu, els escolto i semblen feliços. Parlen, riuen, s'enfaden. Però hi ha una certa harmonia en una conversa en què les paraules flueixen. No ho havia vist mai. És molt fort. No ho havia vist mai. Arribarem amb això?
2: I tant. Ara, l'altre dia vaig veure que hi havia un psicòleg que oferia retirs amb gent jove, i on el requisit indispensable era no mòbil. I llavors són una mena de trobades de gent jove que els vídeos que pengen entre, no, que bé que ens ho hem passat, és dir, oh, però és que jo era així, o sigui, la relació amb els meus amics era així. Estàvem així, d'una manera natural, no? I llavors jo penso que sí. Jo vas veient aquests inputs, no? I és molt típic també que estàs en una conversa i algú treu el mòbil per consultar no sé què, i automàticament, com un efecte dominó, tots el traiem, no? Llavors és com que la conversa es dilueix, i penso que en les generacions més joves ells no saben el que és tenir un cap de setmana sencer amb amics, sense cap mena d'interrupció, no? Per exemple, eh? Llavors jo penso que sí, que actualment ja hi som en això.
1: Ara m'has deixat morta.
2: Jo també ho visc molt intensament. Al final aquesta preocupació m'ha portat a escriure aquesta novel·la, no? Potser tampoc és tan exagerat com jo ho visc o jo ho percebo, però em va fer molta gràcia. Vaig veure aquest vídeo justament a l'Instagram del retir sense dispositius, tal, i veies les imatges i penses, bueno, una sort vaig tenir de jove poder viure d'aquesta manera, o sigui, no haver de buscar aquesta experiència, que la tinguéssim de manera totalment natural i fluida, no?
1: Doncs jo penso que ja que som de les últimes generacions que hem viscut aquesta fluïdesa i ens podem fer una truita a la francesa sense el robot de cuina, potser sí que està a les nostres mans, Georgina, fer coses com les que fas tu, no? Treure un llibre per fer conscients als joves realment de que hi ha una altra vida a banda de la tecnologia, que es pot viure, encara que sigui un dia o unes hores, i tenir aquesta relació. Jo penso que són eines, no? Jo crec que els Rebels d'Antígona, ho crec fermament, de la Georgina Dalmau, és també un manual per dir, no és el retir d'aquell psicòleg, però sí que és una eina que molts pares poden portar a casa.
2: Sí, penso que com que té aquest punt de que dèiem abans, no? De que és tan perfectament llegible per gent jove i no tan jove, penso que pot ser un punt en comú per treure temes i per posar temes sobre la taula i per arribar a acords, no? I a fer reflexions tots junts. Penso que pot ser un bon... M'agradaria, de fet, que pogués fer aquest paper. Això et demostraria la importància final i la potència d'un llibre, no?
1: Que per això també lluitem. Des del programa sí. També ho fem.
2: Llavors, això ja seria per mi fantàstic, la veritat, seria... Què més pots demanar, no? Que el teu llibre realment, la teva novel·la, vagi un pas més enllà.
1: Doncs per mi és una gran recomanació, ja ho he dit, un manual fantàstic.
2: Moltes gràcies.
1: A més, trepidant, perquè hi ha molta... A veure, hem parlat de moltes reflexions sobre la tecnologia, però l'ai al cor el tens en alguns moments perquè penses... Corre, corre. La frase és corre, corre, corre, corre, que no arribes.
2: Les escenes...

0: Arriba una nova edició del Creixell Crims. Enguany celebra el seu 5è aniversari amb un cartell de luxe on la família i els crims són els protagonistes. Tres dies de taules rodones, música, debat i diverses activitats ompliran Creixell Crims de literatura criminal. En parlem amb la seva comissària, Raquel Gámez Serrano. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Cita imprescindible a l'estiu és creixell.crims. I el punt encara s'aguanta, eh? I fa uns quants anyets. Raquel Gámez.
2: Hola, bona tarda.
1: Sempre comencem amb la mateixa frase. I qui ho havia de dir?
2: Que aquí a Tarragona
1: passaria això. I amb quanta força resisteix, s'aguanta, repeteix i, a més, amb una sèrie d'adeptes impressionant.
2: És que sembla mentida, Mònica, és que són 5 anys, és el 5è aniversari, enguany.
1: I heu fet una festa, festa grossa.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Jo vaig fer campana, eh?
2: Sí, és veritat, eh? Però, mira, ho vaig passar, no passa res.
1: Bueno, a mi em perdonen, perquè sóc mig de casa.
2: Exacte.
1: Però, escolta, anem a repassar una miqueta o a fer-ne 5 cèntims. Primer, abans de tot, valorar també una mica aquests 5 anys. Perquè un festival, moltes vegades es diu que sempre és el mateix, i que es presenten novetats, però tot arreu es presenten, i les presentacions de llibres ja no es porten, etc etc etc. Però no és així, perquè feu, ompliu, repetiu, i tothom queda content, i quan s'acomiada ja diuen, fins l'any que ve.
2: Sí, sí, ha costat, eh? Ha costat. Jo el que crec, de, si faig una avaluació, una reflexió sobre el decurs d'aquests 5 anys, el que crec és que ens hem professionalitzat. O sigui, ha arribat un punt que van començar com van poder, bonament, i tu hi eres, però esclar, tot costa molt, i crec que l'any passat va ser el punt d'inflexió que vam donar una passa endavant i ens vam professionalitzar. I ara mateix l'objectiu que tenim és mantenir-nos en aquesta professionalitat i mantenir-nos en que cada any es pugui celebrar el festival, perquè després de tant d'esforç, no?, que estrenem logotip enguany i tot, doncs que tingui força recorregut.
1: N'han dit dates 10, 11 i 12 de juliol aquest any. I bé, a veure, amb molta diversitat. Jo hi ha una cosa que volia destacar del festival, precisament, és que va arribar un moment que Creixell Crims era dels poquíssims festivals realment que quedaven. Vau aguantar, ara això ja ha anat creixent.
2: Sí.
1: I a més, oferiu una diversitat, perquè parleu de molts temes actuals i impliqueu a tota la ciutadania, a grans, a petits, diverses activitats i diversos formats.
2: Sí, és un tret diferencial des del primer any. Des del primer any va ser una proposta diferent que volia fer. Aquí hi ha música, enguany com a novetat hi haurà màgia, l'acte d'inauguració. Hem tocat molts pals que no són distintius precisament de la novel·la negra, com la dansa, l'òpera. Doncs enguany hi ha màgia, perquè s'ho mereix aquest 5è aniversari. I sempre amb les activitats prèvies hem volgut obrir el ventall del públic, i també a l'hivern, a Creixell, també, doncs, oferir i treballar amb les associacions del poble i fer activitats pels veïns del poble, com és el FICCAT, el conveni amb el FICCAT i la projecció de pel·lícules amb gent gran, i precisament en la programació d'enguany, que mantenim igual que l'any passat, el diumenge al matí, doncs és que ens acostem als petits, que farem un escape room familiar. Encarna l'esperit del Sherlock Holmes i resol el misteri, i ho farem a la biblioteca. Per tant, sí, toquem molts pals, i això és un tret diferencial nostre.
1: I molt atractius.

0: veure, perquè fer un escape room amb Sherlock Holmes, aquí a nivell, eh? Perquè arriba a les deduccions, no?, d'aquest bon home que ens ha tingut a tots sempre enganxats.
1: I a més molt reconegut amb els còmics, amb els nens, i precisament el tema central d'enguany és la família, i havíem de tocar el tema del nen, i vam fer incloure en aquest cartell espectacular que ha fet el Marc Novo, l'il·lustrador, doncs la figura d'un nen que a priori la novel·la negra defuig una mica, eh? És molt complicat tocar la figura dels nens, i aquí doncs hi està recollida, perquè precisament va d'això, família i crims.
0: No, família i crims, i si no hi ha crims, però sí que pot haver-hi família, perquè moltes vegades, moltes entrevistes, llibres teus, precisament, parlaven, no?, d'aquesta denúncia social també sobre els menors.
1: Sí, també. Aquí toquem molts vessants. Volíem, d'alguna manera, abordar totes les excepcions del terme família. És a dir, tocarem la màfia, ja la vam tocar amb la festa grossa en el 5è aniversari, però també tenim una taula rodona que ja ens endinsarem. I tocarem també el tema de si la família, la gent que no té família, que no té aquesta xarxa familiar, delinqueix més o no. Quan tindrem amb un judici popular, és una de les activitats estrella del festival, molt xula, perquè a més participarà el públic, haurà de dictar sentència al públic.
0: Ai, jo vindré a dictar sentència, com ens agrada dictar sentència, qui vulgui participar que no ho digui, però venir s'ha de venir a veure.
1: Serà molt interessant, perquè la xerrada paga la pena, la veritat és que paga la pena, però mantenim, mira, aquest any el que m'agrada és que hem mantingut, i aquesta era la voluntat de l'any passat, dels tres apartats nous. El primer, que era el de la presentació de novetats, tecles i lletres, amb l'actuació de piano d'Elisabeta Miranova, però també l'interrogatori, que el mantenim, l'hem mantingut amb la gran Rosa Ribas, que em visitarà, perquè, clar, també té una nissaga familiar, els Hernández i Hernández detectius. Aquí toquem tots, els mafiosos i els detectius, tots. I després repetim també la lectura dramatitzada que escoltava, La tortuga, de Patricia Highsmith, un conte superesfereïdor que va de la família i, no sé, la lectura va a càrrec d'algú que no sé si la coneixereu, és la Mònica Socias.
0: Aquest any m'ha tocat lectura. Sí, m'ho va oferir i vaig trobar que era un repte per mi, però he pensat que amb tantes coses que faig ja no vindrà d'una. Jo ho intento, molt serà.
1: Gràcies.
0: És una responsabilitat.
1: Tota una responsabilitat, i des del Creixi Crim estem molt agraïts.
0: Perquè, a més, Patricia Highsmith és, vull dir, és molt estimada per vosaltres, molt estimada pel festival, sí. Que és una gran figura.
1: És una gran figura, i el conte de la tortuga, de veritat, veniu, perquè és esfereïdor, és familiar i és esfereïdor.
0: Bueno, jo dic, no vingueu tant. Però sí, realment val molt la pena conèixer. Feu un gran treball de divulgació, això també voldria destacar-ho.
1: Sí, del que és la novel·la negra, del que és la lectura i la participació també en els instituts, mantenim el de Roda, i potser de cara a l'any vinent s'està parlant d'ampliar fins i tot, o sigui que és increïble, amb el Premi Jordi Tinyena.
0: Els premis que no els hem citat, però sí.
1: Té d'haver actualitat, i també doncs tenim el Premi Trajectòria, que enguany a la roda de premsa es va avançar, que és la gran, i no podia ser d'una altra manera, en el seu 90è aniversari, l'Olga Xirinacs, de la terreta, o sigui, és que...
0: Ells han Xirinacs aquest
1: sí,
0: any, eh?
1: Sí, clar, tot va molt lligat, i després el gran Margarida Aritzeta, que per cert hem tingut ara la reunió de deliberació, i fins aquí puc llegir, no diré res més.
0: Jo no sé res, tampoc, eh?
1: No, i tenim el segon premi, de poesia criminal del Jordi Llopart, el Mònic, que vam encetar l'any passat poesia criminal i s'han presentat un munt de treballs.
0: És que anem a dir com està, perquè la poesia costa, però això de posar-hi criminal penso que és un incentiu.
1: Sí,
0: també,
1: perquè vam obrir el ventall a denúncia social, perquè també s'hi adiu, vull dir, no només matar sang i fetge, sinó de denúncia. I l'any passat el jurat va comentar, jo no en formo part, jo només el del Margarida Aritzeta, que hi havia estat d'una qualitat enorme, els treballs presentats, vull dir que hi havia força finalistes. I enguany no ho sé, perquè estava a punt de deliberar-se, suposo, és en aquestes dates, però els treballs presentats són nombrosos.
0: I de novel·la també. O sigui, de novel·la, teniu sí. un èxit de participació.
1: Bueno, de novel·la s'ha mantingut, va haver-hi un boom, que vam arribar, no sé, si a 53 o així, i l'any passat van haver-hi 30, però de millor qualitat, i enguany ens hem mantingut en 30, i també et puc dir que de millor qualitat.
0: Està bé, perquè és un patir, això dels premis.
1: Sí, sí, sí, és un patiment, perquè ningú vol que quedi cap desert. I quan hi passa, perquè va ser la segona edició... És que teníem doble feina, rellegíem i rellegíem per no voler deixar-lo de ser, però sí que hem de tenir en compte, i sobretot a Margarida Aritzeta, que sortirà publicat en una col·lecció d'una certa qualitat i, per tant, no pel fet de premiar la millor novel·la de les presentades, sinó la millor novel·la amb prou qualitat que pugui estar a la línia de tota la col·lecció, com és Crims.cat. Clar, és difícil.
0: És complicat, jo sé el que és estar al jurat i declarar-ho desert i que tothom, bueno, un percentatge molt elevat s'enfada i critica, sí. però realment quan has llegit els treballs i no tens clar...
1: És millor ser honest i dir, doncs mira, quina mala pata, però és així. De totes maneres et puc avançar que no queda desert i que estem tots molt contents.
0: Bé, sabem que hi ha premi, com a mínim, no sabem quin.
1: Res més, ja... res més.
0: Bé, escolta'm, noms com el de Tura Soler, Jordi Grau, Susana Hernández i Laia Vilaseca.
1: Clar,
0: grans noms.
1: Grans noms perquè també toquem els pals de criminals. És a dir, hem dit que si tenim família o no família, que si la màfia, que si els detectius familiars, però també hi ha els crims familiars que els pateixen o que els cometen reals. I ara aquí vindrà, i repeteixen, perquè la conferència va fer una conferència excepcional que la gent no volia aixecar-se de cadira, la Tura Soler i el Jordi Grau, i aquí vindran a parlar, no dels crims reals, sinó dels seus llibres, però també tenim les grans Susana Hernández i Laia Vilaseca amb els seus crims de ficció. Veniu.
0: Escolteu-me, Creixell.crims, festival de novel·la criminal en català, un any més resistint a això... Se'n diu Resistència Cultural i que per molts anys, Raquel Gámez, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a tu, Mònica.
2: El Calaix ho fan possible Mònica Socies i Josep Maria Soler. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Avui farem el resum de les principals informacions que hem destacat aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana, un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'AMB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
2: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania, per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
1: Estem parlant d'una inversió d'1,5 milions d'euros, per tant, és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
2: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
1: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
2: Sí, sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i tot el que puguem reduir ho farem.
1: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del Parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandreuencs i les santandreuenques? Quines millores veurà o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
2: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és el... A més, davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà l'Andraula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
1: Per la seva banda, l'alcalde Marc Giribet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
3: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat, i per tant ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com dèiem, Federico García Lorca, el Parc Central, i totes les actuacions, doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania, i avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
1: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres. Seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
3: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que hi ha a Avinguda Argentina, amb la generació d'un nou Correcant, importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el pla de l'estació, i per finalitzar, amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur parc central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
1: Importants canvis que haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
3: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants, i que, per tant, ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius, i aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca, i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
1: Quan finalitzin les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any. Aquesta setmana també s'ha posat en marxa la campanya Respectar no costa, per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. La campanya es presentava el dilluns. En marxa la campanya Respectar no costa, per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, urins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc etc.
1: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
3: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme que ho hem fet conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
1: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
3: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
1: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
3: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
1: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
3: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
1: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte no costa incomplir si estan situats en fanals.
3: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els orins.
1: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
4: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no? D'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els orins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
1: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
4: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
1: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
4: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota a malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
1: Tenir un animal comporta també seguir uns drets...
4: I
1: una responsabilitat.
4: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
1: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
4: Sí, sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la bosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, doncs, de consciència familiar, no?
1: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
4: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
1: Finalment, quin missatge voldria donar?
4: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
1: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom. No deixem el tema dels gossos, perquè aquesta setmana també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos a Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
5: Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En els propers mesos, l'Ajuntament iniciarà la construcció d'un gran espai situat al Parc de Can Preses, així com la renovació d'altres espais ja existents, donant-los una cara completament nova. L'actuació permetrà renovar aquestes zones, adaptar-les als estàndards actuals d'accessibilitat i oferir espais més adequats perquè els animals de companyia puguin córrer i socialitzar.
6: Precisament avui el que estem fent és dotant a la ciutat d'espais dignes, per tant reformarem gran part d'aquests correcans perquè tinguin espais dignes. Fins ara aquests correcans havien tingut molt poc manteniment, per no dir gairebé només la neteja i la desinfecció del propi espai. Ara substituïm totes les tanques, les entrades, fem entorns, diguéssim, més agradables amb el mobiliari necessari. Per tant, tots tindran una paperera, un dispensador de bosses, als entorns procurarem que hi hagi una font adaptada per poder veure els animals i, a més, la part més important és que aquests espais són importantíssims per poder mantenir la convivència entre els animals, que també han de sociabilitzar i per tant han d'estar deslligats, amb la pròpia convivència de la resta de veïns que no tenen animals i que per tant les zones estiguin acotades, les zones de convivència diguéssim es puguin compartir de manera endreçada, i això és el que busca aquesta renovació. És una manera més de posar diners al carrer, d'actualitzar els espais i mantenir-los, i sobretot això, volem espais de qualitat, espais del segle XXI, i aquest és l'objectiu, no? Que la ciutat avanci, que s'actualitzi i sobretot vagi en aquesta perspectiva de benestar animal i de convivència.
5: Ens presenteu que hi haurà 5 nous espais. On es poden trobar i per què s'han escollit aquests punts?
6: Com a nous de nova creació, hi haurà aquest on ens trobem ara, que és el Parc de Can Preses, i la resta són actualitzacions i ampliacions d'espais que ja existeixen. I per tant el que fem és la substitució de les tanques que estan, diguéssim, oxidades de les miccions dels animals, les substituïm totalment noves i ampliem allà on podem, ampliem els espais, diguéssim, de convivència dels animals de companyia. I per tant és això, nova creació al Parc de Can Preses, era un espai molt gran on els gossos no tenien manera de poder conviure amb la resta d'usuaris del parc, per tant tindran una zona específica i aquí podrem equilibrar, diguéssim, els usos, les convivències d'aquest espai, i la resta doncs s'actualitzaran, es milloraran, es reformaran i s'ampliaran gran part d'ells.
5: Es destinaran 42.000 euros i les obres estan previstes que inicien aquest any o quan estan previstes?
6: En els pròxims mesos, dins d'aquest any, evidentment, començarem les obres. Les obres tenen, després la regidora donarà més detalls, però tindran una durada de 6 setmanes aproximadament, de totes les actuacions. I repeteixo, aquesta actuació no quedarà aquí, sinó que serà una actuació que serà el punt d'inici per seguir mantenint i millorant la resta d'àrea de gossos que tindrem. La ciutat té una gran estratègia per a aquestes àrees d'esbarjo, que és Parc Central, reformar l'actual, Parc de la Solana, el Parc Metropolità de la Solana, que ampliarà a l'Avinguda Argentina un gran correcan. La idea de l'Ajuntament és poder trobar un altre espai gran de correcan en l'àmbit del Palau, de la zona del Palau. Per tant, la ciutat tindrà en els dos extrems un correcan i en el centre de la ciutat, que és el Parc Central, un altre gran correcan. I aquestes àrees petites més d'esbarjo, el que buscaran precisament és donar servei a la resta de barris i de veïns i veïnes que potser no es poden desplaçar en aquestes grans àrees d'esbarjo, però que sí que tindran, diguéssim, un espai digne i actualitzat com és el que avui presentem.
5: Per la seva banda, la regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, ha explicat que els nous espais facilitaran que els gossos disposin de zones específiques on córrer i socialitzar sense coratge.
4: S'ha decidit perquè, bueno, com hem començat ara la campanya de fer sancions a aquelles conductes incíviques de no netejar els orins o no recollir els excrements dels gossos, doncs per l'altra banda hem de donar un espai on la gent sí que els pugui portar, puguin gaudir d'uns espais de jugar, de fer les seves necessitats, i per això doncs, crearem aquest espai a Can Preses, on tindran tota aquesta zona que es veu aquí darrere meu, i a més, no només aquest serà nou, com ha dit abans l'alcalde, però també es remodelaran zones i es faran més grans a la Solana, es faran dos zones a la Solana, a Can Prats i al Palau.
5: Per què és important que els animals tinguin un espai per gaudir, per córrer, en un moment on s'està restringint precisament als animals que puguin fer les seves necessitats pel carrer?
4: Pues precisament per això, no? Perquè tinguin un espai acotat on les famílies puguin vigilar-los, estar amb ells, jugar amb ells, que aquests gossos es puguin puguin relacionar també entre ells amb zones separades de gossos grans i gossos petits, i bueno, necessiten, per benestar animal, necessiten aquesta socialització, i més ara que cada cop hi ha més animals de família, no? Que ja es diu que hi ha més animals de família que nens i adolescents, o sigui que és important, és molt important tenir aquests espais i donar des de l'Ajuntament els puguem oferir.
5: Com a regidor de barri, m'imagino que t'omple d'orgull tenir un nou espai que estrenar en el teu barri, no?
4: Sí, i tant, i a més és una de les coses que més ens ha demandat la ciutadania. Quan hem fet les assemblees de barri, gairebé a totes aquestes assemblees ha sortit aquest punt, no? Que a Campreses volien un espai només per gossos, i a més per tenir-los separats de la zona on juguen els nens i nenes, i ens sembla doncs, el més adient i el més sensat.
5: L'actualització permetrà renovar 4 espais ja existents que es remodelaran i actualitzaran, i es crearà una nova zona d'esbarjo per a gossos al Parc de Campreses.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Un incendi declarat aquest dimarts a la nit en una nau de la planta del Mirall a la carretera de Martorell de Sant Andreu de la Barca ha obligat a evacuar de manera preventiva 124 treballadors que hi havia a les instal·lacions. L'avís es va rebre a les 9:49 minuts del vespre. Els bombers de la Generalitat hi van desplegar un dispositiu format per 9 dotacions, entre les quals un vehicle especialitzat en risc químic. Segons els serveis d'emergència, el foc va afectar una zona d'uns 200 metres quadrats on havia amagat emmagatzemats material corrosiu i oli. L'incendi va generar una columna de fum negre. Com a mesura preventiva, es va tallar el camí vell del Palau i Protecció Civil va activar el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, el Pla SECCAT, en fase de categoria 1, considerada de poca importància per fer el seguiment de la incidència. Finalment, una persona va resultar ferida lleu per inhalació de fum i va ser traslladada a l'Hospital de Martorell per rebre assistència mèdica. Els bombers van donar l'incendi per estabilitzat a les 11:40 minuts de la nit. Durant la nit, els equips d'emergència van continuar treballant per extingir completament el foc, evitar possibles revifades i investigar les causes de l'incident. Una informació que ja va avançar en Ràdio Sant Andreu a través de les xarxes socials i a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
7: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andreu de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
1: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
7: Esta campanya lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andrés de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
1: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com deien, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
7: És molt important recordar que el Fons Català i les diferents entitats que estan col·laborant recomienda no organitzar recogida de ropa, de alimentos o de altres materials. En estos momentos, los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
1: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678. 08678, o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I aquests dies a Sant Andreu de la Barca s'estan realitzant diferents casals d'estiu. Ens centrem avui sobretot als casals d'estiu esportius.
5: Els casals d'entitats esportives omplen d'activitat física l'estiu a Sant Andreu de la Barca. Els responsables dels casals de tennis, futbol i bàsquet expliquen com es desenvolupen les primeres setmanes. Ens hem apropat fins a les instal·lacions municipals de Can Salvi per conèixer com s'ho estan passant els joves infants. Allà es troben els del futbol. Parlem amb Carlos Fernández, monitor del casal.
8: Aquesta setmana crec que n'hi ha 52 persones, bueno, nens, i sí, molt bé, molt bé. De moment s'ho estan passant tots bé, jo crec, així que sí, molt bé.
5: Quin és l'objectiu del vostre campus de futbol? Millorar esportivament, fomentar valors, que s'ho passin bé?
8: Tot una miqueta, tot el que has comentat, o sea, és el nostre objectiu. Sí que és veritat que bueno, ens agradaria que tots millorin una miqueta més, però passant-s'ho bé.
5: Com és un dia tipus al casal? Què és el que feu? Quines activitats feu?
8: Mira, pues, primer de tot, per començar, fem un calentament, ¿vale? amb la pilota i tot això. Després fem un treball tècnic, ¿no? per millorar, de tecnificació. I després ja fem jocs i anem a la piscina i acabem amb partit.
5: Quin és el perfil de nois que venen a aquest casal? Veig que la majoria són nois, no hi ha cap noia, no, pel que veig. I quin tipus de persones són? Són gent que juga a futbol de normal? Són gent que simplement li agrada i per l'estiu s'aprofita bé el casal?
8: N'hi ha una mica de tot, eh? N'hi ha jugadors del club de Sant Andreu de la Barca, n'hi ha, bueno, de futbol sala també, gent de futbol sala, del club de futbol sala, i gent que ve aquí per disfrutar i per passar-s'ho bé. El cas de les nenes, la setmana que ve sí que venen, crec que, 4 nenes, que les tenim apuntades ja. I això sí, n'hi ha sobretot gent que del club de futbol.
5: Com adapteu les activitats? Perquè m'imagino que hi ha gent que tindrà més nivell, hi ha gent que té menys. Veig que estan dividits per grups. Això té a veure amb els nivells o simplement els dividiu per grups?
8: Primer dividim per edat. I després sí que fem variacions depenent del nivell i tot això, més que res perquè els nois s'ho passin millor, que no sempre gani el mateix i tot això.
9: Els monitors, com tu, qui sou? Sou jugadors del club? Com enteneu del futbol? Per què heu decidit vosaltres ser monitors?
8: Bueno, quasi tots o tots hem sigut jugadors del club de Sant Andreu de la Barca i molts som entrenadors. Som entrenadors del club durant la temporada i aquí a l'estiu fem les estades.
9: Aquest any quina novetat hi ha en el casal d'estiu? Hi ha alguna novetat o és igual que l'any passat? Heu incorporat alguna millora?
8: Bueno, sí que normalment, o sea, és com tots els estius, però aquest any hem variat que la setmana que ve farem una espècie de mundial, ja que està el mundial aquest any, pues sí, farem una espècie de mundial amb tots els nens, farem seleccions i, bueno, una miqueta, una activitat a mi.
9: M'imagino que tots es mataran per Espanya, no?
8: Sí, segurament sí. O Argentina.
9: Hi ha algun premi qui guanya aquest mundialito?
8: Sí, hem pensat en tenir copes ahí al vestuari i sí, donarem premis i tot això.
9: Què és el que més us comenta les famílies sobre el feedback que us donen sobre el casal?
8: Bueno, sobretot que surten molt contents del campus i sí, et diuen molt que s'hidratin, que es mullin, que tot això, que sempre està la preocupació, però sí, molt bé, molt bé.
9: Bueno, pel que veig, estratègicament estan els grups als quatre punts que tenen sombra, menys un, que és impossible que li doni la sombra.
8: Sí, també és que aquesta setmana just estan arreglant el camp de baix, i ahí n'hi ha sombra també, i llavors n'hi ha un grup que has dit que no té sombra, que per això, perquè estem tots aquí a dalt i no es pot fer res més.
9: Pels nois que s'ho passen bé durant el campus, és una, potser una porta d'entrada perquè després s'apuntin al club, és un dels objectius, que segueixin després durant l'any i s'enganxin al futbol?
8: Sí, l'any passat jo crec que va ser l'estiu que més gent es va apuntar a la temporada, i aquest any, bueno, esperem que també, a veure si a la gent l'agrada i s'apunta, sí.
9: És a dir, que la majoria després segueixen jugant al futbol, no?
8: Sí, molts que han vingut nous i això s'han apuntat després, sí.
9: Quan acabi l'estiu, acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nois que han participat al campus?
8: Home, que s'ho hagin passat bé, sobretot, i que, bueno, que a mi, per exemple, a mi personal, m'agrada que em recordin, no?, pel següent estiu o quan pel carrer, que ens saludem i tot això. És la meva sensació, vaja.
9: M'imagino que tu ets jugador del Sant Andreu de la Barca, no?
8: Sí, és el jugador del Sant Andreu de la Barca.
9: Llavors aquests jugadors potser si s'incorporen al club podran algun dia potser disputar amb tu un partit?
8: Sí, bueno, un partit o entrenaments. Jo soc entrenador i estem quasi tots els dies aquí, quasi totes les hores. O sea, sí, molts nois ja ens coneixem entre tots, però sí. Si s'apunten, sí que poden.
9: També hem parlat amb José Antonio de la Fuente, monitor del casal de tenis, que també es troba a les instal·lacions de Can Salvi.
10: Bueno, va per setmanes, llavors hi ha setmanes que hi ha més nens, hi ha setmanes que hi ha menys. Bueno, estem parlant d'uns 30 i pico a la setmana, més o menys.
9: En línies generals, com estan en el casal?
10: De moment estan molt bé. La part del tema de la calor, que la veritat és que és complicat, però estan molt bé, estan entrenant molt bé i bueno, tot bastant organitzat.
9: Quin és l'objectiu del casal de tenis? Millora esportivament, fomentar valors o sobretot que els nens i nenes s'ho passin bé?
10: Bueno, hi ha dos tipus. Fem el casal d'estiu, que són per nens una mica més petits, llavors és perquè s'ho passin bé i fan, no només fan tenis, sinó fan altres activitats, com el pàdel, el pickleball, és més dinàmic. I després aquests que tenim aquí davant són els d'estats de competició, que aquests ja sí que és una mica més canyero, ja treballen més dur, fan preparació física, a les tardes també fan tornejos, llavors els acompanyem també, i ja es busquen altres objectius. O sigui, és una mica la pena. Aquests ja busquen guanyar partits i són objectius una mica més competitius, i els altres és més lúdic.
9: Com és un dia tipus al casal? Quines activitats feu més enllà del que estem, del que ens estava relatant?
10: Pues mira, al casal comencem a les 9, fan de 9 a 10 i mitja tenis, això diari, i després fan esmorzen una miqueta, i després ja a partir d'aquí, pues, bueno, anem canviant, i com t'he dit abans, fan una mica de pickleball, fan una mica de pàdel, fan una mica de multiesports, i bueno, depenent de les qualitats i el que més els agradi, doncs anem variant. I ja al final, doncs se'n van una horeta i alguna cosa a la piscina, i després els que es queden a dinar dinen aquí al club i els recullen, o a vegades els que no es queden a dinar doncs els recullen els pares després de la piscina.
9: Quin és el tipus d'esportista que ve aquí a fer el casal? És un esportista que de normal ja sap jugar a tenis, ve gent que és totalment verge, no té ni idea d'agafar una raqueta, més gent que li agrada fer esport, que practica esporàdicament tenis. Quin és el tipus de perfil?
10: El perfil que de moment tenim és la majoria, el 90% són nens que ja venen durant l'any a l'escola. Llavors, bueno, són nens que ja, pues, clar, ja l'estar a l'escola durant l'any, pues, ja tenen una mica el tenis una mica més agafat. El que passa és que també sí que venen nanos que no han jugat mai a tenis, que no estan a l'escola. Llavors, bueno, ja et dic, el percentatge és més de l'escola, però també venen nens de fora del club, diguem-ne.
9: Com adapteu, doncs, les activitats a tots els nivells? Perquè m'imagino que en el tenis es nota més precisament una persona que sap jugar i una persona que comença.
10: Bueno, ho valorem per grups. O sigui, quan venen, pues depèn del, primer els posem per edats i després veiem els nivells i llavors una vegada veiem els nivells els dividim per grups per nivell, no? Perquè clar, si tenen d'estar una hora i mitja jugant a tenis, pues lo important és que puguin intercanviar pilotes i també per l'aprenentatge i l'evolució és millor que estiguin amb nivells tenístics equilibrats.
9: Quin paper juguen els monitors? Des d'aquí veiem que sou un parell o tres. Sou professionals del tennis, és a dir, us dediqueu al tennis, sou professors de tennis, sou persones que simplement us agrada el tennis. Com, quina funció teniu vosaltres?
10: Bueno, nosaltres els que estem portant a l'estaix de competició som professionals, ens dediquem al 100% a això. I després el Casal és un nano que també treballa amb l'escola amb nosaltres, és més jove, però aquest sí que estudia, nosaltres ja som professionals d'això.
9: Que és, cada any hi ha alguna novetat, m'imagino, al Casal aquest any, enguany, hi ha alguna cosa que el faci diferent als campus de normal?
10: No t'ho sé dir, perquè jo vaig començar a treballar aquí al setembre, i llavors per mi és el primer Casal, i bueno, el que sí estem intentant és que els nanos que volen, els que volen aprendre, els que volen evolucionar i els que volen millorar competitivament, doncs els donem una mica, estem donant una mica de més canya en aquest sentit, a nivell tècnic, físic i psicològic inclús. I després hi ha l'altra part, que són els nens, que és més lúdic. Llavors, doncs, bueno, això ja el deixem que cada família triï una mica el que vol, però sí que el que vol treballar, vol millorar, doncs li estem donant una mica de més canya que un temps enrere.
9: En aquest sentit, quin feedback us donen les famílies que us comenten sobre el Casal? Els agrada? Quin és el feedback que rebeu?
10: El poc que he rebut, perquè avui és la primera setmana, algunes mares que estan molt contentes, tant a nivell de Casal com a nivell d'estaix. Però clar, acabem de començar aquesta, la setmana passada no vam fer ni Casal ni estaix.
9: El Casal pot ser que sigui una entrada per després que s'apuntin al club? És un dels objectius, fer-los enamorar del tenis i que després segueixin al club?
10: Home, nosaltres com a entrenadors ens agradaria això, no? Que si venen i no han jugat mai a tenis i proven el Casal i els hi agrada, doncs que sigui una entrada per després entrar a l'escola i poder tenir més alumnes i tal, sobretot els que juguen bé, no? Els que tenen moltes ganes i tal, doncs aquests sí que ens fa il·lusió que juguin al Casal i després que els apuntin a l'escola.
9: Per acabar, quan acabi l'estiu, quan acabi el Casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els infants que han participat al campus?
10: Bueno, pues els del Casal, que se'ls vagin contents i feliços de que s'ho han passat bé i han jugat a tennis i han millorat, i a veure si podem agafar que s'apuntin l'any que ve a l'escola. I a nivell dels de competició, pues bueno, que estiguin contents amb els resultats, amb els entrenos i amb la pròpia evolució que hagin tingut, no? Que ells també ara pues poden aprofitar aquests dies de Casal i d'estaix pues per poder treballar cada dia. Que en canvi quan hi és a escola, doncs igual venen dos dies a la setmana, els que més venen són tres dies, i en aquest cas, doncs clar, venen els cinc dies i pots treballar més coses. Llavors espero, el que voldria més això, que s'aprofiti el temps perquè sigui una experiència positiva.
9: Per veure com es desenvolupa el club de bàsquet, ens hem desplaçat fins a l'escola Josep Pla, al pavelló, on hem parlat amb Nora Peralta, monitora del Casal de Bàsquet.
11: Doncs actualment tenim 32 nens, tots al club, i bueno, hem iniciat amb moltes ganes i amb els nens molt il·lusionats.
9: La calor com l'esteu combatent? Perquè clar, aquí fa una calor insuportable, sobretot aquesta setmana amb la onada de calor.
11: Bueno, intentem sempre parar, tenim fons a fora on els es poden anar remullant i bueno, pues, fent activitats curtetes i intentant doncs, no patir massa.
9: Quin és l'objectiu principal del campus? Millorar esportivament, fomentar els valors o sobretot, imagino que els nens ho passin bé?
11: Sí, sobretot que els nens surtin aquí cada dia amb un somriure, treballar i donar suport a totes les eines que s'han fet durant la temporada i també doncs, que gaudeixin tots els dies. Fem moltíssimes activitats, no també de bàsquet, fem activitats més lúdiques, però això, que se'n sorprin sempre amb un somriure.
9: Com és un dia tipus del casal per la gent que no ha vingut mai al casal del bàsquet? Quines activitats feu? Què feu més enllà del bàsquet?
11: Doncs principalment fem dos dies complets de bàsquet, que són dilluns i dimecres, que fem exercicis de tècnica i també de tàctica, i fem competicions tots junts de 3x3 i tirs. I hi ha dies doncs, que fem activitats especials, que són els dijous, que fem doncs, alguna gincana pel poble, per aquí el pavelló, i guerra d'aiguals divendres i un dia piscina, el que toqui.
9: M'imagino que aquí deu vendre gent, nens de tots els nivells, de tot el tipus d'infants, gent que juga a bàsquet, gent que no ha fet mai una pilota. Quin és el perfil de nens que hi ha actualment i nenes en aquest casal?
11: Doncs actualment tots són del club. No tenim cap nen de fora. Bueno, això també ens limita una mica, però bueno, aquí tots ens coneixem i és un ambient molt, molt agradable.
9: És a dir, que totes les activitats les adapteu llavors a un tipus de nivell que és gent que ja sap jugar, no?
11: Sí, a més es coneixen tots entre tots, els entrenadors ens veiem tots cada dia amb tots els nens, vull dir que és molt fàcil.
9: Quin paper tenen els entrenadors i les monitores com tu? Sou del club, hi ha gent que és de fora, quin paper jugueu vosaltres en aquest casal?
11: Doncs tots els entrenadors som del club, i principalment la nostra funció és tot el tema de la planificació d'activitats i de gestionar doncs, el dia a dia del campus.
9: Aquest any hi ha alguna novetat respecte a anys anteriors del casal? Heu incorporat

0: T'anava a preguntar, que és el que li pregunto a totes Casals, que m'imagino que la idea també és que els nens i nenes que participen al Casal després s'apuntin al club, però en el vostre cas tots són del club, per tant, m'imagino que un dels objectius és que millorin a nivell esportiu també, no?
1: Sí, que millorin, que els donin idees de cada temporada vinent i que s'ho passin molt bé.
0: Quan acabi l'estiu, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nens que han participat al campus?
1: Doncs amb les ganes de tornar al setembre, amb ganes d'aprendre més. Que tinc ganes de tornar a venir l'any vinent.
0: Els tres campus comparteixen un mateix objectiu, oferir als infants un estiu actiu compartint la pràctica esportiva amb activitats lúdiques, jocs i moments de convivència. Els monitors destaquen el bon ambient que s'ha creat des dels primers dies i asseguren que més enllà de la millora tècnica en cada disciplina, els Casals també són una oportunitat per fomentar valors com el treball en equip, el respecte i la companyonia.
2: I aquest dissabte, amb l'acte central del Dia de l'Orgull, finalitzaran els actes que s'han realitzat en les darreres setmanes amb motiu del Dia de l'Orgull. Tot seguit en donem més detalls. Aquest dissabte a Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
3: Bon dia.
2: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'Agrupació de Joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigües Toses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
3: Sí, sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització. A banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, sí, la veritat que apunta a maneres.
2: Promet, no?
3: Promet.
2: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'Agrupació de Joves, i tindrem P de Patxes.
3: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai, doncs, més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut al punxadiscos de locals, P de Patxes, com no, que ens donaran, doncs, una mica més de música al recorregut.
2: Un recorregut diferent aquest any.
3: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acortar una miqueta més el recorregut.
2: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
3: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal de que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí.

0: era el municipi i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Més persones queer. I enguany doncs hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest doncs carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació. I també nosaltres doncs ens agrada també apostar doncs que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest doncs la colla castellera de la Droc ens oferirà doncs un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara a d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil doncs perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que, no, aquests els nens i nenes doncs també tinguin el seu espai en aquest acte.
1: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats, no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades evidentment doncs a participar en actes com aquest, no?
0: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no, el poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
1: Després, a les 9, començarà el show drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
0: Correcte.
1: Però sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
0: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit. O sigui que esperem que
1: tot surti bé. Per les altes temperatures, però sí que serà sí. Un sopar doncs, a l'esplanada.
0: Correcte.
1: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
0: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident, per informació, per demés, doncs creiem que ha d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
1: Hauran taules i cadires.
0: Correcte, sí, com cada any doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
1: Anem ara al show drag, que és habitual en aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
0: Enguany, la veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Sant Andreu de la Barca es mereix, no? També un espectacle a la mesura, i enguany doncs disposem d'un show drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no? I és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no? Del show drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs són apostes molt potents. Així fem un repàs doncs tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada, no, doncs, no només que hi hagin homes travestis al show drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit, doncs, ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
1: Doncs serà el show drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no? Mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
0: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar, i també tenim la novetat Chica Barata, que és, diguem, una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Sala Polo o Razzmatazz, que sol amenitzar, doncs, actes i festes, no, de relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
1: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí, la Perla, eh?
0: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no, també amb el cartell, no, amb mà, doncs, seguim, doncs, any rere any volem apostar, doncs, que la Perla, la geganta, doncs, sigui com l'eix central, no, dels nostres actes, i sí, sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua, esperem que la gaudiu molt.
1: Informació sobre la celebració del Dia de l'Orgull aquest dissabte, inici de la Rua a la plaça Federico García Lorca a les 7 de la tarda, i després la festa continuarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb la lectura del manifest i també amb el show drag. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal de WhatsApp, on podreu rebre puntualment totes les informacions de Ràdio Sant Andreu i l'actualitat de la ciutat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Pennsylvania takes 5,000.
1: Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio i La Xarxa. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Chiva i jo mateix, Salvador Climent, i en Pere Sánchez, de control tècnic.

Si sou turistes, viatgers o viatjants, estareu familiaritzats amb els establiments d'allotjament temporal. Hotels, fondes, pensions, si aneu pels Estats Units, motels. Els Deep Purple, des del seu hotel a Montreux, Suïssa, van veure com es cremava el casino, on hi estaven actuant en aquell moment Frank Zappa i els Mothers. Havia passat que algun idiota va encendre una bengala i del casino no en va quedar res. Deep Purple hi havien de gravar el seu disc el dia següent. Part de l'observació de l'incident era el fum de l'incendi que planejava sobre el llac Geneva. Aquesta impressió, entre bucòlica i frapant, va portar el grup a compondre la cançó Smoke on the Water, fum sobre l'aigua. La van gravar els dies següents a Montreux mateix, en un altre hotel, el Grand Hotel, i encara és el tema més popular de Deep Purple.

0: Smoke on the Water. Tothom que ha agafat una guitarra algun cop n'ha tocat el riff i l'ha tocat malament, perquè no discorre sobre un sol bordó, sobre una sola corda. Tal com va aclarir el guitarrista Ritchie Blackmore, s'ha d'harmonitzar amb quartes paral·leles, és a dir, pulsant simultàniament cada corda i la immediatament contigua al mateix trast.
1: Esteu escoltant Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Si heu sentit el començament del programa, és possible que us hagueu preguntat quina relació té la cançó de la sintonia d'avui, Pennsylvania 65000, Pennsylvania 65000, que toca l'orquestra de Glenn Miller. Doncs quina relació té aquesta cançó amb els hotels? Doncs bé, 65000 era el número de telèfon de l'Hotel Pennsylvania de Nova York. El número de l'Hotel California no el sabem, però la cançó sí, és aquesta.

0: Insolo. L'Hotel Califòrnia no existeix. És una metàfora dels excessos de la vida d'uns joves d'una banda de rock de a Los Angeles, Califòrnia. La foto de la portada del disc, aquest dels Eagles, és de l'hotel Beverly Hills, un hotel de luxe de Sunset Boulevard. El que sí que existeix és l'hotel Chelsea, de Nova York. És famós per un piló de raons, la principal perquè dona nom al vostre programa de ràdio preferit. Per això, l'amic Leonard Cohen li va fer aquesta cançó.
1: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine

0: jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
1: Chelsea Hotel, el que més s'ha comentat de la lletra d'aquesta cançó des de que es va publicar l'any 1974 a l'àlbum Pell Nova per la Vella Cerimònia és que està inspirada en un afer sexual determinat. Però com que aquí no estem per fer xafarderies, el que us recomanem és que no penseu en això i llegiu la lletra mentre sentiu la cançó, perquè com el 99,9% de les lletres de Leonard Cohen, és una meravella de sensibilitat i emocions. So I sing the song of love, Julia. En contra del que pensa molta gent, un hotel és un lloc de solitud. Ray Davies, dels Kings, va compondre una de les seves millors cançons atabalat per les nits solitàries als hotels durant una gira americana, Sitting in My Hotel,

assegut a l'hotel, són els Kings. Som conscients que en el programa d'avui us hem aclaparat amb quatre obres mestres seguides, cinc si contem la sintonia de Glenn Miller. És moment de fer un refresc, demanem alguna cosa per beure. Truquem al servei d'habitacions, Hotel Room Service la canta, o més ben dit, la rapeja el senyor Pitbull.

Hotel Room Service es va publicar l'any 2009 i és un dels grans èxits del rapper nascut a Miami, Armando Cristian Pérez, de nom artístic Pitbull. La cançó és una invitació al sexe a l'hotel. La versió més correcta d'aquesta activitat recreativa és la que es desenvolupa la primera nit a la denominada suite nupcial. Es tracta d'una habitació d'hotel on una parella jove, si ha estat ben educada en els principis de la religió i la moral, folla per primer cop. Gabinete Caligari, suite nupcial.

Històries d'amor senzilles i tendres que passen a la suite nupcial. No sempre és així, especialment als motels, que tenen una fama inquietant, sinistra. Mireu, per exemple, el motel Bates de Fairvale, Califòrnia. A la senyora Marion Crane la van apunyalar mentre es dutxava. Els Talking Heads van fer una cançó parcialment inspirada en aquests fets. Es diu Psycho Killer.

0: Psycho Killer és la primera cançó que van escriure els Talking Heads. Ho van fer quan encara es deien The Artistics i estudiaven a l'escola de disseny de Rhode Island, entre Boston i Nova York.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Una fonda o hostal és un establiment típicament situat a la carretera on els viatgers hi troben menjar, beure i dormir. D'aquí ve l'expressió fer parada i fonda. En anglès, de la fonda se li diu roadhouse. Els Doors, Roadhouse Blues.

Roadhouse Blues, el blues de la fonda. Aquest tema pertany al cinquè àlbum dels Doors, el disc anomenat Morrison Hotel. Els hotels són establiments amb una fama equívoca i variada. Poden ser llocs de simple trànsit, llocs de plaer o llocs de desesperació. L'any 1955, el Miami Herald va publicar la notícia que un senyor va destruir tots els seus documents d'identitat i es va tirar per la finestra de l'hotel. La May Bowden Axton, coneguda com la reina mare de Nashville, i en Tommy Darden, inspirats per aquests curiosos fets, van escriure la cançó Heartbreak Hotel. El tema el va fer famós Elvis Presley.

0: get so lonely, Becky Bay. Well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Hem sentit el Heartbreak Hotel, l'hotel dels cors trencats, número 1 a l'any 1956 als Estats Units per Elvis Presley.
2: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
1: Una pensió és un establiment senzill, generalment petit i familiar, que lloga habitacions per nits o temporades curtes. És molt més barata que un hotel, però els serveis també són inferiors. Als llits hi solen haver xinxes o puces. Com a contrapartida, poden oferir dinar i o sopar. D'aquí venen els noms de mitja pensió o pensió completa. Javier Ruibal és un músic i cantautor de Puerto de Santa María, Cádiz, que fusiona flamenco, jazz i músiques del Magrib i ha escrit i canta aquesta cançó, Pensión Triana.

Doncs, com heu pogut sentir, a la pensió en Triana, un dijous sant, un torero va muntar una festa i va entrar a la brigadilla i va enganxar amb pilotes tota la quadrilla. Com a conseqüència, el dia de Pasqua no hi va haver corrida, de toros, com a mínim. La notícia va sortir a l'ABC i aquest va ser el moment més famós de la pensió en Triana. Motels, hotels i fondes ha anat al Chelsea Hotel d'avui, que també és un hotel de cançons. I l'acabarem amb el motel més famós del rock, el motel de la memòria, el Memory Motel. Aquest existeix en realitat, és a Long Island, i diu la llegenda que en Mick Jagger i la Carly Simon s'hi van embolicar. Diuen que Mick Jagger va escriure aquesta cançó en memòria de l'experiència i la Carly Simon li va respondre escrivint You're So Vain. Dues grans cançons. Sentim la primera, Memory Motel, els Rolling Stones.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Club con Juan Antonio Casas.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
3: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un programa on avui farem un balanç, un resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana i on també tindrem la previsió del temps amb Carlos Lara de MeteoSap. Comencem. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana amb Carlos Lara, el responsable de MeteoSap, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Però abans el que volem fer és una mica de balanç, de resum de la setmana. Hem patit diversos dies seguits amb temperatures que no baixava la màxima dels 35 graus molts dies seguits, i volem fer balanç, i volem fer-ho com sempre amb Carlos Lara. Molt bon dia, Carlos.
4: Molt bona, Jordi.
3: Bé, la previsió del temps la deixem per després, que serà, crec que, molt ràpida. Analitzem la setmana. Ja avançàvem a inicis de setmana a una connexió on ens comentaves que durant molts dies, finalment crec que han estat 9-10 dies consecutius, on la temperatura no ha baixat, la màxima no ha baixat dels 35 graus.
4: Así es, ahora lo iremos viendo todo, pero en general, pues bueno, una semana de tiempo tranquilo, estable y soleado, con temperaturas que han seguido siendo muy altas, pero bueno, vamos a comentar esas diversas cosas que han sucedido esta semana, porque parece que no, pero hemos tenido pues bastante cositas. La primera es un chubasco que nos pilló, debo decir, bastante por sorpresa, el lunes a mediodía. Un chubasco pues fruto del propio calor de estos días, que fue bastante potente. Lo que pasa es que fue pues muy local, podríamos decir. En mi zona, por ejemplo, pues no dejó ni registro apreciable, 4 gotas, y eso sí, antes de eso, un viento muy fuerte que se levantó durante un minuto o dos, y ya digo, mi zona no dejó registro. Sin embargo, la parte más al sur de San Andreu, tocando la parte más próxima a Pallejà, dejó ya registros próximos al litro, pero en zonas cercanas pues los registros fueron bastante más abundantes, lo que denotan pues es un poco lo local que fue ese chubasco, un poco sorpresivo, como decía. La segunda cosa que tenemos que comentar es que el mismo lunes registramos la primera noche ecuatorial del año con una temperatura mínima de 25,2 grados. Recuerdo que las noches ecuatoriales son aquellas en las que la temperatura no baja de los 25 grados. Y esto, pues además de ser algo bastante raro en nuestra zona, pues es la noche ecuatorial más temprana desde que tengo datos, que recuerdo, empecé a registrar datos en el año 2010 y supera de esta manera el anterior registro, que databa del 8 de julio de 2016, y además pues es la primera noche ecuatorial que se registra en un mes de junio, ya que, como vemos, pues el anterior registro era del 8 de julio. Y la tercera cosa que tenemos que decir es que el miércoles, como decías, después de 10 días consecutivos con máximas por encima de los 35 grados, incluso llegamos a 37,5 el martes, pues rompimos esa racha, ya que pues el miércoles bajaron ligeramente las temperaturas y registramos una máxima de 32,1. Las mínimas también han sido altas, como ya hemos visto con esa noche ecuatorial del lunes, pero que el resto de la semana pues todo han sido noches tropicales, que pues son esas que la temperatura no baja de 20 grados. Así que bueno, pues con ese pequeño respiro, vamos a decir, de miércoles, pues la verdad, como decir, que semana que hemos seguido con temperaturas muy altas, tiempo tranquilo en general, excepción de ese chubasco que nos pilló un poco por sorpresa el lunes, y poco más a comentar, Jordi.
3: Doncs aquest és el resum de la setmana. Ja vam comentar, vam avançar aquesta informació durant molts dies, aquestes temperatures màximes que no baixaven dels 35 graus. Hem de recordar que la propera setmana tindrem el podcast de Lloba Otruene, l'últim de la temporada. Torneu al setembre, fareu anàlisi del mes de juny.
4: Con datos curiosos, porque a mí me ha pillado un poco por sorpresa. Yo hablando contigo en petit comité, digamos, tenía la sensación de que este junio iba a ser el más cálido de que habíamos tenido, y esto demuestra un poco el cortoplacismo, ¿no?, que tenemos en la memoria. Y es que el junio del año pasado, lo veremos en el Lloba Otruene, pero fue bastante más caluroso que este, con todo lo que hemos pasado. Y es que este, pues quizá los 10 primeros días, pues han maquillado un poco esos resultados, aunque el final de mes ha sido terrible. Pero bueno, comentaremos todos esos datos, como dices, en el Lloba Otruene. Analizaremos los datos, las medias, todos los registros, y ahí ya pondremos números, que esos no fallan.
3: Doncs ara sí, la previsió del temps. Divendres, dissabte i diumenge podríem avui batre rècord de la previsió del temps més curta de la història d'aquesta secció.
4: Pues sí, porque posiblemente pues esta sea una de las previsiones más rápidas de todo el año y posiblemente de todas las que hemos hecho...
3: Això per xarxes aniria molt bé, eh? La previsió del temps en menys de 15 segons, no?
4: Pues esta semana posiblemente lo consigamos, porque bueno, la situación, Jordi, no cambia nada, y los próximos días, tanto hoy viernes como sábado y domingo, serán pues días de tiempo totalmente tranquilo, estable y sin precipitaciones, evidentemente. En nuestra zona, ambiente soleado, prácticamente sin nubosidad en ningún momento, y las temperaturas pues que se mantienen estables, con estas máximas en torno a los 35 grados de nuevo a diario, y mínimas que rondarán los 22 o 23 grados.
3: Doncs aquesta és la previsió del temps de cara al cap de setmana. Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. La propera setmana, recordeu, el podcast de Lloba Otruene serà dimecres, i el divendres següent, si no hi ha res estrany durant la setmana, tindrem nova previsió del temps. Queden poques, ja per acabar la temporada.
4: Ja queden poquites.
3: Per cert, ens acostem ja gairebé a la xifra dels 4.000 programes del Via Directa.
4: No está
3: aquí ho deixem.
4: No está nada mal. De previsiones también llevamos unas cuantas, no tantas, evidentemente, pero bueno, a ver si la semana que viene por fin, Jordi, podemos contar algo un poquito que nos dé un respiro, porque los respiros que tenemos son tan cortitos que ni lo apreciamos, ¿no? Así que bueno, pues eso, a ver si la semana que viene pues mejora un poquito la cosa, baja el calor que está apretando mucho.
3: Això mateix, Carlos, bon cap de setmana.
4: Igualmente.
2: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
3: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana, un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'AMB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
5: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania, per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els dels aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
3: Estem parlant d'una inversió d'1,5 milions d'euros, per tant, és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
5: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
3: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
5: Sí, sí. Evidentment, hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i tot el que puguem reduir ho farem.
3: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandereencs i les santandereenques? Quines millores veurà o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
5: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és el... A més, és davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà l'Ensoraula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
3: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
6: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat, i per tant ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com dèiem, Federico García Lorca, el Parc Central, i totes les actuacions doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania, i avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
3: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres, seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
6: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que ja ha vingut d'Argentina, amb la generació d'un nou Correcant, importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el pla de l'estació, i per finalitzar, amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment perquè tant aquest parc com el futur parc central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
3: Importants canvis que hi haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
6: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del Talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbret. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants i que, per tant, ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius. I aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
3: Quan finalitzin les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any. I aquesta setmana també s'han presentat altres campanyes, com la campanya de Respectar no costa, per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. En marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
6: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, orins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
3: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
6: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
3: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
6: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
3: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
6: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
3: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
6: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots podem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
3: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte no costa incomplir si estan situats en fanals.
6: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però a més és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
3: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
7: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui, són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no?, d'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els urins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
3: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
7: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
3: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Hi haurà més consciència per part de la ciutadania?
7: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. i amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
3: Tenir un animal comporta també seguir uns drets
7: i
3: una responsabilitat.
7: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
3: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
7: Sí, sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la gosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta pues, de consciència familiar, no?
3: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
7: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè a més si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
3: Finalment, quin missatge voldria donar?
7: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
3: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom. No deixem de parlar de qüestions referents als gossos, perquè Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
8: Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En els propers mesos, l'Ajuntament iniciarà la construcció d'un gran espai situat al Parc de Can Preses, així com la renovació d'altres espais ja existents, donant-los una cara completament nova. L'actuació permetrà renovar aquestes zones, adaptar-les als estàndards actuals d'accessibilitat i oferir espais més adequats perquè els animals de companyia puguin córrer i socialitzar.
9: Precisament avui el que estem fent és dotant a la ciutat d'espais dignes, per tant reformarem gran part d'aquests correcans perquè tinguin espais dignes. Fins ara aquests correcans havien tingut molt poc manteniment, per no dir gairebé només la neteja i la desinfecció del propi espai. Ara substituïm totes les tanques, les entrades, fem entorns, diguéssim, més agradables, amb el mobiliari necessari. Per tant, tots tindran una paperera, un dispensador de bosses, als entorns procurarem que hi hagi una font adaptada per poder veure els animals, i a més la part més important és que aquests espais són importantíssims per poder mantenir la convivència entre els animals, que també han de sociabilitzar i per tant estar deslligats amb la pròpia convivència de la resta de veïns que no tenen animals, i que per tant les zones estiguin acotades, les zones de convivència, diguéssim, es puguin compartir de manera endreçada, i això és el que busca aquesta renovació. És una manera més de posar diners al carrer, d'actualitzar els espais i mantenir-los, i sobretot això, volem espais de qualitat, espais del segle XXI, i aquest és l'objectiu, no? Que la ciutat avanci, que s'actualitzi i sobretot vagi en aquesta perspectiva de benestar animal i de convivència.
8: Ens presenteu que hi haurà 5 nous espais. On es poden trobar i per què s'han escollit aquests punts?
9: Com a nous de nova creació, hi haurà aquest on ens trobem ara, que és el Parc de Can Preses, i la resta són actualitzacions i ampliacions d'espais que ja existeixen. I per tant el que fem és la substitució de les tanques que estan, diguéssim, oxidades de les miccions dels animals, les substituïm totalment noves i ampliem allà on podem ampliar veiem els espais, diguéssim, de convivència dels animals de companyia. I per tant és això, nova creació, el parc de Campreses, era un espai molt gran on els gossos no tenien manera de poder conviure amb la resta d'usuaris del parc, per tant tindran una zona específica i aquí podrem equilibrar, diguéssim, els usos, les convivències d'aquest espai, i la resta doncs s'actualitzaran, es milloraran, es reformaran i s'ampliaran gran part d'ells.
8: Es destinaran 42.000 euros i les obres estan previstes que inicien aquest any, o quan estan previstes?
9: En els pròxims mesos, dins d'aquest any, evidentment, començarem les obres. Les obres tenen, després la regidora donarà més detalls, però tindran una durada de 6 setmanes aproximadament, de totes les actuacions. I repeteixo, aquesta actuació no quedarà aquí, sinó que serà una actuació que serà el punt d'inici per seguir mantenint i millorant la resta d'àrea de gossos que tindrem. La ciutat té una gran estratègia per a aquestes àrees d'esbarjo, que és Parc Central, reformar l'actual Parc de la Solana, el Parc Metropolità de la Solana, que ampliarà a l'Avinguda Argentina un gran Correcant. La idea de l'Ajuntament és poder trobar un altre espai gran de Correcant en l'àmbit del Palau, de la zona del Palau. Per tant, la ciutat tindrà en els dos extrems un Correcant i en el centre de la ciutat, que és el Parc Central, un altre gran Correcant. I aquestes àrees petites més d'esbarjo el que buscaran precisament és donar servei a la resta de barris i de veïns i veïnes que potser no es poden desplaçar en aquestes grans àrees d'esbarjo, però que sí que tindran, diguéssim, un espai digne i actualitzat com és el que avui presentem.
8: Per la seva banda, la regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, ha explicat que els nous espais facilitaran que els gossos disposin de zones específiques on córrer i socialitzar sense coratge.
7: S'ha decidit perquè, bueno, com hem començat ara la campanya de fer sancions a aquelles conductes incíviques de no netejar els orins o no recollir els excrements dels gossos, doncs per l'altra banda hem de donar un espai on la gent sí que els pugui portar, puguin gaudir d'uns espais de jugar, de fer les seves necessitats, i per això doncs, crearem aquest espai a Campreses, on tindran tota aquesta zona que es veu aquí darrere meu, i a més, no només aquest serà nou, com ha dit abans l'alcalde, però també es remodelaran zones i es faran més grans a la Solana, es faran dues zones a la Solana, a Camp Prats i al Palau.
8: Per què és important que els animals tinguin un espai per gaudir, per córrer, en un moment on s'està restringint precisament als animals que puguin fer les seves necessitats pel carrer?
7: Pues precisament per això, no? Perquè tinguin un espai acotat on les famílies puguin vigilar-los, estar amb ells, jugar amb ells, que aquests gossos es puguin relacionar també entre ells amb zones separades de gossos grans i gossos petits, i bueno, necessiten, per benestar animal, necessiten aquesta socialització, i més ara que cada cop hi ha més animals de família. No? Que ja es diu que hi ha més animals de família que nens i adolescents. O sigui que és important, és molt important tenir aquests espais i donar des de l'Ajuntament els puguem oferir.
8: Com a regidor de barri, m'imagino que t'omple d'orgull tenir un nou espai que estrenar en el teu barri, no?
7: Sí, i tant. I a més és una de les coses que més ens ha demandat la ciutadania. Quan hem fet les assemblees de barri, gairebé a totes aquestes assemblees ha sortit aquest punt, no? Que a Campreses volien un espai només per gossos, i a més per tenir-los separats de la zona on juguen els nens i nenes. I ens sembla doncs, el més adient i el més sensat.
8: L'actualització permetrà renovar quatre espais ja existents que es remodelaran i actualitzaran, i es crearà una nova zona d'esbarjo per a gossos al Parc de Campreses.
3: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
10: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andrés de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andrés de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
3: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
10: Esta campanya lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andrés de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
3: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
10: És muy importante recordar que el Fons Català y las diferentes entidades que están colaborando recomienda no organizar recogida de ropa, de alimentos o de otros materiales. En estos momentos los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
3: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678, 08678, o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
3: Ja fa uns dies a Sant Andreu de la Barca han començat els diferents casals a la ciutat. Entre aquests casals tenim casals esportius. Els hem visitat.
8: Els casals d'entitats esportives omplen d'activitat física l'estiu a Sant Andreu de la Barca. Els responsables dels casals de tennis, futbol i bàsquet expliquen com es desenvolupen les primeres setmanes. Ens hem apropat fins a les instal·lacions municipals de Can Salvi per conèixer com s'ho estan passant els joves infants. Allà es troben els del futbol. Parlem amb Carlos Fernández, monitor de casal.
11: Aquesta setmana crec que n'hi ha 52 persones, bueno, nens, i sí, molt bé, de moment... s'ho estan passant tots bé, jo crec, així que sí, molt bé.
8: Quin és l'objectiu del vostre campus de futbol? Millorar esportivament, fomentar valors, que s'ho passin bé?
11: Tot una miqueta, tot el que has comentat, o sea, és el nostre objectiu. Sí que és veritat que bueno, ens agradaria que tots millorin una miqueta més, però passant-s'ho bé.
8: Com és un dia tipus al Casal? Què és el que feu? Quines activitats feu?
11: Mira, pues, primer de tot, per començar, fem un calentament, ¿vale? amb la pilota i tot això. Després fem un treball tècnic, no? per millorar, de tecnificació. I després ja fem jocs i anem a la piscina i acabem amb partit.
8: Quin és el perfil de nois que venen a aquest casal? Veig que la majoria són nois, no hi ha cap noia, no, pel que veig. I quin tipus de persones són? Són gent que juga a futbol de normal? Són gent que simplement li agrada i per l'estiu s'aprofita bé el casal?
11: N'hi ha una mica de tot, eh? N'hi ha jugadors del club, de Sant Andreu de la Barca, n'hi ha, bueno, de futbol sala també, gent de futbol sala, del club de futbol sala, i gent que ve aquí per disfrutar i per passar-s'ho bé. El cas de les nenes, la setmana que ve sí que venen, crec que 4 nenes, que les tenim apuntades ja, i això sí, n'hi ha sobretot gent que del club de futbol.
8: Com adapteu les activitats? Perquè m'imagino que hi ha gent que tindrà més nivell, hi ha gent que té menys. Veig que estan dividits per grups, això té a veure amb els nivells o simplement els dividiu per grups?
11: Primer dividim per edat, i després sí que fem variacions depenent del nivell i tot això, més que res perquè els nois s'ho passin millor, que no sempre gani el mateix i tot això.
8: Els monitors, com tu, qui sou? Sou jugadors del club? Com enteneu del futbol? Per què heu decidit vosaltres ser monitors?
11: Bueno, quasi tots hem sigut jugadors del club de Sant Andreu de la Barca i molts som entrenadors del club durant la temporada i aquí a l'estiu fem les estades.
8: Aquest any quina novetat hi ha en el casal d'estiu? Hi ha alguna novetat o és igual que l'any passat? Heu incorporat alguna millora?
11: Bueno, sí que normalment, o sea, és com tots els estius, però aquest any hem variat que la setmana que ve farem com una espècie de mundial, ja que està el mundial aquest any, pues sí, farem una espècie de mundial amb tots els nens, farem seleccions i, bueno, una miqueta, una activitat a mi.
8: M'imagino que tots es mataran per Espanya, no?
11: Sí, segurament sí. O Argentina.
8: Hi ha algun premi qui guanya aquest mundialito?
11: Sí, hem pensat en tenir copes ahí al vestuari i sí, donarem premis i tot això.
8: Què és el que més us comenta les famílies sobre el feedback que us donen sobre el casal?
11: Bueno, sobretot que surten molt contents bueno, del campus i sí, et diuen molt que no, que s'hidratin, que es mullin, que tot això, que sempre està la preocupació, però sí, molt bé, molt bé.
8: Bueno, pel que veig, estratègicament estan els grups als 4 punts que tenen sombra, menys un, que és impossible sí. Que li doni la sombra.
11: Sí, també és que aquesta setmana just estan arreglant el camp de baix, i ahí n'hi ha sombra també, i llavors n'hi ha un grup que has dit que no té sombra, que per això, perquè estem tots aquí a dalt i no es pot fer res més.
8: Pels nois que s'ho passen bé durant el campus, és potser una porta d'entrada perquè després s'apuntin al club, és un dels objectius, que segueixin després durant l'any i s'enganxin al futbol?
11: Sí, l'any passat jo crec que va ser l'estiu que més gent es va apuntar a la temporada, i aquest any, bueno, esperem que també. A veure si a la gent l'agrada i s'apunta, sí.
8: És a dir, que la majoria després segueixen jugant a futbol, no?
11: Sí. Molts que han vingut nous i això s'han apuntat després, sí.
8: Quan acabi l'estiu, acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nois que han participat al campus?
11: Home, que s'ho hagin passat bé, sobretot, i que, bueno, que a mi, per exemple, a mi personal, m'agrada que em recordin, no?, pel següent estiu o quan pel carrer, que ens saludem i tot això. És la meva sensació, vaja.
8: M'imagino que tu ets jugador del Sant Andreu de la Barca, no?
11: Sí, jo soc jugador del Sant Andreu de la Barca.
8: Llavors aquests jugadors potser si s'incorporen al club podran algun dia potser disputar amb tu un partit?
11: Sí, bueno, un partit o entrenaments. Jo soc entrenador i estem quasi tots els dies aquí, quasi totes les hores. O sea, sí, molts nois ja ens coneixem entre tots, però sí. Si s'apunten, sí que poden.
8: També hem parlat amb José Antonio de la Fuente, monitor del casal de tenis, que també es troba a les instal·lacions de Can Salvi.
12: Bueno, va per setmanes, llavors hi ha setmanes que hi ha més nens, hi ha setmanes que hi ha menys. Bueno, estem parlant d'uns 30 i pico a la setmana, més o menys.
8: En línies generals, com estan en el casal?
12: de moment està anant molt bé, la part del tema de la calor, que la veritat és que és complicat, però està anant molt bé, s'estan entrenant molt bé i bueno, tot bastant organitzat.
8: Quin és l'objectiu del casal de tenis? Millorar esportivament, fomentar valors o sobretot que els nens i nenes s'ho passin bé?
12: Bueno, hi ha dos tipus. Fem casal el casal d'estiu, que són per nens una mica més petits, llavors és perquè s'ho passin bé i fan, no només fan tenis, sinó fan altres activitats, com el pàdel, el pickleball, és més dinàmic. I després aquests que tenim aquí davant són els d'estats de competició, que aquests ja sí que és una mica més canyero, ja treballen més dur, fan preparació física, a les tardes també fan tornejos, llavors els acompanyem també, i ja es busquen altres objectius. O sigui, és una mica la pena. Aquests ja busquen guanyar partits i són objectius una mica més competitius, i els altres és més lúdic.
8: Com és un dia tipus al casal? Quines activitats feu més enllà del que del que ens estava relatant?
12: Pues mira, al casal comencem a les 9, fan de 9 a 10 i mitja tenis, això diari, i després fan esmorzen una miqueta, i després ja a partir d'aquí pues, bueno, anem canviant, i com t'he dit abans, fan una mica de pickleball, fan una mica de pàdel, fan una mica de multiesports, i bueno, depenent de les qualitats i el que més els agradi, doncs anem variant. I ja al final doncs se'n van una horeta i alguna cosa a la piscina, i després els que es queden a dinar dinen aquí al club i els recullen, o a vegades els que no es queden a dinar doncs els recullen els pares després de la piscina.
8: Quin és el tipus d'esportista que ve aquí a fer el casal? És un esportista que de normal ja sap jugar a tenis, ve gent que és totalment verge, no té ni idea d'agafar una raqueta, més gent que li agrada fer esport, que practica esporàdicament tenis? Quin és el tipus de perfil?
12: El perfil que de moment tenim és la majoria, el 90% són nens que ja venen durant l'any a l'escola. Llavors, bueno, són nens que ja, pues, clar, ja l'estar a l'escola durant l'any, pues, ja tenen una mica el tenis una mica més agafat. El que passa és que també sí que venen nanos que no han jugat mai a tenis, que no estan a l'escola. Llavors, bueno, ja et dic, el percentatge és més de l'escola, però també venen nens de fora del club, diguem-ne.
8: Com adapteu, doncs, les activitats a tots els nivells? Perquè m'imagino que en el tenis es nota més precisament una persona que sap jugar i una persona que comença.
12: Bueno, ho valorem per grups. O sigui, quan venen, pues depèn del, primer els posem per edats, i després veiem els nivells, i llavors una vegada veiem els nivells els dividim per grups per nivell, no? Perquè clar, si tenen d'estar una hora i mitja jugant a tenis, pues lo important és que puguin intercanviar pilotes i també l'aprenentatge i l'evolució, és millor que estiguin amb nivells tenístics equilibrats.
8: Quin paper juguen els monitors? Des d'aquí veiem que sou un parell o tres. Sou professionals del tenis, és a dir, us dediqueu al tenis, sou professors de tenis, sou persones que simplement us agrada el tenis. Quina funció teniu vosaltres?
12: Bueno, nosaltres els que estem portant a l'estaix de competició som professionals, ens dediquem al 100% a això. I després el casal és un nano que també treballa amb l'escola amb nosaltres, és més jove, però aquest sí que estudia. Nosaltres ja som professionals d'això.
8: Que és, cada any hi ha alguna novetat, m'imagino, al casal? Aquest any, enguany, hi ha alguna cosa que el faci diferent als campus de normal?
12: No t'ho sé dir, perquè jo vaig començar a treballar aquí al setembre. Ah, i llavors per mi és el primer casal. I bueno, el que sí estem intentant és que els nanos que volen, els que volen aprendre, els que volen evolucionar i els que volen millorar competitivament, doncs els donem una mica, estem donant una mica de més canya en aquest sentit, a nivell tècnic, físic i psicològic inclús. I després hi ha l'altra part, que són els nens, que és més lúdic. Llavors, doncs, bueno, això ja deixem que cada família triï una mica el que vol, però sí que el que vol treballar, vol millorar, doncs li estem donant una mica de més canya que un temps enrere.
8: En aquest sentit, quin feedback us donen les famílies que us comenten sobre el casal? Els agrada? Quin és el feedback que rebeu?

0: alumnes i tal, sobretot els que juguen bé, no? Els que tenen moltes ganes i tal, doncs aquests sí que ens fa il·lusió que juguin al Casal i després que s'apuntin a l'escola.
1: Per acabar, quan acabi l'estiu, quan acabi el Casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els infants que han participat al campus?
0: Bueno, pues els del Casal, que se'ls vagin contents i feliços de que s'ho han passat bé i han jugat a tennis i han millorat, i a veure si podem agafar que s'apuntin l'any que ve a l'escola. I a nivell dels de competició, pues bueno, que estiguin contents amb els resultats, amb els entrenos i amb la pròpia evolució que hagin tingut, no? Que ells també ara pues poden aprofitar aquests dies de Casal i d'estaix pues per poder treballar cada dia. Que en canvi quan hi és a escola, doncs igual venen dos dies a la setmana, els que més venen són tres dies, i en aquest cas, doncs clar, venen els cinc dies i doncs treballar més coses. Llavors espero, el que voldria més això, que s'aprofiti el temps perquè sigui una experiència positiva.
1: Per veure com es desenvolupa el club de bàsquet, ens hem desplaçat fins a l'escola Josep Pla, al pavelló, on hem parlat amb Nora Peralta, monitora del Casal de Bàsquet.
2: Doncs actualment tenim 32 nens, tots al club, i bueno, hem iniciat amb moltes ganes i amb els nens molt il·lusionats.
1: La calor com l'esteu combatent? Perquè clar, aquí fa una calor insuportable, sobretot aquesta setmana amb la onada de calor.
2: Bueno, intentem sempre parar, tenim fons a fora on els es poden anar remullant, i bueno, pues fent activitats curtetes i intentant doncs no patir massa.
1: Quin és l'objectiu principal del campus? Millorar esportivament, fomentar els valors o, sobretot, imagino que els nens ho passin bé?
2: Sí, sobretot que els nens surtin aquí cada dia amb un somriure, treballar i donar suport a totes les eines que s'han fet durant la temporada i també, doncs, també que gaudeixin tots els dies. Fem moltíssimes activitats, no també de bàsquet, fem activitats més lúdiques, però això, que es n'ensupin sempre amb un somriure.
1: Com és un dia tipus del Casal per la gent que no ha vingut mai al Casal del bàsquet? Quines activitats feu? Què feu més enllà del bàsquet?
2: Doncs principalment fem dos dies complets de bàsquet, que són dilluns i dimecres, que fem exercicis de tècnica i també de tàctica, i fem competicions tots junts de 3x3 i tirs. I hi ha dies doncs, que fem activitats especials, que són els dijous, que fem doncs, alguna gincana pel poble, per aquí al pavelló, i guerra d'aigua els divendres i un dia piscina, el que toqui.
1: M'imagino que aquí deu vendre gent, nens de tots els nivells, de tot el tipus d'infants, gent que juga a bàsquet, gent que no ha fet mai una pilota. Quin és el perfil de nens que hi ha actualment i nenes en aquest casal?
2: Doncs actualment tots són del club, vull dir, no tenim cap nen de fora. Bueno, això també ens limita una mica, però bueno, aquí tots ens coneixem i és un ambient molt, molt agradable.
1: És a dir, que totes les activitats les adapteu llavors a un tipus de nivell que és gent que ja sap jugar, no?
2: Sí, a més es coneixen tots entre tots, els entrenadors ens veiem tots cada dia amb tots els nens, vull dir que és molt fàcil.
1: Quin paper tenen els entrenadors i les monitores com tu? Sou del club, hi ha gent que és de fora, quin paper jugueu vosaltres en aquest casal?
2: Doncs tots els entrenadors som del club, i principalment la nostra funció és tot el tema de la planificació d'activitats i de gestionar doncs, el dia a dia del campus.
1: Aquest any hi ha alguna novetat respecte a anys anteriors del Casal? Heu incorporat alguna novetat? Feu alguna cosa diferent o més o menys igual que els anys anteriors?
2: No, més o menys el mateix dels anys anteriors. Que el que hem incorporat des de l'any passat és la nit al pla, que fem un dia aquí a dormir, però bueno, normalment fem el mateix.
1: Això ja es feia, antigament?
2: Sí, però feia anys que es va parar. Sí, bueno, és l'any passat que s'ha pogut tornar a fer, però bé, no.
1: Què és el que més us comenten les famílies quan acaba el Casal? Què és el que més valoren?
2: El que més valoren és sempre que els nens doncs, es venen aquí a divertir i sempre s'ho passen molt bé, i també doncs, la comoditat d'estar doncs, amb gent que coneixes, d'un ambient molt, molt agradable.
1: T'anava a preguntar, que és el que li pregunto a tots els casals, que m'imagino que la idea també és que els nens i nenes que participen al casal després s'apuntin al club, però en el vostre cas tots són del club, per tant, m'imagino que un dels objectius és que millorin a nivell esportiu també, no?
2: Sí, que millorin, que els donin idees de cada temporada vinent i que s'ho passin molt bé.
1: Quan acabi l'estiu, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nens que han participat al campus?
2: Doncs amb les ganes de tornar al setembre amb determinats a aprendre més. Que tinc ganes de tornar a venir l'any vinent.
1: Els tres campus comparteixen un mateix objectiu: oferir als infants un estiu actiu, compartint la pràctica esportiva amb activitats lúdiques, jocs i moments de convivència. Els monitors destaquen el bon ambient que s'ha creat des dels primers dies i asseguren que més enllà de la millora tècnica en cada disciplina, els casals també són una oportunitat.

0: tal per fomentar valors com el treball en equip, el respecte i la companyonia.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
2: Aquest dissabte a Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
3: Bon dia.
2: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'Agrupació de Joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigües Toses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
3: Sí, sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització. A banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, sí, la veritat que apunta a maneres.
2: Promet, no?
3: Promet.
2: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'Agrupació de Joves, i tindrem P de Patxes.
3: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre com fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai, doncs, més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut al punxadiscos de locals, P de Patxes, com no, que ens donaran, doncs, una mica més de música al recorregut.
2: Un recorregut diferent aquest any.
3: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acortar una miqueta més el recorregut.
2: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
3: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal, que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Persones queer, i enguany, doncs, hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest, Com sempre, és un manifest doncs, carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació. I també nosaltres doncs, ens agrada també apostar doncs, que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest doncs, la colla castellera de la Droc ens oferirà doncs, un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara a d'una més aviat d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil doncs, perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que no, els nens i nenes doncs, també tinguin el seu espai en aquest acte.
2: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades, evidentment, doncs, a participar en actes com aquest. No?
3: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs, de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no? El poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
2: Després a les 9 començarà el Show Drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
3: Correcte.
2: Bueno, sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
3: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit. O sigui que esperem que tot
2: surti bé. Per les altes temperatures, però sí que serà sí. Un sopar doncs, a l'esplanada.
3: Correcte.
2: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
3: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident, per informació, per demés, doncs creiem que ha d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
2: Hauran taules i cadires.
3: Correcte, sí, com cada any doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
2: Anem ara al Show Drag, que és habitual en aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
3: Enguany, la veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Sant Andreu de la Barca es mereix, no? També un espectacle a la mesura. I enguany doncs, disposem d'un Show Drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no? I és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no? Del Show Drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs, són apostes molt potents. Així, fent un repàs, doncs, tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada doncs, no només que hi hagin homes travestis al Show Drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit doncs, ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
2: Doncs serà el Show Drac a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no?, mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
3: Correcte. Després de tot l'espectacle Drac, doncs tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar, i també tenim la novetat Chica Barata, que és diguem una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Sala Polo o Razzmatazz, que sol amenitzar doncs actes i festes, no?, de relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
2: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí, la Perla, eh?
3: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no?, també amb el cartell, no?, amb mà, doncs seguim, doncs, any rere any volem apostar, doncs, que la Perla, la geganta, doncs, sigui com l'eix... l'eix central, no?, dels nostres actes, i sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua. Esperem que la gaudiu molt.
2: Tant la geganta com aquest cartell realitzat per un artista de Sant Andreu de la Barca.
3: Correcte.
2: El Joaco.
3: El Joaco, sí. La veritat que molt, molt contentes de que any rere any, no?, doncs pugui sortir la Perla, i creiem que esperem, no?, que perduri en el temps, no?, aquesta figura tan representativa del nostre orgull.
2: Què espereu d'aquest dissabte des de l'agrupació de joves?
3: Esperem, primer de tot, que sigui una jornada reivindicativa, que per sobre de tot, doncs, puguem expressar-nos lliurement, mostrant que seguim aquí, que per molts prejudicis, per moltes amenaces, dia rere dia vers el col·lectiu, seguim aquí. Hem de sortir als carrers, com no, per seguir mostrant, no?, que existim, que hem de lluitar dia rere dia pels nostres drets, i com no, també que sigui un èxit a nivell festiu, que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, i esperem també que d'altres municipis de la comarca, inclús de la nostra zona, puguin venir, puguin gaudir, i que sobretot que Sant Andreu de la Barca sigui un punt referent pel col·lectiu LGTBI al nostre país.
2: Doncs esperem que sigui així, esperem, doncs, que sigui un èxit, que molta gent, doncs, pugui gaudir d'aquesta activitat, que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca, canvi d'ubicació de l'inici, i que tot després es traslladarà, doncs, a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb el manifest, el Show Drag, la festa, i a més amb aquest sopar. I amb aquest servei també de barra, aquest servei també de restauració, vull dir que un pack força complet per gaudir aquest dissabte del Dia de l'Orgull. Gorka Pedrosa, en nom de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i que vagi molt bé dissabte.
3: Moltes gràcies a vosaltres, i esperem veure-us a totes allà.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
2: I seguim parlant d'activitats. L'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte, el seu 51è festival.
4: L'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 4 de juliol el seu 51è Festival de Patinatge Artístic, una cita ja consolidada al calendari esportiu i social del municipi. L'espectacle començarà a les 7 de la tarda al complex esportiu L'11 i reunirà les patinadores i patinadors del club en una exhibició que posarà el punt final a la temporada.
0: L'entrada tindrà un preu simbòlic de 2 euros que es destinaran íntegrament a l'associació ADISAP. La presidenta de l'entitat, Olga Izquierdo, i la vocal Sandra Palacios han explicat que el festival consistirà en balls grupals per nivells, a més de balls individuals dels que s'han classificat per les finals.
5: Aquest any tenim una novetat que normalment el nostre festival sempre és per la festa major de Sant Andreu de la Barca, pel 30 de novembre. Aquest any no el van fer pel tema de les grades, que teníem, bueno, ara les han apuntalat i tal, però nosaltres comencem a l'agost a preparar el festival i llavors encara no se sabia què passaria amb el tema de les grades. I vam decidir que aquest any, pues, perquè les nenes, el festival és com la festa de tota la temporada i és el que més els agrada, van dir no les podem deixar sense festival. I van dir, bueno, pues aquest any, quan acabi la temporada, més o menys, farem el festival. Bueno, s'està suposant una mica complicat gestionar aquest festival, perquè, clar, acaben... Encara estem de competició, els que s'han classificat, però la resta ja no tenen competició, ens trobem que tenen graduacions, exàmens finals, colònies, i muntar els balls i tot el que conlleva un festival està sent una mica complicat, però sortirà perfecte.
0: Per la gent que ens estigui sentint i dir, ostres, doncs m'interessa apropar-m'hi i a veure què fan... Què consisteix aquest festival? Què podran veure? Hi haurà una exhibició de totes les categories? Hi ha algun club convidat? Què s'hi farà?
5: Doncs són balls, que coreografies que preparen només per al festival, perquè, clar, nosaltres és un esport individual. Llavors, quan van a competir, els opens surten soles, tenen el seu ball de competició, i aquest és un ball grupal. Ho fem per nivells... I a part dels balls grupals que fan per cada categoria, també hi haurà balls individuals dels nens i nenes que s'han classificat a la final de Catalunya. I després un club convidat, que és de Show, de Lliçà, que també es van classificar a la final de Catalunya i de la Copa d'Espanya.
0: Per la gent que no té ni idea de patinatge artístic, com és un servidor, en què consisteix una exhibició de patinatge artístic? Podrem veure grups desfilant, fent voltes, hi ha una miqueta de performance, la gent es vesteix d'alguna manera, hi ha tires, que com funciona?
5: Sí, els balls són coreografies i porten la roba adequada per intentem que sigui una mica adaptat al ball que estan muntant. Per exemple, no sé si podem fer spoilers o no, o millor sí. Bueno, hi ha un que fan com del Lago de los Cisnes, pues bueno, portant roba com de ballarina, sí.
0: Aquest festival també té una vessant solidària. Hem vist que amb l'entrada fas un donatiu de 2 euros destinat a DISAP. Per què heu volgut vincular aquesta celebració amb una causa social?
5: Bueno, ho portem fent des de sempre, eh? Sempre hem de cobrar una entrada simbòlica per controlar el tema de l'aforament de l'espai. I llavors, clar, no ens podem lucrar amb un espai que ens està cedint l'Ajuntament i van decidir que tot l'import que es recauda doncs es dona. Altres anys s'ha fet a la Marató de TV3 i sobretot a Sant Joan de Déu. Però després doncs, van veure que aquí al poble també tenim associacions que són els nostres nens i que també necessiten un cop de mà i van dir, doncs millor pas de casa.
0: Doncs deixant de banda el festival, anem a parlar de temporada. Si fem un balanç de temporada que ara ja s'acaba, que m'esteu dient que encara queden algunes competicions, però bueno, està acabant, amb quina cosa us quedeu d'aquesta temporada? Quins han estat els moments més destacats, tant a nivell esportiu com de club?
6: Bueno, tenim diversos nens que han anat a competicions. Bueno, és el recolzament de tot l'esforç que han fet durant tota la temporada. Bueno, sabem que és un esport bastant difícil, poc valorat, des del meu punt de vista, perquè és un esport complicat que es necessita tenir un físic determinat, treballar un físic i, bueno, i psicològicament el que és la ment han de tenir, perquè clar, estan sols a una pista, han de fer uns balls ells sols... Han de complir una sèrie de requisits. Llavors és complicat. Només arribar on han arribat la majoria, per no dir tots, perquè cadascú té el seu transcurs, el seu projecte per arribar. Estem molt orgullosos de tots els nostres patinadors, de com han arribat i de l'esforç que han tingut tots.
0: Mm-hmm. Ens comentes que el patinatge artístic requereix moltes hores de treball, molta constància. Com és el dia a dia de les patinadores, dels entrenadors i també de les famílies? Què hi ha al darrere del club?
5: Bueno, realment és que el patinatge ha canviat molt en 3-4 anys. Abans era, demanaven molt el que era la dificultat, integratiu, salts, piruetes, però de fa uns 3-4 anys han ficat el roller i això els demanen molta flexibilitat, performance, fons físic, perquè els baixos és que si no, no arriben. I llavors és molt sacrifici, perquè a part de donar classes de patinatge, ara també tenim contractada a la Sònia Navarro i ens fa classes de flexibilitat i expressió corporal. I aquest any també hem de ficar fons físic, o sigui, un entrenador personal, perquè si no és que ho tenen complicat. Clar, aquí, per tema de disponibilitat d'horaris i també perquè al final, tot i que ens agrada que les nostres nenes i nens ho facin molt bé, jo considero que també hi ha els estudis. Llavors, dediquen 3 dies a la setmana a aquest esport, però competim en clubs que fan 5 dies a la setmana i com 5 hores cada dia. Llavors,
0: Déu-n'hi-do.
5: Sí, sí. Competeixen tots junts. O sigui, és com primera divisió i segona, tots junts. I, clar, intentes donar-los tot el que necessiten, però és complicat. És complicat.
0: Uh-huh. El club compta amb una llarga trajectòria a la ciutat. Com ha evolucionat aquest esport? Ens comentes que cada vegada és més físic. Com ha evolucionat i com ho heu encarat des del club per intentar que els esportistes segueixin el ritme de competició?
5: Bueno, doncs fem molts números i perquè al final tot s'encareix. Intentes que siguin unes quotes adaptades per a totes les famílies, però sí que és veritat que des de la federació no ens estan posant fàcil, perquè el nivell d'exigència és brutal. I és això, si vols que arribin a les competicions i tinguin uns mínims, doncs els divendres, per exemple, pues fan 4 hores seguides, perquè clar, han de fer dos modalitats, que és patinatge lliure de salts, piruetes i després solo dents, perquè com que han de ballar, doncs també s'ha d'incloure el solo dents i després el físic i la flexibilitat. Llavors, clar, és que aleshores, quan les poses? Doncs, bueno, el divendres dius, vale, últim dia de la setmana, aprofitem i fiquem allà tot, però és que es necessiten moltes hores.
0: Cada vegada hi ha més oferta esportiva pels nostres joves de la ciutat. Què creieu que fa especial el patinatge artístic i què aporta a qui el practica?
5: Ui, aquí, clar, jo no sóc gaire objectiva, perquè jo sóc expatinadora també del club, però bueno, sí que és veritat que tothom que ve a provar es queda. Uh-huh. Sí, no sé, perquè ballen, fan esport i a la vegada pues, també ballen, no sé, uh-huh. És atractiu molt per les nenes i cada vegada més pels nens, que això també és important, uh-huh. Perquè era un esport més considerat per nenes, però sí que és veritat que els nens que entren són brutals.
0: Uh-huh. M'imagino que ja també deveu estar pensant en la temporada vinent. Quins objectius us marqueu, tant a nivell esportiu com pel que fa a creixement de club?
5: Bueno, objectius, doncs, és el millor per ells, no? A nivell de club intentar reforçar amb tècnics. Ara és veritat que hem contractat una tècnica nova, que és mundialista, que això és molt bo pel club, perquè jo crec que aportarà aires nous i la seva tècnica, esperem que si amb ella li ha anat bé, que ho transmeteixi als nostres patinadors. I poc més a nivell d'instal·lacions, doncs saber que comptarem amb el mateix que tenim ara. Tirarem molt del Montserrat Roig, amb l'inconvenient que és a l'aire lliure i quan plou doncs no poden patinar. Ara és veritat que l'Institut està arreglant una de les dues pistes que tenen i espero que ens vagi millor per poder oferir, perquè ara, clar, només oferim als grups d'iniciació, perquè, clar, també necessites unes pistes en condicions. Però, per sorpresa meva, l'altre dia em van trucar de l'institut i em van dir que estaven arreglant una de les pistes i espero que l'han polit, l'estan pintant i que puguem fer més modalitats, perquè el patinatge ara hi ha moltes modalitats. Hi ha la modalitat de show, que és molt xula i, a més, és una manera de donar continuïtat a les nenes grans, perquè quan arriben a cert nivell, sí que és veritat que la federació està tan exigent que han de valorar si volen continuar patinant o estudiant, perquè tota l'hora no es pot portar tot cap endavant. I llavors el show és l'opció de continuar patinant sense tant de sacrifici. I ens agradaria poder crear grups de show aquí al poble i a veure si ara ens han arreglat les pistes del Montserrat Roig, seria una opció.
6: El show és una manera... Tenim algunes de les nostres patinadores que fan show a altres clubs perquè no, nosaltres actualment no podem. Aquí ja ens agradaria perquè inclús algunes han arribat a Copa Espanya. És un dels temes que ens agradaria portar el nostre poble, el nom del nostre poble a fora de Catalunya, i ens agradaria doncs muntar, tenir aquesta... muntar el que són els grups de show. El problema és que no tenim la infraestructura suficient com per fer-ho. Llavors tenim patinadores que ho han fet, i és una manera de patinar però en conjunt, és a dir, fan l'esport que més estimen juntament amb companys. Llavors és, a part que és bastant espectacular, aquest any, bueno, no sé si s'ha vist per la televisió, l'han retransmet, bueno, ha estat, és molt, la veritat és molt xulo. Però per les nenes és una manera que, o bé les nenes que acaben de patinar perquè els estudis, els treballs, no els hi deixen les hores suficients com per fer un patinatge lliure, que necessita un munt d'hores, doncs es tiren cap al costat del show, que patinen menys hores, o menys dies, més hores, però els hi permet, és una altra manera, però els hi permet estar dins del món del patinatge, però
5: ho disfruten més
6: amb companys, i és molt, molt, molt espectacular. I intentarem a veure si aquest any podem...
0: portar-ho a la ciutat.
6: Exacte, exacte.
0: Bueno, per acabar, convideu els nostres oients a assistir al festival d'aquest dissabte, perquè no se'l poden perdre.
5: Intentem fer-ho molt bonic, la veritat. No, molta gent no és un fi de curs i com altres entitats que fan, bueno, una desfilada, no, s'ho curren molt. Si són balls molt, molt treballats, i és molt bonic de veure.
0: L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte a les 7 de la tarda al Complex Esportiu L'11 i destinarà la recaptació de les entrades a l'associació DISAP.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
2: I a continuació, en el Via directa, avui volem fer la crònica del ple municipal del mes de juny, parlant dels diferents punts que es van aprovar en el ple municipal. El ple ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una modificació del pressupost municipal. Ha formalitzat la integració dels béns al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua al Servei Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ha concedit el guardó Lluís Nicolau d'Olver a la Societat del Casino i l'aprovació per unanimitat d'una moció d'alcaldia per impulsar la climatització de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària del municipi. La sessió també ha estat marcada per l'anunci d'una reorganització del cartipàs municipal que modifica les competències de diverses regidories, crea una nova àrea de serveis generals i redefineix l'estructura organitzativa del govern local amb l'objectiu de millorar la coordinació dels serveis municipals i reforçar les polítiques públiques en àmbits com l'habitatge, la participació ciutadana o el desenvolupament econòmic. Un ple que va iniciar-se amb el condol del consistori per les víctimes i totes les persones afectades pel recent terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Tot seguit s'ha llegit el manifest institucional a motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, que celebra el dia 28 de juny, i la sessió també ha inclòs la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. També s'ha fet la lectura, com és habitual, de les persones que han mort en el darrer mes per violència masclista. Un dels principals punts de la sessió ha estat l'aprovació inicial de la modificació número 7 del pressupost únic municipal d'aquest 2026. Un ple municipal on ha aprovat el suplement de crèdit d'uns 54.400 euros per executar la segona fase de pavimentació de l'aparcament del Josep Pla. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de FEM, En Comú Podem i Vox, mentre que el PSC, Partit Popular i Som Sant Andreu han optat per l'abstenció. El ple també ha autoritzat dues comptabilitats perquè treballadores de municipals puguin desenvolupar una segona activitat professional fora del seu horari a l'Ajuntament. El ple també ha acordat per unanimitat proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals de Sant Andreu de la Barca de l'any 2027 siguin el 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major, i el 30 de novembre, coincidint amb la festivitat de Sant Andreu. Un altre dels punts destacats ha estat l'aprovació per unanimitat de la mutació de Manial, subjectiva a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets escrits al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua. Aquest acord permet formalitzar jurídicament la incorporació de totes les infraestructures, instal·lacions o béns municipals vinculats al servei de l'aigua dins de la concessió metropolitana de subministrament d'aigua, garantint-ne la continuïtat i la correcta gestió. El ple també ha acordat concedir el guardó Lluís Nicolau i Dolber a la societat del Casino de Sant Andreu de la Barca per la seva trajectòria històrica i per la seva contribució sostinguda al progrés social, cultural i comunitari del municipi. Aquest reconeixement ha estat aprovat amb els vots favorables de FEM, PSC, PP, SOM i En Comú Podem, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant l'apartat dedicat a donar compte a l'activitat d'alcaldia i al govern municipal, l'executiu local ha anunciat una important reorganització del cartipàs municipal que comporta canvis en diverses regidories i també serveis de l'Ajuntament. Segons ha explicat Marc Giribet, l'alcalde, la remodelació respon a la voluntat de reforçar l'acció de govern i agilitzar la gestió municipal i adaptar-la a l'organització interna als nous reptes de la ciutat. Una de les principals novetats és el trasllat de la regidoria d'habitatge des de l'àrea del territori i sostenibilitat fins a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. La responsabilitat de l'àrea passarà a recaure a la regidora Eunice Martín. L'objectiu de reforçar les polítiques d'habitatge com un dret social i oferir una resposta més integral davant de l'emergència habitacional. En l'àmbit de seguretat, el servei de via pública s'integrarà dins la regidoria de seguretat ciutadana, protecció civil i via pública, dirigida pel mateix alcalde. El govern considera que aquesta reorganització permetrà millorar la coordinació amb la policia local i agilitzar la tramitació d'autoritzacions, inspeccions i actuacions sobre l'espai públic. També es modifica la fins ara regidoria de control ambiental de les activitats, que passarà a denominar-se regidoria de control de les activitats i s'incorporarà a l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat, sota la responsabilitat del regidor Miquel Àngel Abril. Pel que fa a la participació ciutadana, el regidor Javi Romero assumirà també les competències en matèria de transparència. La regidoria passarà a denominar-se Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència, reforçant així les polítiques del govern obert, participació ciutadana i rendició de comptes. Entre les novetats més destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals, integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila i neix amb la voluntat de reforçar l'organització interna de l'Ajuntament i millorar la coordinació dels serveis municipals, incrementar l'eficiència administrativa. Aquest cartipàs també actualitza denominacions de diverses regidories. La regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a dir-se Regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà el nom de Regidoria de Drets Socials i la regidoria d'Educació, Infància i Família passarà a denominar-se Regidoria d'Educació, Infància i Famílies. I la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI es convertirà en regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBIQ+. Pel que fa a les mocions, la moció de Vox sobre un nou model de repartiment dels ajuts municipals ajustat a la realitat social ha estat rebutjada amb els únics suports de Vox i el Partit Popular. També ha estat desestimada la proposta de Som Sant Andreu per elaborar un reglament que reguli les audiències públiques. Tot i comptar amb el suport del PSC i el Partit Popular, i els vots en contra de FEM, En Comú Podem i Vox han impedit la seva aprovació. El Partit Popular tampoc ha aconseguit tirar endavant la moció relativa a la regularització massiva d'immigrants aprovada pel govern de l'Estat, que només ha rebut el suport de Vox. La segona proposta dels populars, centrada en la reforma de la pista de futbol Johan Cruyff i el reforç de les mesures de vigilància per garantir el compliment d'horaris d'ús, també ha estat rebutjada. Malgrat obtenir el suport de PSC, Som, Partit Popular i Vox, els vots contraris del govern municipal de FEM i En Comú Podem han estat suficients per tombar-la. La sessió ha finalitzat amb l'aprovació per unanimitat d'una moció presentada per al alcaldia per impulsar la climatització integral de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. L'acord reflecteix el consens dels grups polítics municipals sobre la necessitat d'adaptar els centres educatius a l'increment de les temperatures derivat del canvi climàtic i garantir unes condicions adequades tant per l'alumnat com també per al professorat. I finalment el ple municipal finalitzava amb els precs i preguntes dels grups polítics municipals. I a continuació, valoració d'aquest ple per part dels diferents portaveus. Valoració de FEM Sant Andreu a càrrec de la coportaveu de FEM Sant Andreu, Anna Serra.
7: Doncs avui d'aquest ple de juny destacaria sobretot la càrrega política de les mocions i m'agradaria començar sobretot per l'orgull, en realitat, de que hi hagin grups que posin tan en valor l'audiència pública, que recordem que és una proposta que FEM Sant Andreu va iniciar, va crear aquí al municipi i que permet a tota la ciutadania poder venir a les 6 a l'Ajuntament una hora abans del ple per poder preguntar qualsevol cosa al govern o a l'oposició, a qui vulgui, per tant, total transparència i exposició davant dels nostres veïns i veïnes, i que avui hi hagin grups municipals que posin en valor aquesta iniciativa portant propostes sobre la mateixa, malgrat és veritat que aquests últims mesos hem vist que hi ha molts grups que o directament no es presenten, cosa que és incongruent d'altra banda, i també altres grups municipals que no ve la totalitat del seu grup, doncs home, no, tenim una mica de controvèrsia en aquest tema, que per una banda ens alegra que posin en valor aquest acte de transparència i de participació ciutadana, tot i que d'altra banda lamentem aquesta incoherència, no?, de voler regular-ho tot massa i no participar quan oferim que els regidors puguin venir. També estem d'enhorabona perquè l'alcaldia ha presentat una moció sobre la climatització a les escoles. Penso que aquest és un pas molt important per la ciutat, tenir un acord municipal per poder fer les primeres passes en la climatització dels nostres centres educatius. Millora la qualitat educativa no només de l'alumnat, sinó també l'entorn laboral de tot el professorat i personal que treballa al centre. Per tant, estem molt contents de que aquesta proposta que hem portat al plenari doncs hagi tingut un consens ampli.
2: Per la seva banda i a la seva valoració, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, ha estat crític amb l'alcalde i també ha estat crític amb el govern municipal.
8: Aquest ple ha tingut molta història. Hi ha hagut una part que ha sigut el Festival de la Demagògia que fa l'alcalde i que està encomanant als regidors, perquè realment avui ha arribat en algun tipus d'explicació per sortir-se per un costat i no enfocar el tema, jo diria pràcticament el paroxisme. Jo no he vist exercicis de demagògia tan intensos com el d'avui. I a més és un govern que diu coses al ple i que no se sostenen. Jo invitaria la gent al bar, perquè farem un ús de bar en els propers dies, perquè diuen moltes coses que no són certes. I a més, amb el tema, per exemple, de la pista de Johan Cruyff, uns veïns demanen unes solucions i ells donen voltes, quan el que han de fer és d'actuar. I també em fa retrets a l'oposició de si preguntem o no preguntem. Arribarà un punt que ens hauran de dir ells com hem d'actuar. Això és la nova política? Això és la nova política? Això ja no s'ho creu ningú. Que continuïn com vulguin, perquè els veiem més desorientats que mai, però la gent ja no s'ho empassa. Aquesta demagògia no s'ho empassa, perquè tu quan l'utilitzes és perquè penses que l'altre s'ho empassarà, però la gent ja no s'ho empassa. I després, doncs, en aquest ple s'han assolit coses també significatives, lluitar de forma conjunta contra aquest canvi climàtic i adequar climàticament als centres escolars de Sant Andreu de la Barca. Això és positiu. Com és positiu, doncs, tallar aquelles mocions que volen dividir-nos, sigui a través dels immigrants, sigui doncs, a través de la diversitat. I, en definitiva, jo crec que és un ple en el qual hem tornat a veure un govern profundament desorientat i que ataca a l'oposició perquè no té eines per donar respostes a les necessitats de la ciutadania.
2: I continuen amb les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència al plenari municipal. Les valoracions del coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
9: Bueno, el pleno de junio ha sido un pleno interesante, la verdad es que ha sido interesante. Hemos podido ver el posicionamiento de los grupos políticos ante nuestra moción y ya hemos visto que han optado por ayudar al pobre jeta y no al pobre currante, que ellos están encargando de que un trabajador sea trabajador y pobre cuanto antes. Un trabajador en este país, hace años, muchos años, pues podía trabajar una persona de la familia, mantener la familia y llevar una vida honrada y completa, pero ellos se dedican a hacer pobres para mantenerlos al límite y tener que vivir de su caridad. También me gustaría expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante esta tragedia y decir que nosotros estamos apoyando ya desde hace tiempo al pueblo venezolano en que recupere todo el dinero que presuntamente le ha sido robado por los dirigentes de los partidos que aquí se ponen tan buenos y tan ufanos y tan defensores de la libertad, e intentar que devuelvan el dinero que le ha sido expoliado al pueblo venezolano que ahora buena falta les hace. Después, el alcalde, darle las gracias al señor alcalde en lo referente a la de las plagas. Nos hubiera gustado que se hubiera aprobado la moción, pero vemos que está aprovechando las ideas que nosotros aportamos en el plan antiplagas. Y por lo demás, pues nada, un pleno entretenido con lo del Johan Cruyff y toda esta gente, con lo de la audiencia ciudadana también. Entonces yo no sé para qué eligen a los concejales, si se entiende una democracia participativa. Los ciudadanos, al menos nosotros, este es nuestro estilo, vienen, nos cuentan a nosotros sus problemas y nosotros como representantes de los ciudadanos, pues somos los que los ponemos en el pleno. Igual es por vagancia y es mejor que lo digan aquí y no atenderlos y tener que estar pendiente del ciudadano para trasladar sus problemas, que para eso no lo han elegido, no para que vengan ellos aquí, expliquen lo que quieran y después ellos lo utilicen en su rèdito.
2: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha fet referència a la moció que ha presentat en el ple municipal, que finalment ha estat rebutjada, una moció per regular el reglament de les audiències públiques.
10: Bueno, un pleno donde hemos demostrado una vez más que Son es un grupo municipal que va de corazón, que está con el pueblo, que está con San Andrés de la Barca, que le interesa lo que sucede en nuestro municipio y que, bueno, en la parte resolutoria aprobamos unas medidas importantes que van a contribuir al crecimiento de nuestra ciudad y en las mociones sí que pues nos posicionamos a favor de la moción del PP de la pista, Johan Cruyff, que hemos visto en la audiencia pública cómo hay vecinos que están molestos, que están incómodos y que se necesita, yo introduje una palabra que han repetido algunos, que es escucha activa, que es no es escuchar y salir corriendo y resolver, no, es precisamente escuchar de verdad, hacer empatía y tratar de solucionar. Esto requiere mucha empatía, lógicamente, y priorizar las cosas. Nuestra moción fue rechazada, fue aprobada por el PSC y por el PP, pero bueno, en Común Podem, Vox y FEN, pues realmente han visto que no había que reglar o reglamentar la audiencia pública. Yo sí pienso que es necesario que el alcalde tenga turno de palabra, que marque la dinámica, es importante, pero que realmente la audiencia pública se demuestra que viene cada vez más gente y la sensación es que muchas veces pues hay personas que quieren participar y que realmente por cuestión de tiempo. Y resalto nuevamente, hoy empezamos el pleno 13 minutos tarde y el pleno merece un respeto.
2: Dues mocions rebutjades del Partit Popular en el ple del mes de juny. Aquesta és la valoració de la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda.
11: Bueno, un pleno intenso, como solemos hacerlo habitualmente, más de 3 horas y media. Lo cierto es que para nosotros se ha de destacar que se recoge lo que es la ampliación del parking del Josep Pla, que era muy necesario, y por lo tanto con la modificación presupuestaria eso sí se recoge. Lo que es cierto es que no estamos de acuerdo con las prioridades del equipo de gobierno porque, por ejemplo, ampliar el asfalto del parking son 37.000 euros y hacer unos grafitis 65.000 euros. Yo creo que ampliar un parking hubiera sido una prioritaria nuestra, no es el caso de este equipo de gobierno. Y luego estamos profundamente agradecidos a los vecinos del Alcarrer Berguedá por la acogida que ha tenido nuestra moción, en la cual solicitamos que se le den unas soluciones a estos vecinos. O sea, no es incompatible practicar el deporte con convivir con ello, simplemente es querer facilitar la convivencia. No es por lo que está el equipo de gobierno, han venido aquí en audiencia pública, incluso en el pleno nos han dado millones de vueltas, pero no dan la solución y creemos que precisamente nosotros estamos aquí en representación de nuestros vecinos y para darles soluciones, no decirles que tengan paciencia y a ver cómo evoluciona esta pista, que ya se está viendo, que hay muchísimas llamadas a la policía local por ruidos, porque se hace fuera de horarios, y no son capaces de retroceder porque si se han equivocado, no pasa nada, pero se le puede poner una solución. De hecho, el alcalde ha dicho, yo no he dicho que no se vaya a poner un vallado. Cuando tú escuchas esto es porque realmente en el fondo saben que se han equivocado. Y por otro lado, pues bueno, es la técnica del espejo en el que el alcalde pues vierte sobre ti pues todo lo que está viendo en sí mismo, es decir, una demagogia absoluta. Ya están aquí las elecciones, me lo va a decir usted, señor alcalde, que tiene iniciados 40 proyectos en el último año de mandato. Creemos que la planificación es buena y sobre todo en la gestión de un ayuntamiento, y este gobierno pues se ha dormido un poquito y ahora lo quiere poner todo en marcha y todo a la vez, ¿no? La ciudadanía merece algo más y las mentiras, pues, para las canciones.
2: I finalment, l'última valoració del ple municipal, la valoració de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
12: Bueno, pues se acercan las elecciones y se empieza a notar en el Pleno la tensión que supone, pues eso, que cada grupo municipal quiere hacer, pues, leña del árbol caído para poder sacar su rédito electoral. Yo, desde En Comú Podem, destacaríamos, como siempre, trabajo, trabajo y trabajo. Destacaríamos tres puntos importantes. Uno, el consenso que se ha dado en el Pleno a partir de una moción de alcaldía para trabajar con la Generalitat algún tipo de convenio de acuerdo para naturalizar los patios escolares de cara a la calor y para climatizar las escuelas de nuestra ciudad para que los niños y las niñas puedan estar en mejores condiciones. Eso por un lado. Por otro, que seguimos dando pasos para trasladar la competencia del agua de nuestro municipio al área metropolitana. En este caso hemos aprobado, pues, el traspaso de todo lo que son los bienes, las cañerías, los depósitos, la titularidad, para que puedan asumir la gestión del agua de la ciudad. Y por último, hemos hecho una modificación presupuestaria importante de remanentes diferentes que han ido sobrando de adjudicaciones para poder hacer en la segunda fase del proceso de asfalto del parking del Josep Pla, que va a permitir, pues, la creación de 80 nuevos aparcamientos que, por supuesto, van a ser un alivio para esta ciudad con tantos coches.
2: L'última de les valoracions, Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, les valoracions dels diferents portaveus i grups polítics municipals al ple municipal ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. L'àudio del ple íntegre també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
13: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I ampliem ara una de les informacions que es van destacar en el ple municipal, que és l'aprovació de la remodelació del nou Cartipàs.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de Participació Ciutadana es passa a dir regidoria de Participació Ciutadana i Transparència. La regidoria de Serveis Socials es passa a dir regidoria de Drets Socials. La regidoria d'Educació, Infància i Família es passa a dir regidoria d'Educació, Infància i Famílies. La regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'Igualtat, Feminismes, en plural, i Drets LGTBIQ+. La regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil es passa a dir regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de Serveis Generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis, com per exemple govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert. A més, la modificació i les noves adscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de Control Ambiental salta de la regidoria de Territori a la regidoria de la Promoció Econòmica i Promoció de la Ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, Desenvolupament Econòmic i Promoció de la Ciutat. La regidoria d'Habitatge s'annexa a l'àrea de Drets de la Ciutadania i Polítiques Socials, abandona l'àrea de Territori i, diguéssim, s'adscriu en l'àrea de Drets de la Ciutadania i Polítiques Socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de Serveis Socials, de nova creació, s'annexa o s'adscriu a Serveis Generals i Govern Obert. A més, hi ha una reestructuració... Serveis Generals i Govern Obert, disculpeu.
0: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
1: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'Habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de Transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de Control de les Activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de Serveis Generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del Servei de Via Pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
0: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila. Tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. L'organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà la denominació de regidoria de Drets Socials, mentre que la d'Educació, Infància i Família passarà a dir-se regidoria d'Educació, Infància i Famílies. Finalment, la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

0: de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Avui farem el resum de les principals informacions que hem destacat aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana. Un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Girivet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'AMB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
3: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania, per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
2: Estem parlant d'una inversió d'1,5 milions d'euros, per tant és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
3: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
2: Important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
3: Sí, sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i tot el que puguem reduir ho farem.
2: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del Parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandreuencs i les santandreuenques? Quines millores veurà o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
3: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és el... A més, davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà la naturaula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, I per tant és el punt de que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i de millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
2: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
4: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat i, per tant, ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com deia, Federico García Lorca, el Parc Central i totes les actuacions, doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania, i avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
2: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres. Seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
4: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que ja ha vingut d'Argentina, amb la generació d'un nou correcant importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el pla de l'estació, i per finalitzar, amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur parc central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
2: Importants canvis que haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
4: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants, i que per tant ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius. I aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca, i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
2: Quan finalitzen les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any. Aquesta setmana també s'ha posat en marxa la campanya Respectar no costa, per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. La campanya es presentava el dilluns. marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
4: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb el benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, orins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
2: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
4: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
2: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els orins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
4: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests orins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
2: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
4: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança de civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
2: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
4: un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
2: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir, sí, estan situats en fanals.
4: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
2: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
5: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui, són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no? D'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els orins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
2: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
5: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
2: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
5: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota a malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
2: Tenir un animal comporta també seguir uns drets
5: i
2: una responsabilitat.
5: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
2: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
5: Sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la gosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, doncs, de consciència familiar, no?
2: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
5: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
2: Finalment, quin missatge voldria donar?
5: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
2: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom. No deixem el tema dels gossos perquè aquesta setmana també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos a Sant Andreu de la Barca. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
6: Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En els propers mesos, l'Ajuntament iniciarà la construcció d'un gran espai situat al Parc de Can Preses, així com la renovació d'altres espais ja existents, donant-los una cara completament nova. L'actuació permetrà renovar aquestes zones, adaptar-les als estàndards actuals d'accessibilitat i oferir espais més adequats perquè els animals de companyia puguin córrer i socialitzar.
4: Precisament avui el que estem fent és dotant a la ciutat d'espais dignes, per tant reformarem gran part d'aquests correcans perquè tinguin espais dignes. Fins ara aquests correcans havien tingut molt poc manteniment, per no dir gairebé només la neteja i la desinfecció del propi espai. Ara substituïm totes les tanques, les entrades, fem entorns, diguéssim, més agradables, amb el mobiliari necessari, per tant, tots tindran una paperera, un dispensador de bosses, als entorns procurarem que hi hagi una font adaptada per poder veure els animals, i, a més, la part més important és que aquests espais són importantíssims per poder mantenir la convivència entre els animals, que també han de sociabilitzar i, per tant, estar deslligats, amb la pròpia convivència de la resta de veïns que no tenen animals i que, per tant, les zones estiguin acotades, les zones de convivència, diguéssim, es puguin compartir de manera endreçada, i això és el que busca aquesta renovació. És una manera més de posar diners al carrer, d'actualitzar els espais i mantenir-los, i sobretot això, volem espais de qualitat, espais del segle XXI, i aquest és l'objectiu, no?, que la ciutat avanci, que s'actualitzi i sobretot vagi en aquesta perspectiva de benestar animal i de convivència.
6: Ens presenteu que hi haurà 5 nous espais. On es poden trobar i per què s'han escollit aquests punts?
4: Com a nous de nova creació, hi haurà aquest on ens trobem ara, que és el Parc de Can Preses, i la resta són actualitzacions i ampliacions d'espais que ja existeixen. I per tant el que fem és la substitució de les tanques que estan, diguéssim, oxidades de les miccions dels animals, les substituïm totalment noves i ampliem allà on podem, ampliem els espais, diguéssim, de convivència dels animals de companyia. I per tant és això, nova creació, el Parc de Can Preses, era un espai molt gran on els gossos no tenien manera de poder conviure amb la resta d'usuaris del parc, per tant tindran una zona específica i aquí podrem equilibrar, diguéssim, els usos, les convivències d'aquest espai, i la resta doncs s'actualitzaran, es milloraran, es reformaran i s'ampliaran gran part d'ells.
6: Es destinaran 42.000 euros i les obres estan previstes que inicien aquest any, o quan estan previstes?
4: En els pròxims mesos, dins d'aquest any, evidentment, començarem les obres. Les obres tenen, després la regidora donarà més detalls, però tindran una durada de 6 setmanes aproximadament, de totes les actuacions. I repeteixo, aquesta actuació no quedarà aquí, sinó que serà una actuació que serà el punt d'inici per seguir mantenint i millorant la resta d'àrea de gossos que tindrem. La ciutat té una gran estratègia per a aquestes àrees d'esbarjo, que és Parc Central, reformar l'actual, Parc de la Solana, el Parc Metropolità de la Solana, que ampliarà a l'Avinguda Argentina un gran correcant. La idea de l'Ajuntament és poder trobar un altre espai gran de correcant en l'àmbit del Palau, de la zona del Palau. Per tant, la ciutat tindrà en els dos extrems un correcant i en el centre de la ciutat, que és el Parc Central, un altre gran correcant. I aquestes àrees petites més d'esbarjo, el que buscaran precisament és donar servei a la resta de barris i de veïns i veïnes que potser no es poden desplaçar en aquestes grans àrees d'esbarjo, però que sí que tindran, diguéssim, un espai digne i actualitzat com és el que avui presentem.
6: Per la seva banda, la regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, ha explicat que els nous espais facilitaran que els gossos disposin de zones específiques on córrer i socialitzar sense coratge.
7: S'ha decidit perquè, bueno, com hem començat ara la campanya de fer sancions a aquelles conductes incíviques de no netejar els orins o no recollir els excrements dels gossos, doncs per l'altra banda hem de donar un espai on la gent sí que els pugui portar, puguin gaudir d'uns espais de jugar, de fer les seves necessitats, i per això pues, crearem aquest espai a Can Preses, on tindran tota aquesta zona que es veu aquí darrere meu, i a més, no només aquest serà nou, com ha dit abans l'alcalde, però també es remodelaran zones i es faran més grans a la Solana, es faran dos zones a la Solana, a Can Prats i al Palau.
6: Per què és important que els animals tinguin un espai per gaudir, per córrer, en un moment on s'està restringint precisament als animals que puguin fer les seves necessitats pel carrer?
7: Pues precisament per això, no? Perquè tinguin un espai acotat on les famílies puguin vigilar-los, estar amb ells, jugar amb ells, que aquests gossos es puguin relacionar també entre ells amb zones separades de gossos grans i gossos petits, i bueno, necessiten per benestar animal necessiten aquesta socialització, i més ara que cada cop hi ha més animals de família, no? Que ja es diu que hi ha més animals de família que nens i adolescents. O sigui que és important, és molt important tenir aquests espais i donar des de l'Ajuntament es puguem oferir.
6: Com a regidor de barri, m'imagino que t'omple d'orgull tenir un nou espai que estrena en el teu barri, no?
7: Sí, i tant. I a més és una de les coses que més ens ha demandat la ciutadania. Quan hem fet les assemblees de barri, gairebé a totes aquestes assemblees ha sortit aquest punt, no? Que a Can Preses volien un espai només per gossos, i a més per tenir-los separats de la zona on juguen els nens i nenes. I ens sembla pues, el més adient i el més sensat.
6: L'actualització permetrà renovar quatre espais ja existents que es remodelaran i actualitzaran, i es crearà una nova zona d'esbarjo per a gossos al Parc de Can Preses.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Un incendi declarat aquest dimarts a la nit en una nau de la planta del Mirall a la carretera de Martorell de Sant Andreu de la Barca ha obligat a evacuar de manera preventiva 124 treballadors que hi havia a les instal·lacions. L'avís es va rebre a les 9:49 del vespre. Els bombers de la Generalitat hi van desplegar un dispositiu format per 9 dotacions, entre les quals un vehicle especialitzat en risc químic. Segons els serveis d'emergència, el foc va afectar una zona d'uns 200 metres quadrats on havia amagatzemats material corrosiu i oli. L'incendi va generar una columna de fum negre. Com a mesura preventiva, es va tallar el camí vell del Palau i Protecció Civil va activar el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, el Pla SECCAT, en fase de categoria 1, considerada de poca importància per fer el seguiment de la incidència. Finalment, una persona va resultar ferida lleu per inhalació de fum i va ser traslladada a l'Hospital de Martorell per rebre assistència mèdica. Els bombers van donar l'incendi per estabilitzat a les 11:40 de la nit. Durant la nit, els equips d'emergència van continuar treballant per extingir completament el foc, evitar possibles revifades i investigar les causes de l'incident. Una informació que ja va avançar en Ràdio Sant Andreu a través de les xarxes socials i a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
8: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias. de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andreu de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
2: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
8: Esta campanya lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andreu de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizu con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
2: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
8: És muy importante recordar que el Fons Català y las diferentes entidades que están colaborando recomienda no organizar recogida de ropa, de alimentos o de otros materiales. En estos momentos los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andreu de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
2: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678, 08678, o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: I aquests dies a Sant Andreu de la Barca s'estan realitzant diferents casals d'estiu. Ens centrem avui sobretot als casals d'estiu esportius.
6: Els casals d'entitats esportives omplen d'activitat física l'estiu a Sant Andreu de la Barca. Els responsables dels casals de tennis, futbol i bàsquet expliquen com es desenvolupen les primeres setmanes. Ens hem apropat fins a les instal·lacions municipals de Can Salvi per conèixer com s'ho estan passant els joves infants. Allà es troben els del futbol. Parlem amb Carlos Fernández, monitor del casal.
9: Aquesta setmana crec que n'hi ha 52 persones, bueno, nens, i sí, molt bé. De moment s'ho estan passant tots bé, jo crec, així que sí, molt bé.
6: Quin és l'objectiu del vostre campus de futbol? Millorar esportivament, fomentar valors, que s'ho passin bé?
9: Tot una miqueta, tot el que has comentat, o sea, és el nostre objectiu. Sí que és veritat que bueno, ens agradaria que tots millorin una miqueta més, però passant-s'ho bé.
6: Com és un dia tipus al casal? Què és el que feu? Quines activitats feu?
9: Mira, doncs, pues, primer de tot, per començar, fem un calentament, ¿vale? amb la pilota i tot això. Després fem un treball tècnic, no?, per millorar, de tecnificació. I després ja fem jocs i anem a la piscina i acabem amb partit.
6: Quin és el perfil de nois que venen a aquest casal? Veig que la majoria són nois, no hi ha cap noia, no?, pel que veig. I quin tipus de persones són? Són gent que juga a futbol de normal? Són gent que simplement li agrada i per l'estiu s'aprofita del casal?
9: N'hi ha una mica de tot, eh? N'hi ha jugadors del club de Sant Andreu de la Barca, n'hi ha, bueno, de futbol sala també, gent de futbol sala, del club de futbol sala, i gent que ve aquí per disfrutar i per passar-s'ho bé. El cas de les nenes, la setmana que ve sí que venen, crec que 4 nenes, que les tenim apuntades ja, i això sí, n'hi ha sobretot gent que del club de futbol.
6: Com adapteu les activitats? Perquè m'imagino que hi ha gent que tindrà més nivell, hi ha gent que té menys. Veig que estan dividits per grups, això té a veure amb els nivells o simplement els dividiu per grups?
9: Primer dividim per edat i després sí que fem variacions depenent del nivell i tot això, més que res perquè els nois s'ho passin millor, que no sempre gani el mateix i tot això.
6: Els monitors, com tu, qui sou? Sou jugadors del club? Com enteneu del futbol? Per què heu decidit vosaltres ser monitors?
9: Bueno, quasi tots hem sigut jugadors del club de Sant Andreu de la Barca i molts som entrenadors. Som entrenadors del club durant la temporada i aquí a l'estiu fem les estades.
6: Aquest any quina novetat hi ha en el Casal de Siu? Hi ha alguna novetat o és igual que l'any passat? Heu incorporat alguna millora?
9: Bueno, sí que normalment, o sigui, és com tots els estius, però aquest any hem variat que la setmana que ve farem com una espècie de mundial, ja que està el mundial aquest any, pues sí, farem una espècie de mundial amb tots els nens, farem seleccions i, bueno, una miqueta, una activitat mínim.
6: M'imagino que tots es mataran per Espanya, no?
9: Sí, segurament sí. O Argentina.
6: Hi ha algun premi qui guanya aquest mundialito?
9: Sí, hem pensat en tenir copes ahí al vestuari i sí, donarem premis i tot això.
6: Què és el que més us comenta les famílies sobre el feedback que us donen sobre el Casal?
9: Bueno, sobretot que surten molt contents bueno, del campus i sí, et diuen molt que s'hidratin, que es mullin, que tot això, que sempre està la preocupació, però sí, molt bé, molt bé.
6: Bueno, pel que veig, estratègicament estan els grups als 4 punts que tenen sombra, menys un, que és impossible que li doni la sombra.
9: Sí, també és que aquesta setmana just estan arreglant el camp de baix i ahir n'hi ha sombra també, i llavors n'hi ha un grup, que has dit que no té sombra, que per això, perquè estem tots aquí a dalt i no es pot fer res més.
6: Pels nois que s'ho passen bé durant el campus, és potser una porta d'entrada perquè després s'apuntin al club? És un dels objectius, que segueixin després durant l'any i s'enganxin al futbol?
9: Sí, l'any passat jo crec que va ser l'estiu que més gent es va apuntar a la temporada. I aquest any, bueno, esperem que també, a veure si a l'any l'agrada i s'apunta, sí.
6: És a dir, que la majoria després segueixen jugant al futbol, no?
9: Sí, molts que han vingut nous i això s'han apuntat després, sí.
6: Quan acabi l'estiu, acabi el Casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nois que han participat al campus?
9: Hombre, que s'ho hagin passat bé, sobretot, i que, bueno, que a mi, per exemple, a mi personal, m'agrada que em recordin, no?, pel següent estiu o quan pel carrer, que ens saludem i tot això. És la meva sensació, vaja.
6: M'imagino que tu ets jugador del Sant Andreu de la Barca, no?
9: Sí, jo soc jugador del Sant Andreu de la Barca.
6: Llavors aquests jugadors potser si s'incorporen al club podran algun dia potser disputar amb tu un partit?
9: Sí, bueno, un partit o entrenaments. Jo soc entrenador i estem quasi tots els dies aquí, quasi totes les hores. O sigui, sí, a molts nois ja ens coneixem entre tots, però sí. Si s'apunten, sí que poden.
6: També hem parlat amb José Antonio de la Fuente, monitor del Casal de Tenis, que també es troba a les instal·lacions de Can Salvi.
10: Bueno, va per setmanes, llavors hi ha setmanes que hi ha més nens, hi ha setmanes que hi ha menys. Bueno, estem parlant d'uns 30 i pico a la setmana, més o menys.
6: Uh-huh. En línies generals, com estan anant el Casal?
10: De moment estan anant molt bé. La part del tema de la calor, que la veritat és que és complicat, però estan molt bé, s'estan entrenant molt bé i bueno, tot bastant organitzat.
6: Uh-huh. Quin és l'objectiu del Casal de Tenis? Millorar esportivament, fomentar valors o sobretot que els nens i nenes s'ho passin bé?
10: Bueno, hi ha dos tipus. Fem el casal d'estiu, que són per nens una mica més petits, llavors és perquè s'ho passin bé i fan, no només fan tenis, sinó fan altres activitats, com el pàdel, el pickleball, és més dinàmic. I després aquests que tenim aquí davant són els d'estats de competició, que aquests ja sí que és una mica més canyero, ja treballen més dur, fan preparació física, a les tardes també fan tornejos, llavors els acompanyem també, i ja es busquen altres objectius. O sigui, és una mica la pena. Aquests ja busquen guanyar partits i són objectius una mica més competitius, i els altres és més lúdic.
6: Com és un dia tipus al casal? Quines activitats feu més enllà del que estem, del que ens estava relatant?
10: Pues mira, al casal comencem a les 9, fan de 9 a 10 i mitja tenis, això diari, i després fan esmorzen una miqueta, i després ja a partir d'aquí pues, bueno, anem canviant, i com t'he dit abans, fan una mica de pickleball, fan una mica de pàdel, fan una mica de multiesports, i bueno, depenent de les qualitats i el que més els agradi, pues, anem variant. I ja al final pues, se'n van una horeta, horeta i alguna cosa a la piscina, i després els que es queden a dinar dinen aquí al club i els recullen, o a vegades els que no es queden a dinar doncs els recullen els pares després de la piscina.
6: Quin és el tipus d'esportista que ve aquí a fer el casal? És un esportista que de normal ja sap jugar a tenis, ve gent que és totalment verge, no té ni idea d'agafar una raqueta, més gent que li agrada fer esport, que practica esporàdicament tenis. Quin és el tipus de perfil?
10: El perfil que de moment tenim és la majoria, el 90% són nens que ja venen durant l'any a l'escola. Llavors, bueno, són nens que ja, pues, clar, ja estar a l'escola durant l'any, pues, ja tenen una mica el tenis una mica més agafat. El que passa és que també sí que venen nanos que no han jugat mai a tenis, que no estan a l'escola. Llavors, bueno, ja et dic, el percentatge és més de l'escola, però també venen nens de fora del club, diguem-ne.
6: Com adapteu doncs, les activitats a tots els nivells? Perquè m'imagino que en el tenis es nota més precisament una persona que sap jugar i una persona que comença.
10: Bueno, ho valorem per grups. O sigui, quan venen, doncs depèn del, primer els posem per edats, i després veiem els nivells, i llavors una vegada veiem els nivells els dividim per grups per nivell, no? Perquè clar, si tenen d'estar una hora i mitja jugant a tenis, doncs l'important és que puguin intercanviar pilotes i també per l'aprenentatge i l'evolució és millor que estiguin amb nivells tenístic equilibrats.
6: Quin paper juguen els monitors? Des d'aquí veiem que sou un parell o tres, sou professionals del tenis, és a dir, us dediqueu al tenis, sou professors de tenis, sou persones que simplement us agrada el tenis, com quina funció teniu vosaltres?
10: Bueno, nosaltres els que estem portant a l'estaix de competició som professionals, ens dediquem al 100% a això, i després el casal és un nano que també treballa amb l'escola amb nosaltres, és més jove, però aquest sí que estudia, nosaltres ja som professionals d'això.
6: Que és, cada any alguna novetat, m'imagino, al casal aquest any, enguany, hi ha alguna cosa que el faci diferent als campus de normal?
10: No t'ho sé dir, perquè jo vaig començar a treballar aquí al setembre, i llavors per mi és el primer casal, i bueno, el que sí estem intentant és que els nanos que volen, els que volen aprendre, els que volen evolucionar i els que volen millorar competitivament, doncs els donem una mica, estem donant una mica de més canya en aquest sentit, a nivell tècnic, físic i psicològic inclús. I després hi ha l'altra part, que són els nens, que és més lúdic. Llavors, doncs, bueno, això ja el deixem que cada família triï una mica el que vol, però sí que el que vol treballar, vol millorar, doncs li estem donant una mica de més canya que un temps enrere.
6: En aquest sentit, quin feedback us donen les famílies que us comenten sobre el casal? Els agrada? Quin és el feedback que rebeu?
10: El poc que he rebut, perquè avui és la primera setmana, algunes mares que estan molt contentes, tant a nivell de casal com a nivell d'estaix. Però clar, acabem de començar aquesta, la setmana passada no vam fer ni casal ni estaix.
6: El casal pot ser que sigui una entrada per després que s'apuntin al club? És un dels objectius, fer-los enamorar del tenis i que després segueixin al club?
10: Home, nosaltres com a entrenadors ens agradaria això, no? Que si venen i no han jugat mai a tenis i proven el casal i els agrada, doncs que sigui una entrada per després entrar a l'escola i poder tenir més alumnes i tal, sobretot els que juguen bé, no? Els que tenen moltes ganes i tal, doncs aquests sí que ens fa il·lusió que juguin al casal i després que s'apuntin a l'escola.
6: Per acabar, quan acabi l'estiu, quan acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els infants que han participat al campus?
10: Bueno, pues els del casal, que se'ls vagin contents i feliços de que s'ho han passat bé i han jugat a tenis i han millorat, i a veure si podem agafar que s'apuntin l'any que ve a l'escola, i a nivell dels de competició, doncs, bueno, que estiguin contents amb els resultats, amb els entrenos i amb la pròpia evolució que hagin tingut, no? Que ells també ara, doncs, poden aprofitar aquests dies de casal i d'estaix, doncs, per poder treballar cada dia. Que en canvi quan hi és a escola, doncs igual venen dos dies a la setmana, els que més venen són tres dies, i en aquest cas, doncs clar, venen els cinc dies i pots treballar més coses. Llavors espero, el que voldria més això, que s'aprofiti el temps perquè sigui una experiència positiva.
6: Per veure com es desenvolupa el club de bàsquet, ens hem desplaçat fins a l'escola Josep Pla, al pavelló, on hem parlat amb Nora Peralta, monitora del casal de bàsquet.
11: Doncs actualment tenim 32 nens, tots al club, i bueno, hem iniciat amb moltes ganes i amb els nens molt il·lusionats.
6: La calor com l'esteu combatent? Perquè aquí fa una calor insuportable, sobretot aquesta setmana amb la onada de calor.
11: Bueno, intentem sempre parar, tenim fons a fora on els es poden anar remullant, i bueno, doncs fent activitats curtetes i intentant doncs no patir massa.
6: Quin és l'objectiu principal del campus? Millorar esportivament, fomentar els valors o, sobretot, imagino que els nens s'ho passin bé?
11: Sí, sobretot que els nens surtin aquí cada dia amb un somriure, treballar i donar suport a totes les eines que s'han fet durant la temporada i també, doncs, també que gaudeixin tots els dies. Fem moltíssimes activitats, no també de bàsquet, fem activitats més lúdiques, però això, que els nens surtin sempre amb un somriure.
6: Com és un dia tipus del casal per la gent que no ha vingut mai al casal del bàsquet? Quines activitats feu? Què feu més enllà del bàsquet?
11: Doncs principalment fem dos dies complets de bàsquet, que són dilluns i dimecres, que fem exercicis de tècnica i també de tàctica, i fem competicions tots junts, de 3x3 i tirs, i hi ha dies doncs, que fem activitats especials, que són els dijous, que fem doncs, alguna gent que anava al poble, per aquí al pavelló, i guerra d'aiguals divendres i un dia piscina, el que toqui.
6: M'imagino que aquí deu vendre gent, nens de tots els nivells, de tot el tipus d'infants, gent que juga a bàsquet, gent que no ha fet mai una pilota. Quin és el perfil de nens que hi ha actualment i nenes en aquest casal?
11: Doncs actualment tots són del club. Vull dir, no tenim cap nen de fora. Bueno, això també ens limita una mica, però bueno, aquí tots ens coneixem i és un ambient molt, molt agradable.
6: És a dir, que totes les activitats les adapteu llavors a un tipus de nivell que és gent que ja sap jugar, no?
11: Sí, a més es coneixen tots entre tots, els entrenadors ens veiem tots cada dia amb tots els nens, vull dir que és molt fàcil.
6: Quin paper tenen els entrenadors i les monitores com tu? Sou del club, hi ha gent que és de fora, quin paper jugueu vosaltres en aquest casal?
11: Doncs tots els entrenadors som del club, i principalment la nostra funció és tot el tema de la planificació d'activitats i de gestionar doncs, el dia a dia del campus.
6: Aquest any hi ha alguna novetat respecte a anys anteriors del casal? Heu incorporat alguna novetat? Feu alguna cosa diferent o més o menys igual que els anys anteriors?
11: No, més o menys el mateix dels anys anteriors. Que el que hem incorporat des de l'any passat és la nit al pla, que fem un dia aquí a dormir, però bueno, normalment fem el mateix.
6: Això ja es feia, antigament?
11: Sí, però feia anys que es va parar. Sí. Bueno, des de l'any passat que s'ha pogut tornar a fer. Però bé, no.
6: Quin és el que més us comenten les famílies quan acaba el casal? Què és el que més valoren?
11: El que més valoren és sempre que els nens doncs, es venen aquí a divertir i sempre s'ho passen molt bé. I també doncs, la comoditat d'estar doncs, amb gent que coneixes, d'un ambient molt, molt agradable.
6: T'anava a preguntar, que és el que li pregunto a tots els casals, que m'imagino que la idea també és que els nens i nenes que participen al casal després s'apuntin al club, però en el vostre cas tots són del club, per tant, m'imagino que un dels objectius és que millorin a nivell esportiu també, no?
11: Sí, que millorin, que els donin elles de cada temporada vinent i que s'ho passin molt bé.
6: Quan acabi l'estiu, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nens que han participat al campus?
11: Doncs amb les ganes de tornar al setembre, amb ganes d'aprendre més. Que tinc ganes de tornar a venir l'any vinent.
6: Els tres campus comparteixen un mateix objectiu, oferir als infants un estiu actiu compartint la pràctica esportiva amb activitats lúdiques, jocs i moments de convivència. Els monitors destaquen el bon ambient que s'ha creat des dels primers dies i asseguren que més enllà de la millora tècnica en cada disciplina, els casals també són una oportunitat per fomentar valors com el treball en equip, el respecte i la companyonia.
2: I aquest dissabte, amb l'acte central del Dia de l'Orgull, finalitzaran els actes que s'han realitzat en les darreres setmanes amb motiu del Dia de l'Orgull. Tot seguit en donem més detalls. Aquest dissabte, Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'agrupació de joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
12: Bon dia.
2: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'agrupació de joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigües Toses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
12: Sí, sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització, a banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem,

0: fa del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai doncs, més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut al punxadiscos de locals, PD Patxes, com no, que ens donaran doncs, una mica més de música al recorregut.
1: Un recorregut diferent aquest any.
0: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la Via de l'Esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acortar una miqueta més el recorregut.
1: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
0: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal de que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Persones queer, i enguany doncs hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest doncs carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació. I també nosaltres doncs, ens agrada també apostar doncs, que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest doncs la colla castellera de la Droc ens oferirà doncs, un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara a d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil doncs, perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que, no, que aquests, els nens i nenes doncs, també tinguin el seu espai en aquest acte.
1: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats, no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades, evidentment, doncs, a participar en actes com aquest. No?
0: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs, de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no? El poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
1: Després, a les 9, començarà el show drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
0: Correcte.
1: Bueno, sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
0: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit. O sigui que esperem que tot
1: surti bé. Per les altes temperatures, però sí que serà sí. Un sopar doncs, a l'esplanada.
0: Correcte.
1: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
0: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident...

0: informació, part de més, doncs creiem que ha d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
1: Hauran taules i cadires.
0: Correcte, sí, com cada any, doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
1: Anem ara al Show Drag, que és habitual en aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
0: Enguany, la veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Santa Laura Barca es mereix, no? També un espectacle a la mesura. I enguany doncs, disposem d'un show drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no? I és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no? Del show drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs, són apostes molt potents. Així, fent un repàs, doncs, tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada, doncs, no només que hi hagin homes travestis al show drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit doncs, ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
1: Doncs serà el show drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no? Mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
0: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar. I també tenim la novetat Chica Barata, que és, diguem, una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Sala Polo o Razzmatazz, que sol amenitzar doncs, actes i festes, no, relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
1: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí, la Perla, eh?
0: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no?, també amb el cartell, no?, amb mà, doncs, seguim, doncs, any rere any volem apostar, doncs, que la Perla, la geganta, doncs, sigui com l'eix central, no?, dels nostres actes, i sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua, esperem que la gaudiu molt.
1: Informació sobre la celebració del Dia de l'Orgull aquest dissabte, inici de la Rua a la plaça Federico García Lorca a les 7 de la tarda, i després la festa continuarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb la lectura del manifest i també amb el show drag. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal de WhatsApp, on podreu rebre puntualment totes les informacions de Ràdio Sant Andreu i l'actualitat de la ciutat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

寂寞。

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un programa on avui farem un balanç, un resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana i on també tindrem la previsió del temps amb Carlos Lara de Meteosap. Comencem. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana amb Carlos Lara, el responsable de Meteosap, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Però abans el que volem fer és una mica de balanç, de resum de la setmana. Hem patit diversos dies seguits amb temperatures que no baixava la màxima dels 35 graus, molts dies seguits, i volem fer balanç, i volem fer-ho com sempre amb Carlos Lara. Molt bon dia, Carlos.
3: Molt bona, Jordi.
2: Bé, la previsió del temps la deixem per després, que serà, crec que, molt ràpida. Analitzem la setmana. Ja avançàvem a inicis de setmana a una connexió on ens comentaves que durant molts dies, finalment crec que han estat 9-10 dies consecutius, on la temperatura no ha baixat, la màxima no ha baixat dels 35 graus.
3: Así es, ahora lo iremos viendo todo, pero en general, pues bueno, una semana de tiempo tranquilo, estable y soleado, con temperaturas que han seguido siendo muy altas, pero bueno, vamos a comentar esas diversas cosas que han sucedido esta semana, porque parece que no, pero hemos tenido pues bastante cositas. La primera es un chubasco que nos pilló, debo decir, bastante por sorpresa, el lunes a mediodía. Un chubasco pues fruto del propio calor de estos días, que fue bastante potente. Lo que pasa es que fue pues muy local, podríamos decir. En mi zona, por ejemplo, pues no dejó ni registro apreciable, 4 gotas, y eso sí, antes de eso, un viento muy fuerte que se levantó durante un minuto o dos, y ya digo, mi zona no dejó registro. Sin embargo, la parte más al sur de San Andreu, tocando la parte más próxima a Pallejà, dejó ya registros próximos al litro, pero en zonas cercanas pues los registros fueron bastante más abundantes, lo que denotan pues es un poco lo local que fue ese chubasco, un poco sorpresivo, como decía. La segunda cosa que tenemos que comentar es que el mismo lunes registramos la primera noche ecuatorial del año con una temperatura mínima de 25,2 grados. Recuerdo que las noches ecuatoriales son aquellas en las que la temperatura no baja de los 25 grados. Y esto, pues además de ser algo bastante raro en nuestra zona, pues es la noche ecuatorial más temprana desde que tengo datos, que recuerdo, empecé a registrar datos en el año 2010 y supera de esta manera el anterior registro, que databa del 8 de julio de 2016, y además pues es la primera noche ecuatorial que se registra en un mes de junio, ya que, como vemos, pues el anterior registro era del 8 de julio. Y la tercera cosa que tenemos que decir es que el miércoles, como decías, después de 10 días consecutivos con máximas por encima de los 35 grados, incluso llegamos a 37,5 el martes, pues rompimos esa racha, ya que pues el miércoles bajaron ligeramente las temperaturas y registramos una máxima de 32,1. Las mínimas también han sido altas, como ya hemos visto con esa noche ecuatorial del lunes, pero que el resto de la semana pues todo han sido noches tropicales, que pues son esas que la temperatura no baja de 20 grados. Así que bueno, pues con ese pequeño respiro, vamos a decir, de miércoles, pues la verdad, como decir, que semana que hemos seguido con temperaturas muy altas, tiempo tranquilo en general, excepción de ese chubasco que nos pilló un poco por sorpresa el lunes, y poco más a comentar, Jordi.
2: Doncs aquest és el resum de la setmana. Ja vam avançar aquesta informació. Durant molts dies aquestes temperatures màximes que no baixaven dels 35 graus. Hem de recordar que la propera setmana tindrem el podcast de Lloba Otruene, l'últim de la temporada. Torneu al setembre, fareu anàlisi del mes de juny.
3: Con datos curiosos, porque a mí me ha pillado un poco por sorpresa. Yo hablando contigo en petit comité, digamos, tenía la sensación de que este junio iba a ser el más cálido de que hayamos tenido. Y esto demuestra un poco
2: el cortoplacismo
3: que tenemos en la memoria. Y es que el junio del año pasado, lo veremos en el Jova Truene, pero fue bastante más caluroso que este, con todo lo que hemos pasado. Y es que este, pues quizá los 10 primeros días, pues han maquillado un poco esos resultados, aunque el final de mes ha sido terrible. Pero bueno, comentaremos todos esos datos, como dices, en el Jova Truene. Analizaremos los datos, las medias, todos los registros, y ahí ya pondremos números, que esos no fallen.
2: Doncs ara sí, la previsió del temps. Divendres, dissabte i diumenge podríem avui batre rècord de la previsió del temps més curta de la història d'aquesta secció.
3: Pues sí, porque posiblemente pues esta sea una de las previsiones más rápidas de todo el año y posiblemente de todas las que hemos hecho.
2: Això per xarxes aniria molt bé, eh? La previsió del temps en menys de 15 segons, no?
3: Pues esta semana posiblemente lo consigamos, porque bueno, la situación, Jordi, no cambia nada y los próximos días, tanto hoy viernes como sábado y domingo, serán pues días de tiempo totalmente tranquilo, estable y sin precipitaciones, evidentemente, en nuestra zona. Ambiente soleado, prácticamente sin nubosidad en ningún momento, y las temperaturas pues que se mantienen estables, con estas máximas en torno a los 35 grados de nuevo a diario y mínimas que rondarán los 22 o 23 grados.
2: Doncs aquesta és la previsió del temps de cara al cap de setmana. Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. La propera setmana, recordeu, el podcast de Jova Truene serà dimecres, i el divendres següent, si no hi ha res estrany durant la setmana, tindrem nova previsió del temps. Queden poques, ja per acabar la temporada.
3: Ja queden poquites.
2: Per cert, ens acostem ja gairebé a la xifra dels 4.000 programes del Via Directa.
3: No está
2: aquí,
3: mal.
2: Aquí lo dejan.
3: No está nada mal. De previsiones también llevamos unas cuantas, no tantas, evidentemente, pero bueno, a ver si la semana que viene, por fin, Jordi, podemos contar algo un poquito que nos dé un respiro, porque los respiros que tenemos son tan cortitos que ni lo apreciamos, ¿no? Así que bueno, pues eso, a ver si la semana que viene pues mejora un poquito la cosa, baja el calor que está apretando mucho.
2: Això mateix, Carlos, bon cap de setmana.
3: Igualmente.
1: Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.
2: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana, un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona, suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'AMB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
4: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania, per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de, per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
2: Estem parlant d'una inversió d'1,5 milions d'euros, per tant és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
4: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
2: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
4: Sí, sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i tot el que puguem reduir-ho, ho farem.
2: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del Parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandreuencs i les santandreuenques? Quines millores veurà, o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
4: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és el... A més, és davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà l'Ensoraula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot el parc tindrem la millora de l'enllumenat i la millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
2: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
5: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat, i per tant ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com deia, Federico García Lorca, el Parc Central, i totes les actuacions doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania. I avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
2: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres. Seran finalment 8 mesos. Obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
5: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que hi ha a Avinguda Argentina, amb la generació d'un nou Correcant, importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el Pla de l'Estació, i per finalitzar, amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur Parc Central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
2: Importants canvis que haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic, tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
5: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants i que, per tant, ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius. I aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
2: Quan finalitzin les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any. I aquesta setmana també s'han presentat altres campanyes, com la campanya de Respectar no costa, per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos. En marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels urins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
5: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat i, per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, urins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
2: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
5: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
2: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua, Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
5: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
2: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
5: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
2: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquesta situació.
5: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
2: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir si estan situats en fanals.
5: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
2: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
6: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui, són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no?, d'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els urins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
2: Una campanya que també inclourà, inclou també dispensadors de bosses?
6: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
2: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
6: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota a malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
2: Tenir un animal comporta també seguir uns drets I una responsabilitat.
6: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà pues, tacat o envellit a causa de que deixem les nostres les miccions dels nostres animals.
2: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
6: Sí, sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i a les mames, mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la gosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta pues, de consciència familiar, no?
2: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
6: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè a més si el perds, si el tens xipat i censat el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
2: Finalment, quin missatge voldria donar?
6: Doncs, a veure, consciència. Consciència i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
2: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom. No deixem de parlar de qüestions referents als gossos, perquè Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
7: Sant Andreu de la Barca gaudirà de 5 noves zones d'esbarjo per a gossos. En els propers mesos, l'Ajuntament iniciarà la construcció d'un gran espai situat al Parc de Can Preses, així com la renovació d'altres espais ja existents, donant-los una cara completament nova. L'actuació permetrà renovar aquestes zones, adaptar-les als estàndards actuals d'accessibilitat i oferir espais més adequats perquè els animals de companyia puguin córrer i socialitzar.
8: Precisament avui el que estem fent és dotant a la ciutat d'espais dignes, per tant reformarem gran part d'aquests correcans perquè tinguin espais dignes. Fins ara aquests correcans havien tingut molt poc manteniment, per no dir gairebé només la neteja i la desinfecció del propi espai. Ara substituïm totes les tanques, les entrades, fem entorns, diguéssim, més agradables amb el mobiliari necessari, per tant tots tindran una paperera, un dispensador de bosses, als entorns procurarem que hi hagi una font adaptada per poder veure els animals i, a més, la part més important és que aquests espais són importantíssims per poder mantenir la convivència entre els animals, que també han de sociabilitzar i per tant estar deslligats amb la pròpia convivència de la resta de veïns que no tenen animals i que per tant les zones estiguin acotades, les zones de convivència diguéssim es puguin compartir de manera endreçada i això és el que busca aquesta renovació. És una manera més de posar diners al carrer, d'actualitzar els espais i mantenir-los i sobretot això, volem espais de qualitat, espais del segle XXI i aquest és l'objectiu, no? Que la ciutat avanci, que s'actualitzi i sobretot vagi en aquesta perspectiva de benestar animal i de convivència.
7: Ens presenteu que hi haurà 5 nous espais. On es poden trobar i per què s'han escollit aquests punts?
8: Com a nous de nova creació, hi haurà aquest on ens trobem ara, que és el Parc de Can Preses, i la resta són actualitzacions i ampliacions d'espais que ja existeixen. I per tant el que fem és la substitució de les tanques que estan, diguéssim, oxidades de les miccions dels animals, les substituïm totalment noves i ampliem allà on podem, ampliem els espais, diguéssim, de convivència dels animals de companyia. I per tant és això, nova creació al parc de Campreses, era un espai molt gran on els gossos no tenien manera de poder conviure amb la resta d'usuaris del parc, per tant tindran una zona específica i aquí podrem equilibrar, diguéssim, els usos, les convivències d'aquest espai, i la resta doncs s'actualitzaran, es milloraran, es reformaran i s'ampliaran gran part d'ells.
7: Es destinaran 42.000 euros i les obres estan previstes que inicien aquest any, o quan estan previstes?
8: En els pròxims mesos, dins d'aquest any, evidentment, començarem les obres. Les obres tenen, després la regidora donarà més detalls, però tindran una durada de 6 setmanes aproximadament, de totes les actuacions. I repeteixo, aquesta actuació no quedarà aquí, sinó que serà una actuació que serà el punt d'inici per seguir mantenint i millorant la resta d'àrea de gossos que tindrem. La ciutat té una gran estratègia per a aquestes àrees d'esbarjo, que és Parc Central, reformar l'actual Parc de la Solana, el Parc Metropolità de la Solana, que ampliarà a l'Avinguda Argentina un gran Correcant. La idea de l'Ajuntament és poder trobar un altre espai gran de Correcant en l'àmbit del Palau, de la zona del Palau. Per tant, la ciutat tindrà en els dos extrems un Correcant i en el centre de la ciutat, que és el Parc Central, un altre gran Correcant. I aquestes àrees petites més d'esbarjo, el que buscaran precisament és donar servei a la resta de barris i de veïns i veïnes que potser no es poden desplaçar en aquestes grans àrees d'esbarjo, però que sí que tindran, diguéssim, un espai digne i actualitzat com és el que avui presentem.
7: Per la seva banda, la regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, ha explicat que els nous espais facilitaran que els gossos disposin de zones específiques on córrer i socialitzar sense coratge.
6: S'ha decidit perquè, bueno, com hem començat ara la campanya de fer sancions a aquelles conductes incíviques de no netejar els orins o no recollir els excrements dels gossos, doncs per l'altra banda hem de donar un espai on la gent sí que els pugui portar, puguin gaudir d'uns espais de jugar, de fer les seves necessitats, i per això doncs, crearem aquest espai a Campreses, on tindran tota aquesta zona que es veu aquí darrere meu, i a més, no només aquest serà nou, com ha dit abans l'alcalde, però també es remodelaran zones i es faran més grans a la Solana, es faran dos zones a la Solana, a Can Prats i al Palau.
7: Per què és important que els animals tinguin un espai per gaudir, per córrer, en un moment on s'està restringint precisament als animals que puguin fer les seves necessitats pel carrer?
6: Pues precisament per això, no? Perquè tinguin un espai acotat on les famílies puguin vigilar-los, estar amb ells, jugar amb ells, que aquests gossos es puguin relacionar també entre ells amb zones separades de gossos grans i gossos petits, i bueno, necessiten, per benestar animal, necessiten aquesta socialització, i més ara que cada cop hi ha més animals de família. No? Que ja es diu que hi ha més animals de família que nens i adolescents. O sigui que és important, és molt important tenir aquests espais i donar de l'Ajuntament es puguem oferir.
7: Com a regidor de barri, m'imagino que t'omple d'orgull tenir un nou espai que estrenar en el teu barri, no?
6: Sí, i tant. I a més és una de les coses que més ens ha demandat la ciutadania. Quan hem fet les assemblees de barri, gairebé a totes aquestes assemblees ha sortit aquest punt, no? Que a Campreses volien un espai només per gossos, i a més per tenir-los separats de la zona on juguen els nens i nenes. I em sembla pues, el més adient i el més sensat.
7: L'actualització permetrà renovar quatre espais ja existents que es remodelaran i actualitzaran, i es crearà una nova zona d'esbarjo per a gossos al Parc de Campreses.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca expressa el seu condol per les víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela i se suma a la campanya solidària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament ha volgut traslladar la seva solidaritat a totes les persones damnificades per aquesta tragèdia. El consistori ja va mostrar públicament aquest suport en el darrer ple municipal, amb la convocatòria d'un minut de silenci en record de les víctimes i com a mostra de solidaritat entre totes les persones afectades pel sisme. Ara l'Ajuntament ha anunciat la seva adhesió a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir a l'ajuda humanitària i a la recuperació de les zones afectades. En aquest sentit, fa una crida a la ciutadania, a les empreses i també a les institucions a sumar-se a aquesta iniciativa mitjançant aportacions econòmiques que seran canalitzades per al Fons Català cap a entitats que treballen directament sobre el terreny. Isabel Marcos, regidora de Cooperació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
9: Desde el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca queremos enviar un abrazo muy sentido al pueblo venezolano tras los terremotos que han sacudido el país y que han dejado tantas víctimas, tantas personas heridas y tantas familias afectadas. Queremos trasladar nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y de una manera muy, muy especial enviar todo nuestro cariño y apoyo a los vecinos y vecinas de San Andrés de la Barca, de origen venezolano. Sabemos que estos días están siendo muy duros, que muchas personas están pendientes del teléfono, que están pendientes de la noticia y de saber cómo están sus familias, de cómo están sus amistades, cómo están sus pueblos y sus ciudades. San Andrés de la Barca es una ciudad diversa y solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y cuando una parte de nuestra ciudad sufre, aunque sea a muchos kilómetros de distancia, también nos toca a todos y a todas, a todos los vecinos y vecinas. Por eso el Ayuntamiento se ha querido sumar a la campaña de emergencia del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al que pertenecemos, para apoyar a la población afectada por los dos terremotos que han provocado tantas víctimas mortales, tantas personas heridas y daños materiales muy importantes.
2: Des de l'Ajuntament es recorda que davant d'emergències humanitàries com aquesta, els donatius econòmics són la via més efectiva per garantir una resposta ràpida, coordinada i adaptada a les necessitats reals de la població afectada, ja que permeten adquirir els recursos necessaris a la mateixa regió i donar suport als processos d'emergència i reconstrucció de manera molt més eficient.
9: Esta campaña lo que quiere es canalizar la ayuda económica para atender las necesidades más urgentes y sobre todo para contribuir después a la recuperación y a la reconstrucción de las zonas afectadas. El Fons Català trabaja con entidades que están presentes en el terreno para que la ayuda llegue de la forma más útil, más directa y más eficaz posible. También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de San Andrés de la Barca para que, en la medida de sus posibilidades, se pueda sumar a esta muestra de solidaridad, que pueda colaborar mientras Bizum con el código 08678 o mediante transferencia bancaria al número de cuenta que estamos difundiendo a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.
2: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament recomana no impulsar campanyes de recollida ni enviament de materials. Els donatius econòmics, com dèiem, permeten una resposta molt més ràpida i eficient.
9: És molt important recordar que el Fons Català i les diferents entitats que estan col·laborant recomienda no organitzar recogida de ropa, de alimentos o de altres materials. En estos momentos, los donativos económicos permiten responder con más rapidez, comprar aquello que realmente se necesita cerca de la zona afectada y evitar envíos que muchas veces son difíciles de gestionar y permiten activar la comunidad y económica, la economía de la zona afectada. Y queremos también decirle a la comunidad venezolana de San Andrés de la Barca que no está sola, que sentimos su dolor, que como ayuntamiento compartimos y como ciudad compartimos su preocupación y que como ciudad queremos estar a su lado.
2: Les persones que vulguin col·laborar poden fer-ho a través del Bizum, a través del número 08678. 08678, o bé mitjançant una transferència bancària. El compte està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: I ja fa uns dies a que Sant Andreu de la Barca han començat els diferents casals a la ciutat. Entre aquests casals tenim casals esportius. Els hem visitat.
7: Els casals d'entitats esportives omplen d'activitat física l'estiu a Sant Andreu de la Barca. Els responsables dels casals de tennis, futbol i bàsquet expliquen com es desenvolupen les primeres setmanes. Ens hem apropat fins a les instal·lacions municipals de Can Salvi per conèixer com s'ho estan passant els joves infants. Allà es troben els del futbol. Parlem amb Carlos Fernández, monitor del casal.
10: Aquesta setmana crec que n'hi ha 52 persones, bueno, nens, i sí, molt bé. De moment s'ho estan passant tots bé, jo crec, així que sí, molt bé.
7: Quin és l'objectiu del vostre campus de futbol? Millorar esportivament, fomentar valors, que s'ho passin bé?
10: Tot una miqueta, tot el que has comentat, o sea, és el nostre objectiu. Sí que és veritat que, bueno, ens agradaria que tots millorin una miqueta més, però passant-s'ho bé.
7: Com és un dia tipus al casal? Què és el que feu? Quines activitats feu?
10: Mira, doncs, pues, primer de tot, per començar, fem un calentament, ¿vale? amb la pilota i tot això. Després fem un treball tècnic, no?, per millorar, de tecnificació. I després ja fem jocs i anem a la piscina i acabem amb partit.
7: Quin és el perfil de nois que venen a aquest casal? Veig que la majoria són nois, no hi ha cap noia, no?, pel que veig. I quin tipus de persones són? Són gent que juga a futbol de normal? Són gent que simplement li agrada i per l'estiu s'aprofita del casal?
10: N'hi ha una mica de tot, eh? N'hi ha jugadors del club de Sant Andreu de la Barca, n'hi ha, bueno, de futbol sala també, gent de futbol sala, del club de futbol sala, i gent que ve aquí per disfrutar i per passar-s'ho bé. El cas de les nenes, la setmana que ve sí que venen, crec que, 4 nenes, que les tenim apuntades ja. I això sí, hi ha sobretot gent que del club de futbol.
7: Com adapteu les activitats? Perquè m'imagino que hi ha gent que tindrà més nivell, hi ha gent que té menys. Veig que estan dividits per grups. Això té a veure amb els nivells o simplement els dividiu per grups?
10: Primer dividim per edat i després sí que fem variacions depenent del nivell i tot això, més que res perquè els nois s'ho passin millor, que no sempre gani el mateix i tot això.
7: Els monitors, com tu, qui sou? Sou jugadors del club? Com enteneu del futbol? Per què heu decidit vosaltres ser monitors?
10: Bueno, quasi tots hem sigut jugadors del club de Sant Andreu de la Barca i molts som entrenadors del club durant la temporada i aquí a l'estiu fem les estades.
7: Aquest any quina novetat hi ha en el casal de Siu? Hi ha alguna novetat o és igual que l'any passat? Heu incorporat alguna millora?
10: Bueno, sí que normalment, o sea, és com tots els estius, però aquest any hem variat que la setmana que ve farem com una espècie de mundial, ja que està el mundial aquest any, pues sí, farem una espècie de mundial amb tots els nens, farem seleccions i, bueno, una miqueta, una activitat mínim.
7: M'imagino que tots es mataran per Espanya, no?
10: Sí, segurament sí. O Argentina.
7: Hi ha algun premi qui guanya aquest mundialito?
10: Sí, hem pensat en tenir copes ahí al vestuari i sí, donarem premis i tot això.
7: Què és el que més us comenta les famílies sobre el feedback que us donen sobre el casal?
10: Bueno, sobretot que surten molt contents bueno, del campus i sí, et diuen molt que no, que s'hidratin, que es mullin, que tot això, que sempre està la preocupació, però sí, sí, molt bé, molt bé.
7: Bueno, pel que veig, estratègicament estan els grups als 4 punts que tenen sombra, menys un, que és impossible que li doni la sombra.
10: Sí, també és que aquesta setmana just estan arreglant el camp de baix, i ahir n'hi ha sombra també, i llavors n'hi ha un grup, que has dit que no té sombra, que per això, perquè estem tots aquí a dalt i no es pot fer res més.
7: Pels nois que s'ho passen bé durant el campus, és potser una porta d'entrada perquè després s'apuntin al club? És un dels objectius, que segueixin després durant l'any i s'enganxin al futbol?
10: Sí, sí, sí. L'any passat jo crec que va ser l'estiu que més gent es va apuntar a la temporada. I aquest any, bueno, esperem que també. A veure si a la gent li agrada i s'apunta, sí, sí.
7: És a dir, que la majoria després segueixen jugant al futbol, no?
10: Sí, sí, sí. Molts que han vingut nous i això s'han apuntat després, sí, sí.
7: Quan acabi l'estiu, acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nois que han participat al campus?
10: Hombre, que s'ho hagin passat bé, sobretot, i que, bueno, que a mi, per exemple, a mi personal, m'agrada que em recordin, no?, pel següent estiu o quan pel carrer, que ens saludem i tot això. És la meva sensació, vaja.
7: M'imagino que tu ets jugador del Sant Andreu de la Barca, no?
10: Sí, jo soc jugador del Sant Andreu de la Barca.
7: Llavors aquests jugadors potser si s'incorporen al club podran algun dia potser disputar amb tu un partit?
10: Sí, bueno, un partit o entrenaments. Jo soc entrenador i estem quasi tots els dies aquí, quasi totes les hores. O sea, sí, a molts nois ja ens coneixem entre tots, però sí, sí. Si s'apunten, sí que poden.
7: També hem parlat amb José Antonio de la Fuente, monitor del casal de tenis, que també es troba a les instal·lacions de Can Salvi.
11: Bueno, va per setmanes, llavors hi ha setmanes que hi ha més nens, hi ha setmanes que hi ha menys. Bueno, estem parlant d'uns 30 i pico a la setmana, més o menys.
7: Uh-huh. En línies generals, com estan anant el casal?
11: De moment estan molt bé. La part del tema de la calor, que la veritat és que és complicat, però estan molt bé, s'estan entrenant molt bé i bueno, tot bastant organitzat.
7: Quin és l'objectiu del casal de tenis? Millora esportivament, fomentar valors o sobretot que els nens i nenes s'ho passin bé?
11: Bueno, hi ha dos tipus. Fem casal el casal d'estiu, que són per nens una mica més petits, llavors és perquè s'ho passin bé i fan, no només fan tenis, sinó fan altres activitats, com el pàdel, el pickleball, és més dinàmic. I després aquests que tenim aquí davant són els d'estats de competició, que aquests ja sí que és una mica més canyero, ja treballen més dur, fan preparació física, a les tardes també fan tornejos, llavors els acompanyem també, i ja es busquen altres objectius. O sigui, és una mica la pena. Aquests ja busquen guanyar partits i són objectius una mica més competitius, i els altres és més lúdic.
7: Com és un dia tipus al casal? Quines activitats feu més enllà del que estem del que ens estava relatant?
11: Pues mira, al casal comencem a les 9, fan de 9 a 10 i mitja tenis, això diari, i després fan esmorzen una miqueta, i després ja a partir d'aquí pues, bueno, anem canviant, i com t'he dit abans, fan una mica de pickleball, fan una mica de pàdel, fan una mica de multiesports, i bueno, depenent de les qualitats i el que més els agradi, doncs anem variant. I ja al final doncs se'n van una horeta i alguna cosa a la piscina, i després els que es queden a dinar dinen aquí al club i els recullen, o a vegades els que no es queden a dinar doncs els recullen els pares després de la piscina.
7: Quin és el tipus d'esportista que ve aquí a fer el casal? És un esportista que de normal ja sap jugar a tenis, ve gent que és totalment verge, no té ni idea d'agafar una raqueta, més gent que li agrada fer esport, que practica esporàdicament tenis. Quin és el tipus de perfil?
11: El perfil que de moment tenim és la majoria, el 90% són nens que ja venen durant l'any a l'escola. Llavors, bueno, són nens que ja, pues, clar, ja estar a l'escola durant l'any, pues, ja tenen una mica el tenis una mica més agafat. El que passa és que també sí que venen nanos que no han jugat mai a tenis, que no estan a l'escola. Llavors, bueno, ja et dic, el percentatge és més de l'escola, però també venen nens de fora del club, diguem-ne.
7: Com adapteu, doncs, les activitats a tots els nivells? Perquè m'imagino que en el tenis es nota més precisament una persona que sap jugar i una persona que comença.
11: Bueno, ho valorem per grups. O sigui, quan venen, doncs depèn del... Primer els posem per edats, i després veiem els nivells, i llavors una vegada veiem els nivells els dividim per grups per nivell, no? Perquè clar, si tenen d'estar una hora i mitja jugant a tenis, doncs l'important és que puguin intercanviar pilotes i també per l'aprenentatge i l'evolució és millor que estiguin amb nivells tenístic equilibrats.
7: Quin paper juguen els monitors? Des d'aquí veiem que sou un parell o tres. Sou professionals del tenis, és a dir, us dediqueu al tenis, sou professors de tenis, sou persones que simplement us agrada el tenis. Com, quina funció teniu vosaltres?
11: Bueno, nosaltres els que estem portant a l'estaix de competició som professionals, ens dediquem al 100% a això, i després el casal és un nano que també treballa amb l'escola amb nosaltres, és més jove, però aquest sí que estudia, nosaltres ja som professionals d'això.
7: Que és, cada any alguna novetat, m'imagino, al casal aquest any, enguany, hi ha alguna cosa que el faci diferent als campus de normal?
11: No t'ho sé dir, perquè jo vaig començar a treballar aquí al setembre, i llavors per mi és el primer casal, i bueno, el que sí estem intentant és que els nanos que volen, els que volen aprendre, els que volen evolucionar i els que volen millorar competitivament, doncs els donem una mica, estem donant una mica de més canya en aquest sentit, a nivell tècnic, físic i psicològic inclús. I després hi ha l'altra part, que són els nens, que és més lúdic. Llavors, doncs, bueno, això ja deixem que cada família triï una mica el que vol, però sí que el que vol treballar, vol millorar, doncs li estem donant una mica de més canya que un temps enrere.
7: En aquest sentit, quin feedback us donen les famílies que us comenten sobre el casal? Els agrada? Quin és el feedback que rebeu?
11: El poc que he rebut, perquè avui és la primera setmana, algunes mares que estan molt contentes tant a nivell de casal com a nivell d'estaix. Però clar, acabem de començar aquesta, la setmana passada no vam fer ni casal ni estaix.
7: El casal pot ser que sigui una entrada per després que s'apuntin al club? És un dels objectius, fer-los enamorar del tenis i que després segueixin al club?
11: Home, nosaltres com a entrenadors ens agradaria això, no? Que si venen i no han jugat mai a tenis i proven el casal i els hi agrada, doncs que sigui una entrada per després entrar a l'escola i poder tenir més alumnes i tal, sobretot els que juguen bé, no? Els que tenen moltes ganes i tal, doncs aquests sí que ens fa il·lusió que juguin al casal i després que s'apuntin a l'escola.
7: Per acabar, quan acabi l'estiu, quan acabi el casal, amb quina sensació us agradaria que marxessin els infants que han participat al campus?
11: Bueno, pues els del casal, que se'ls vagin contents i feliços de que s'ho han passat bé i han jugat a tenis i han millorat, i a veure si podem agafar que s'apuntin l'any que ve a l'escola. I a nivell dels de competició, pues bueno, que estiguin contents amb els resultats, amb els entrenos i amb la pròpia evolució que hagin tingut, no? Que ells també ara pues, poden aprofitar aquests dies de casal i d'estaix pues, per poder treballar cada dia. Que en canvi quan hi és a escola, doncs igual venen dos dies a la setmana, els que més venen són tres dies, i en aquest cas, doncs clar, venen els cinc dies i pots treballar més coses. Llavors espero, el que voldria més això, que s'aprofiti el temps perquè sigui una experiència positiva.
7: Per veure com es desenvolupa el club de bàsquet, ens hem desplaçat fins a l'escola Josep Pla, al pavelló, on hem parlat amb Nora Peralta, monitora del casal de bàsquet.
12: Doncs actualment tenim 32 nens, tots al club, i bueno, hem iniciat amb moltes ganes i amb els nens molt il·lusionats.
7: La calor com l'esteu combatent? Perquè aquí fa una calor insuportable, sobretot aquesta setmana amb la onada de calor.
12: Bueno, intentem sempre parar, tenim fons a fora on es poden anar remullant i bueno, doncs fent activitats curtetes i intentant doncs, no patir massa.
7: Quin és l'objectiu principal del campus? Millorar esportivament, fomentar els valors o, sobretot, imagino que els nens s'ho passin bé?
12: Sí, sobretot que els nens surtin aquí cada dia amb un somriure, treballar i donar suport a totes les eines que s'han fet durant la temporada i també, doncs, també que gaudeixin tots els dies. Fem moltíssimes activitats, no també de bàsquet, fem activitats més lúdiques, però això, que els nens surtin sempre amb un somriure.
7: Com és un dia tipus del casal per la gent que no ha vingut mai al casal del bàsquet? Quines activitats feu? Què feu més enllà del bàsquet?
12: Doncs principalment fem dos dies complets de bàsquet, que són dilluns i dimecres, que fem exercicis de tècnica i també de tàctica, i fem competicions tots junts, de 3x3 i tirs, i hi ha dies doncs, que fem activitats especials, que són els dijous, que fem doncs, alguna gincana pel poble, per aquí al pavelló, i guerra d'aiguals divendres i un dia piscina, el que toqui.
7: M'imagino que aquí deu vendre gent, nens de tots els nivells, de tot el...

0: Som del club i principalment la nostra funció és tot el tema de la planificació d'activitats i de gestionar doncs, el dia a dia del campus.
1: Aquest any hi ha alguna novetat respecte a anys anteriors del casal? Heu incorporat alguna novetat? Feu alguna cosa diferent o més o menys igual que els anys anteriors?
0: No, més o menys el mateix dels anys anteriors. Que el que hem incorporat des de l'any passat és la nit al pla, que fem un dia aquí a dormir, però bueno, normalment fem el mateix.
1: Això ja es feia, antigament?
0: Sí, sí, però fa anys que es va parar. Sí, sí, bueno, des de l'any passat que s'ha pogut tornar a fer, però bueno...
1: Quin és el que més us comenten les famílies quan acaba el casal? Què és el que més valoren?
0: El que més valoren és sempre que els nens doncs, es venen aquí a divertir i sempre s'ho passen molt bé. I també doncs, la comoditat d'estar doncs, amb gent que coneixes, d'un ambient molt, molt agradable.
1: T'anava a preguntar, que és el que li pregunto a tots els casals, que m'imagino que la idea també és que els nens i nenes que participen al casal després s'apuntin al club, però en el vostre cas tots són del club, per tant, m'imagino que un dels objectius és que millorin a nivell esportiu també, no?
0: Sí, que millorin, que els donin elles de cada temporada vinent i que s'ho passin molt bé.
1: Quan acabi l'estiu, amb quina sensació us agradaria que marxessin els nens que han participat al campus?
0: Doncs amb les ganes de tornar al setembre, amb ganes d'aprendre més. Que tinc ganes de tornar a venir l'any vinent.
1: Els tres campus comparteixen un mateix objectiu, oferir als infants un estiu actiu, compartint la pràctica esportiva amb activitats lúdiques, jocs i moments de convivència. Els monitors destaquen el bon ambient que s'ha creat des dels primers dies i asseguren que més enllà de la millora tècnica en cada disciplina, els casals també són una oportunitat per fomentar valors com el treball en equip, el respecte i la companyonia.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
3: Aquest dissabte a Sant Andreu de la Barca viurà l'acte central de la commemoració del Dia de l'Orgull, un acte que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca i que després finalitzarà a l'esplanada del Mercat Setmanal amb moltes activitats i, a més, una celebració que enguany arriba amb moltes novetats. Una activitat organitzada per l'Agrupació de Joves, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Volem parlar d'aquest acte amb Gorka Pedrosa, membre de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Bon dia, Gorka.
4: Bon dia.
3: Bé, suposo que tot a punt per aquest dissabte, la gran festa, l'acte central del Dia de l'Orgull, després de tot un mes amb diferents activitats variades, des d'una exposició que també es va organitzar des de l'Agrupació de Joves, que es pot veure actualment a la Biblioteca Aigües Toses, però, com dèiem, tot a punt ja de cara a aquest dissabte, que veniu carregats i carregades de novetats.
4: Sí, sí, tot a punt. La veritat que moltes ganes ja de que sigui dissabte i poder gaudir d'aquesta jornada. La veritat que portem unes setmanes molt intenses de treball, d'organització. A banda d'aquest acte, doncs, el que has dit, no?, de l'exposició, que també ens ha donat bastanta feina, i res, amb moltíssimes ganes d'aquest dissabte, i amb la veritat que enguany apostem fortes. Tenim bastantes novetats que ara comentarem, però sí, sí, la veritat que apunta a maneres.
3: Promet, no?
4: Promet.
3: Una de les novetats d'aquest any respecte a l'any anterior és que l'inici serà a la plaça Federico García Lorca a partir de les 7 de la tarda, que allà donarà inici a la rua, que tindrem, entre d'altres, l'Agrupació de Joves, i tindrem P de Patxes.
4: Correcte. Aquesta jornada, no?, que a banda de tota la part més festiva, doncs nosaltres apostem també per una part més reivindicativa, com no. Sempre fem aquesta rua, normalment començàvem a l'esplanada del mercat, que és on es fa l'acte central, diguem, però ens vam adonar que costava molt arrossegar a la gent. Llavors, enguany hem apostat per començar la Federico García Lorca, que és un espai doncs, més central, més, diguem, més aglutinador, i traurem, com no, la nostra barca, i que amenitzarà, diguem, el recorregut als punxadiscos de locals, PD Patxes, com no, que ens donaran, doncs, una mica més de música...

0: el recorregut.
1: Un recorregut diferent aquest any.
0: Sí, una miqueta diferent. L'any passat es va allargar una miqueta. Enguany hem apostat, diguem, per un recorregut una miqueta més curt. L'any passat, per exemple, vam pujar, vam fer així com un circuit circular. Enguany serà també una miqueta així circular, però en lloc de pujar per la via de l'esport, pujarem pel carrer del Vallès, que és el carrer contigu a la biblioteca, per acortar una miqueta més el recorregut.
1: Després, a les 8, tindrem el tradicional manifest. Habitualment, aquest manifest el feien persones de Sant Andreu de la Barca, moltes d'elles vinculades al col·lectiu LGTBIQ+, però en aquesta ocasió heu decidit apostar per entitats.
0: Correcte. Vam contactar amb l'entitat de Transversal, que aglutina, diguem, famílies de persones trans d'aquí del municipi, i ens van dir que perfecte, que volíem participar. Sí que és veritat que molts cops costava no haver trobar persones més enllà de les, diguem, de les lletres habituals, no? Persones queer, i enguany doncs hem apostat perquè aquesta entitat pugui fer el manifest. Com sempre, és un manifest doncs carregat de reivindicació, recordant també per què es fa aquesta jornada, per què no hem de deixar de fer-la, i els motius pel qual any rere any hem de seguir fent aquesta jornada de recordatori, de reivindicació. I també nosaltres doncs ens agrada també apostar doncs que les entitats del municipi hi col·laborin en aquest sentit, i després del manifest doncs la colla castellera de la Droc ens oferirà doncs un petit pilar. I també, com a novetat, enguany, com que la temàtica de l'orgull d'enguany és de cara d'una perspectiva artística, doncs comptarem amb l'Esplai Pingüí, perquè ens oferirà, diguem, un taller infantil doncs perquè nens i nenes puguin expressar, pintar diferents obres o diferents expressions, que també volem que, no, aquests els nens i nenes doncs també tinguin el seu espai en aquest acte.
1: Per tant, Gorka, aneu sumant també entitats, no, de Sant Andreu de la Barca, que sempre estan disposades evidentment doncs a participar en actes com aquest, no?
0: Correcte. Nosaltres som molt partidaris doncs de que els ciutadans i ciutadanes del nostre poble també puguin participar en aquests actes. Creiem que el poder popular, no, el poder de la gent ha d'estar per sobre de qualsevol sponsor d'empreses i de més, i creiem que aquest acte ha d'estar fet per la gent del poble i per la gent del nostre municipi.
1: Després, a les 9, començarà el show drag, que també és habitual. Abans de parlar de quins són els artistes i les artistes que participaran, tenim aquest sopar a la fresca.
0: Correcte.
1: Però sopar a la fresca, si el temps també ens ho permet, no?
0: Sí, esperem que sí. Crec que gairebé mai tenim problemes en aquest sentit, o sigui que esperem que
1: tot surti bé. Per les altes temperatures, però sí que serà, sí, un sopar doncs a l'esplanada.
0: Correcte.
1: Que hi haurà, en aquest cas, un servei de barra, també hi haurà restauració.
0: Correcte. Com cada any, doncs, la grupa ofereix servei de barra, hi haurà un servei de restauració d'algun establiment del poble, i també hi haurà el punt lila, que per qualsevol incident, per informació, per demés, doncs creiem que ha d'estar aquest servei i que el trobareu allà a la mateixa esplanada.
1: Hauran taules i cadires.
0: Correcte, sí, com cada any doncs disposarem de taules i cadires perquè la gent pugui seure, pugui estar tranquil·la, mirant l'espectacle, xerrant, etc. I com no, també per sopar i passar-s'ho bé entre totes.
1: Anem ara al show drag, que és habitual en aquesta festa de celebració del Dia de l'Orgull, i aquest any aposteu fort. Cada any aposteu fort. Sí, aquest any heu donat un pas més o no?
0: La veritat que en aquest sentit apostem bastant fortes. Creiem que Santa Laura Barca es mereix, no? També un espectacle a la mesura. I enguany doncs disposem d'un show drag bastant potent. Bastant potent perquè, a banda de que moltes no han vingut, no? I és el seu primer any a l'orgull del nostre poble, tenim algunes representacions, diguem, d'edicions passades de la Drag Race, que diguem que és el programa d'eminència, no? Del show drag a nivell estatal. Llavors, creiem que en aquest sentit doncs són apostes molt potents. Així, fent un repàs, doncs tindrem a Àlex Bonet, a Aitor Menta, que és una drag king, que també ens agrada, no? Doncs no només que hi hagin homes travestis al show drag, sinó que també hi hagi representació femenina, i en aquest sentit doncs ens agrada apostar també per les drag kings. Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, que la veritat jo no sóc gaire entès del tema, però crec que són molt potents.
1: Doncs serà el show drag a partir de les 9 de la vespre, mentre se sopa, no? Mentre es veu l'espectacle, i després a les 11 la festa continua.
0: Correcte. Després de tot l'espectacle drag, doncs tindrem una festa ben xula. Enguany tindrem a Estrabom, que justament l'any passat també va estar i ens va encantar. I també tenim la novetat de Chica Barata, que és, diguem, una DJ que ha estat a diferents discoteques de Barcelona superimportants, com per exemple Sala Polo o Razzmatazz, que sol amenitzar doncs actes i festes, no, de relacionades amb el col·lectiu LGTBI, i creiem que també aquesta és una aposta bastant interessant.
1: Ens hem oblidat de dir que a la Rua també tindrem la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, sí, la Perla, eh?
0: Sí, estarà una estoneta amb nosaltres. Seguim, no, també amb el cartell, no, amb mà, doncs, seguim doncs any rere any volem apostar doncs que la Perla, la geganta, doncs sigui com l'eix central, no, dels nostres actes. I sí, la trobareu una estoneta allà a la Rua, esperem que la gaudiu molt.
1: Tant la geganta com aquest cartell realitzat per un artista de Sant Andreu de la Barca.
0: Correcte.
1: El Joaco,
0: sí. La veritat que molt, molt contentes de que any rere any, no, doncs pugui sortir la Perla, i creiem que esperem, no, que perduri en el temps, no, aquesta figura tan representativa del nostre orgull.
1: Què espereu d'aquest dissabte des de l'agrupació de joves?
0: Esperem, primer de tot, que sigui una jornada reivindicativa, que per sobre de tot doncs puguem expressar-nos lliurement, mostrant que seguim aquí, que per molts prejudicis, per moltes amenaces, dia rere dia vers el col·lectiu, seguim aquí. Hem de sortir als carrers, com no, per seguir mostrant, no, que existim, que hem de lluitar dia rere dia pels nostres drets, i com no també que sigui un èxit a nivell festiu, que la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, i esperem també que d'altres municipis de la comarca, inclús de la nostra zona, puguin venir, puguin gaudir, i que sobretot que Sant Andreu de la Barca sigui un punt referent pel col·lectiu LGTBI al nostre país.
1: Doncs esperem que sigui així, esperem doncs que sigui un èxit, que molta gent doncs pugui gaudir d'aquesta activitat, que començarà a les 7 de la tarda a la plaça Federico García Lorca, canvi d'ubicació de l'inici, i que tot després es traslladarà doncs a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb el manifest, el show drag, la festa, i a més amb aquest sopar I amb aquest servei també de barra, aquest servei també de restauració, vull dir que un pack força complet per gaudir aquest dissabte del Dia de l'Orgull. Gorka Pedrosa, en nom de l'agrupació de joves de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé dissabte.
0: Moltes gràcies a vosaltres i esperem veure-us a totes allà.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I seguim parlant d'activitats. L'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte, el seu 51è festival.
3: L'Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la Barca celebra aquest dissabte 4 de juliol el seu 51è Festival de Patinatge Artístic, una cita ja consolidada al calendari esportiu i social del municipi. L'espectacle començarà a les 7 de la tarda al complex esportiu L'11 i reunirà les patinadores i patinadors del club en una exhibició que posarà el punt final a la temporada. L'entrada tindrà un preu simbòlic de 2 euros que es destinaran íntegrament a l'associació ADISAP. La presidenta de l'entitat, Olga Izquierdo, i la vocal, Sandra Palacios, han explicat que el festival consistirà en balls grupals per nivells, a més de balls individuals dels que s'han classificat per les finals.
4: Aquest any tenim una novetat, que normalment el nostre festival sempre és per la festa major de Sant Andreu de la Barca, pel 30 de novembre. Aquest any no el van fer pel tema de les grades, que teníem, bueno, ara les han apuntalat i tal, però nosaltres comencem a l'agost a preparar el festival i llavors encara no se sabia què passaria amb el tema de les grades i vam decidir que aquest any, pues, perquè les nenes el festival és com la festa de tota la temporada i és el que més els agrada, van dir no els podem deixar sense festival i van dir, bueno, pues aquest any quan acabi la temporada més o menys farem el festival. Bueno, s'està suposant una mica complicat gestionar aquest festival, perquè, clar, acaben... Encara estem de competició, els que s'han classificat, però la resta ja no tenen competició, ens trobem que tenen graduacions, exàmens finals, colònies, i muntar els balls i tot el que conlleva un festival està sent una mica complicat, però sortirà perfecte.
3: Per la gent que ens estigui sentint i dir, ostres, doncs m'interessa apropar-m'hi i a veure què fan... Què consisteix aquest festival? Què podran veure? Hi haurà una exhibició de totes les categories? Hi ha algun club convidat? Què s'hi farà?
4: Doncs són balls, que coreografies que preparen només per al festival, perquè, clar, nosaltres és un esport individual. Llavors, quan van a competir, els opens surten soles, tenen el seu ball de competició, i aquest és un ball grupal. Ho fem per nivells, i a part dels balls grupals que fan per cada categoria, també hi haurà balls individuals dels nens i nenes que s'han classificat a la final de Catalunya, i després un club convidat, que és de show, de Lliçà, que també es van classificar a la final de Catalunya i de la Copa d'Espanya.
3: Per la gent que no té ni idea de patinatge artístic, com és un servidor, en què consisteix una exhibició de patinatge artístic? Podrem veure grups desfilant, fent voltes, hi ha una miqueta de performance, la gent es vesteix d'alguna manera, hi ha tires, que com funciona?
4: Sí, els balls són coreografies i porten la roba adequada per intentem que sigui una mica adaptat al ball que estan muntant. Per exemple, no sé si podem fer spoilers o no, o millor sí.
5: Sí.
4: Bueno, hi ha un que fan com del Lago de los Cisnes, pues bueno, porten roba com de ballarina, sí.
3: Aquest festival també té una vessant solidària. Hem vist que amb l'entrada fas un donatiu de 2 euros destinat a DISAP. Per què heu volgut vincular aquesta celebració amb una causa social?
4: Bueno, ho portem fent des de sempre, eh? Sempre hem de cobrar una entrada simbòlica per controlar el tema de l'aforament de l'espai, i llavors, clar, no ens podem lucrar amb un espai que ens està cedint l'Ajuntament i van decidir que tot l'import que es recauda doncs es dona. Altres anys s'ha fet a la Marató de TV3 i sobretot a Sant Joan de Déu, però després doncs, van veure que aquí al poble també tenim associacions que són els nostres nens i que també necessiten un cop de mà i van dir, doncs millor pels de casa.
3: Doncs deixant de banda el festival, anem a parlar de temporada. Si fem un balanç de temporada que ara ja s'acaba, que m'esteu dient que encara queden algunes competicions, però bueno, està acabant, amb quina cosa us quedeu d'aquesta temporada? Quins han estat els moments més destacats, tant a nivell esportiu com de club?
6: Bueno, tenim diversos nens que han anat a competicions. Bueno, és
5: el recolzament de tot l'esforç que han fet durant tota la temporada. Bueno, sabem que és un esport bastant difícil, poc valorat, des del meu punt de vista, perquè és un esport complicat que es necessita tenir un físic determinat, treballar un físic i, bueno, i psicològicament el que és la ment han de tenir, perquè clar, estan sols a una pista, han de fer uns balls ells sols, han de complir una sèrie de requisits. Llavors és complicat. Només arribar on han arribat la majoria, per no dir tots, perquè cadascú té el seu transcurs, el seu projecte per arribar. Estem molt orgullosos de tots els nostres patinadors, de com han arribat i de l'esforç que han tingut tots.
3: Mm-hmm. Ens comentes que el patinatge artístic requereix moltes hores de treball, molta constància. Com és el dia a dia de les patinadores, dels entrenadors i també de les famílies? Què hi ha al darrere del club?
4: Bueno, realment és que el patinatge ha canviat molt en 3-4 anys. Abans demanaven molt el que era la dificultat, integratius, els piruetes, però de fa uns 3-4 anys han ficat el roller i això els demanen molta flexibilitat, performance, fons físic, perquè els baixes que si no arriben, i llavors és molt sacrifici, perquè a part de donar classes de patinatge, ara també tenim contractada a la Sònia Navarro i ens fa classes de flexibilitat i expressió corporal, i aquest any també hem de ficar fons físic, o sigui, un entrenador personal, perquè si no és que ho tenen complicat. Clar, aquí, per tema de disponibilitat d'horaris i també perquè al final, tot i que ens agrada que les nostres nenes i nens ho facin molt bé, jo considero que també hi ha els estudis, llavors dediquen 3 dies a la setmana a aquest esport, però competim en clubs que fan 5 dies a la setmana i com 5 hores cada dia. Llavors,
3: Déu-n'hi-do.
4: Sí. Competeixen tots junts. O sigui, és com primera divisió i segona, tots junts. I, clar, intentes donar-los tot el que necessiten, però és complicat. És complicat.
3: Uh-huh. El club compta amb una llarga trajectòria a la ciutat. Com ha evolucionat aquest esport? Ens comentes que cada vegada és més físic. Com ha evolucionat i com ho heu encarat des del club per intentar que els esportistes segueixin el ritme de competició?
4: Bueno, doncs fem molts números i perquè al final tot s'encareix. Intentes que siguin unes quotes adaptades per a totes les famílies, però sí que és veritat que des de la federació no ens estan posant fàcil, perquè el nivell d'exigència és brutal. I és això, si vols que arribin a les competicions i tinguin uns mínims, doncs els divendres, per exemple, pues fan 4 hores seguides, perquè clar, han de fer dos modalitats, que és patinatge lliure de salts, piruetes i després solo dents, perquè com que han de ballar, doncs també s'ha d'incloure el solo dents i després el físic i la flexibilitat. Llavors, clar, és que aleshores, quan les poses? Doncs, bueno, el divendres dius, vale, últim dia de la setmana, aprofitem i fiquem allà tot, però és que es necessiten moltes hores.
3: Cada vegada hi ha més oferta esportiva pels nostres joves de la ciutat. Què creieu que fa especial el patinatge artístic i què aporta a qui el practica?
4: Ui, aquí, clar, jo no sóc gaire objectiva, perquè jo sóc expatinadora també del club, però bueno, sí que és veritat que tothom que ve a provar es queda. Uh-huh. Sí, no sé, perquè ballen, fan esport i a la vegada pues, també ballen, no sé, uh-huh. És atractiu molt per les nenes i cada vegada més pels nens, que això també és important, uh-huh. Perquè era un esport més considerat per nenes, però sí que és veritat que els nens que entren són brutals.
3: Uh-huh. M'imagino que ja també deveu estar pensant en la temporada vinent. Quins objectius us marqueu, tant a nivell esportiu com pel que fa a creixement de club?
4: Bueno, objectius, doncs, és el millor per ells, no? A nivell de club intentar reforçar amb tècnics. Ara és veritat que hem contractat una tècnica nova, que és mundialista, que això és molt bo pel club, perquè jo crec que aportarà aires nous i la seva tècnica, esperem que si amb ella li ha anat bé, que ho transmeteixi als nostres patinadors. I poc més a nivell d'instal·lacions, doncs saber que comptarem amb el mateix que tenim ara, Tirarem molt del Montserrat Roig, amb l'inconvenient que és a l'aire lliure i quan plou doncs no poden patinar. Ara és veritat que l'Institut està arreglant una de les dues pistes que tenen i espero que ens vagi millor per poder oferir, perquè ara, clar, només oferim els grups d'iniciació, perquè, clar, també necessites unes pistes en condicions. Però, per sorpresa meva, l'altre dia em van trucar de l'Institut i em van dir que estaven arreglant una de les pistes i espero que l'han polit, l'estan pintant i que puguem fer més modalitats, perquè el patinatge ara hi ha moltes modalitats. Hi ha la modalitat de show, que és molt xula i, a més, és una manera de donar continuïtat a les nenes grans, perquè quan arriben a cert nivell sí que és veritat que la federació està tan exigent que han de valorar si volen continuar patinant o estudiant, perquè tota l'hora no es pot portar tot cap endavant. I llavors el show és l'opció de continuar patinant sense tant de sacrifici. I ens agradaria poder crear grups de show aquí al poble i a veure si ara ens han arreglat les pistes del Montserrat Roig. Seria una opció.
5: El show és una manera... Tenim algunes de les nostres patinadores que fan show a altres clubs perquè no, nosaltres actualment no podem. Aquí ja ens agradaria, perquè inclús algunes han arribat a Copa Espanya. És un dels temes que ens agradaria portar el nostre poble, el nom del nostre poble, a fora de Catalunya, i ens agradaria doncs muntar el que són els grups de show. El problema és que no tenim la infraestructura suficient com per fer-ho. Llavors tenim patinadores que ho han fet. I és una manera de patinar, però en conjunt. És a dir, fan l'esport que més estimen juntament amb companys. Llavors, és, a part que és bastant espectacular, aquest any, bueno, no sé si s'ha vist per la televisió, l'han retransmet, bueno, la veritat és molt xulo. Però per les nenes és una manera que, o bé les nenes que acaben de patinar perquè els estudis, els treballs, no els hi deixen les hores suficients com per fer un patinatge lliure que necessita un munt d'hores, doncs tiren cap al costat del show, que patinen menys hores, o menys dies, més hores, però els hi permet, és una altra manera, però els hi permet estar dins del món del patinatge, però
4: ho disfruten més
5: amb companys, i és molt, molt, molt espectacular. I intentarem a veure si aquest any podem
3: portar-ho a la ciutat.
5: Exacte, exacte. Mm-hmm.
3: Bueno, per acabar, convideu els nostres oients a assistir al festival d'aquest dissabte, perquè no se'l poden perdre.
4: Intentem fer-ho molt bonic, la veritat. No, molta gent no és un fi de curs, com altres entitats que fan, bueno, una desfilada, no. S'ho curren molt. O sigui, són balls molt, molt treballats i és molt bonic de veure.
3: L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte a les 7 de la tarda al complex esportiu L'11 i destinarà la recaptació de les entrades a l'associació DISAP.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: I a continuació, en el Via directa, avui volem fer la crònica del ple municipal del mes de juny, parlant dels diferents punts que es van aprovar en el ple municipal. El ple ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una modificació del pressupost municipal. Ha formalitzat la integració dels béns al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua al Servei Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ha concedit el guardó Lluís Nicolau d'Olver a la Societat del Casino i l'aprovació per unanimitat d'una moció d'alcaldia per impulsar la climatització de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària del municipi. La sessió també ha estat marcada per l'anunci d'una reorganització del cartipàs municipal que modifica les competències de diverses regidories, crea una nova àrea de serveis generals i redefineix l'estructura organitzativa del govern local amb l'objectiu de millorar la coordinació dels serveis municipals i reforçar les polítiques públiques en àmbits com l'habitatge, la participació ciutadana o el desenvolupament econòmic. Un ple que va iniciar-se amb el condol del consistori per les víctimes i totes les persones afectades pel recent terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Tot seguit s'ha llegit el manifest institucional a motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, que celebra el dia 28 de juny, i la sessió també ha inclòs la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. També s'ha fet lectura, com és habitual, de les persones que han mort en el darrer mes per violència masclista. Un dels principals punts de la sessió ha estat l'aprovació inicial de la modificació número 7 del pressupost únic municipal d'aquest 2026. Un ple municipal on ha aprovat el suplement de crèdit d'uns 54.400 euros per executar la segona fase de pavimentació de l'aparcament del Josep Pla. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de FEM, en Comú Podem i Vox, mentre que el PSC, Partit Popular i Som Sant Andreu han optat per l'abstenció. El ple també ha autoritzat dues comptabilitats perquè treballadores de municipals puguin desenvolupar una segona activitat professional fora del seu horari a l'Ajuntament. El ple també ha acordat per unanimitat proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals de Sant Andreu de la Barca de l'any 2027 siguin el 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major, i el 30 de novembre, coincidint amb la festivitat de Sant Andreu. Un altre dels punts destacats ha estat l'aprovació per unanimitat de la mutació de manial subjectiva a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets escrits al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua. Aquest acord permet formalitzar jurídicament la incorporació de totes les infraestructures, instal·lacions o béns municipals vinculats al servei de l'aigua dins de la concessió metropolitana de subministrament d'aigua, garantint-ne la continuïtat i la correcta gestió. El ple també ha acordat concedir el guardó Lluís Nicolau i Dolbert a la Societat del Casino de Sant Andreu de la Barca per la seva trajectòria històrica i per la seva contribució sostinguda al progrés social, cultural i comunitari del municipi. Aquest reconeixement ha estat aprovat amb els vots favorables de FEM, PSC, PP, Som i En Comú Podem, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant l'apartat dedicat a donar compte a l'activitat d'alcaldia i al govern municipal, l'executiu local ha anunciat una important reorganització del cartipàs municipal que comporta canvis en diverses regidories i també serveis de l'Ajuntament. Segons ha explicat Marc Giribet, l'alcalde, la remodelació respon a la voluntat de reforçar l'acció de govern i agilitzar la gestió municipal i adaptar-la a l'organització interna als nous reptes de la ciutat. Una de les principals novetats és el trasllat de la regidoria d'habitatge des de l'àrea del territori i sostenibilitat fins a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. La responsabilitat de l'àrea passarà a recaure a la regidora Eunice Martín. L'objectiu de reforçar les polítiques d'habitatge com un dret social i oferir una resposta més integral davant de l'emergència habitacional. En l'àmbit de seguretat, el servei de via pública s'integrarà dins la regidoria de seguretat ciutadana, protecció civil i via pública, dirigida pel mateix alcalde. El govern considera que aquesta reorganització permetrà millorar la coordinació amb la policia local i agilitzar la tramitació d'autoritzacions, inspeccions i actuacions sobre l'espai públic. També es modifica la fins ara regidoria de control ambiental de les activitats, que passarà a denominar-se regidoria de control de les activitats i s'incorporarà a l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat, sota la responsabilitat del regidor Miquel Àngel Abril. Pel que fa a la participació ciutadana, el regidor Javi Romero assumirà també les competències en matèria de transparència. La regidoria passarà a denominar-se Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència, reforçant així les polítiques del govern obert, participació ciutadana i rendició de comptes. Entre les novetats més destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals, integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila i neix amb la voluntat de reforçar l'organització interna de l'Ajuntament i millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. Aquest cartipàs també actualitza denominacions de diverses regidories. La regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a dir-se Regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà el nom de Regidoria de Drets Socials i la regidoria d'Educació, Infància i Família passarà a denominar-se Regidoria d'Educació, Infància i Famílies. I la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI es convertirà en regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBIQ+. Pel que fa a les mocions, la moció de Vox sobre un nou model de repartiment dels ajuts municipals ajustat a la realitat social ha estat rebutjada amb els únics suports de Vox i el Partit Popular. També ha estat desestimada la proposta de Som Sant Andreu per elaborar un reglament que reguli les audiències públiques. Tot i comptar amb el suport del PSC i el Partit Popular, i els vots en contra de FEM, En Comú Podem i Vox han impedit la seva aprovació. El Partit Popular tampoc ha aconseguit tirar endavant la moció relativa a la regularització massiva d'immigrants aprovada pel govern de l'Estat, que només ha rebut el suport de Vox. La segona proposta dels populars, centrada en la reforma de la pista de futbol Johan Cruyff i el reforç de les mesures de vigilància per garantir el compliment d'horaris d'ús, també ha estat rebutjada. Malgrat obtenir el suport de PSC, som Partit Popular i Vox, els vots contraris del govern municipal de FEM i En Comú Podem han estat suficients per tombar-la. La sessió ha finalitzat amb l'aprovació per unanimitat d'una moció presentada per l'alcaldia per impulsar la climatització integral de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. L'acord reflecteix el consens dels grups polítics municipals sobre la necessitat d'adaptar els centres educatius a l'increment de les temperatures derivat del canvi climàtic i garantir unes condicions adequades tant per l'alumnat com també per al professorat. I finalment el ple municipal finalitzava amb els precs i preguntes dels grups polítics municipals. I a continuació, valoració d'aquest ple per part dels diferents portaveus. Valoració de FEM Sant Andreu a càrrec de la coportaveu de FEM Sant Andreu, Anna Serra.
6: Doncs avui d'aquest ple de juny destacaria sobretot la càrrega política de les mocions i m'agradaria començar sobretot per l'orgull, en realitat, de que hi hagi grups que posin tant en valor l'audiència pública, que recordem que és una proposta que FEM Sant Andreu va iniciar, va crear aquí al municipi i que permet a tota la ciutadania poder venir a les 6 a l'Ajuntament una hora abans del ple per poder preguntar qualsevol cosa al govern o a l'oposició, a qui vulgui, per tant, total transparència i exposició davant dels nostres veïns i veïnes, i que avui hi hagin grups municipals que posin en valor aquesta iniciativa portant propostes sobre la mateixa, malgrat és veritat que aquests últims mesos hem vist que hi ha molts grups que o directament no es presenten, cosa que és incongruent d'altra banda, i també altres grups municipals que no ve la totalitat del seu grup, doncs home, no, tenim una mica de controvèrsia en aquest tema, que per una banda ens alegra que posin en valor aquest acte de transparència i de participació ciutadana, tot i que d'altra banda lamentem aquesta incoherència, no?, de voler regular-ho tot massa i no participar quan oferim que els regidors puguin venir. També estem d'enhorabona perquè l'alcaldia ha presentat una moció sobre la climatització a les escoles. Penso que aquest és un pas molt important per la ciutat, tenir un acord municipal per poder fer les primeres passes en la climatització dels nostres centres educatius. Millora la qualitat educativa no només de l'alumnat, sinó també l'entorn laboral de tot el professorat i personal que treballa al centre. Per tant, estem molt contents de que aquesta proposta que hem portat al plenari doncs hagi tingut un consens ampli.
1: Per la seva banda i a la seva valoració, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, ha estat crític amb l'alcalde i també ha estat crític amb el govern municipal.
7: Aquest ple ha tingut molta història. Hi ha hagut una part que ha sigut el Festival de la Demagògia que fa l'alcalde i que està encomanant als regidors, perquè realment avui ha arribat en algun tipus d'explicació per sortir-se per un costat i no enfocar el tema, jo diria pràcticament el paroxisme. Jo no he vist exercicis de demagògia tan intensos com el d'avui. I a més és un govern que diu coses al ple i que no se sostenen. Jo invitaria la gent al bar, perquè farem un ús de bar els propers dies, perquè diuen moltes coses que no són certes. I a més, amb el tema, per exemple, de la pista de Johan Cruyff, uns veïns demanen unes solucions i ells donen voltes, quan el que han de fer és d'actuar. I també em fa retrets a l'oposició de si preguntem o no preguntem. Arribarà un punt que ens hauran de dir ells com hem d'actuar. Això és la nova política? Això és la nova política? Això ja no s'ho creu ningú. Que continuïn com vulguin, perquè els veiem més desorientats que mai, però la gent ja no s'ho empassa. Aquesta demagògia no s'ho empassa, perquè tu quan l'utilitzes és perquè penses que l'altre s'ho empassarà, però la gent ja no s'ho empassa. I després, doncs, en aquest ple s'han assolit coses també significatives, lluitar de forma conjunta contra aquest canvi climàtic i adequar climàticament als centres escolars de Sant Andreu de la Barca. Això és positiu. Com és positiu, doncs, tallar aquelles mocions que volen dividir-nos, sigui a través dels immigrants, sigui doncs, a través de la diversitat. I, en definitiva, jo crec que és un ple en el qual hem tornat a veure un govern profundament desorientat i que ataca a l'oposició perquè no té eines per donar respostes a les necessitats de la ciutadania.
1: I continuant amb les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència al plenari municipal, les valoracions del coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
8: Bueno, el pleno de junio ha sido un pleno interesante, la verdad es que ha sido interesante. Hemos podido ver el posicionamiento de los grupos políticos ante nuestra moción y ya hemos visto que han optado por ayudar al pobre jeta y no al pobre currante, que ellos están encargando de que un trabajador sea trabajador y pobre, cuanto antes un trabajador en este país, hace años, muchos años, pues podía trabajar una persona de la familia, mantener la familia y llevar una vida honrada y completa, pero ellos se dedican a hacer pobres para mantenerlos al límite y tener que vivir de su caridad. También me gustaría expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante esta tragedia y decir que nosotros estamos apoyando ya desde hace tiempo al pueblo venezolano en que recupere todo el dinero que presuntamente le ha sido robado por los dirigentes de los partidos que aquí se ponen tan, tan buenos y tan ufanos y tan defensores de la libertad, e intentar que devuelvan el dinero que le ha sido expoliado al pueblo venezolano, que ahora buena falta les hace. Después, el alcalde, darle las gracias al señor alcalde en lo referente a la de las plagas. Nos hubiera gustado que se hubiera aprobado la moción, pero vemos que está aprovechando las ideas que nosotros aportamos en el plan antiplagas. Y por lo demás, pues nada, un pleno entretenido con lo del Johan Cruyff y toda esta gente, con lo de la audiencia ciudadana también. Entonces yo no sé para qué eligen a los concejales, si se entiende una democracia participativa. Los ciudadanos, al menos nosotros de nuestro estilo, vienen, nos cuentan a nosotros sus problemas y nosotros como representantes de los ciudadanos, pues somos los que los ponemos en el pleno. Igual es por vagancia y es mejor que lo digan aquí y no atenderlos y tener que estar pendiente del ciudadano para trasladar sus problemas, que para eso no lo han elegido, no para que vengan ellos aquí, expliquen lo que quieran y después ellos lo utilicen en su rèdito.
1: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha fet referència a la moció que ha presentat en el ple municipal, que finalment ha estat rebutjada, una moció per regular el reglament de les audiències públiques.
9: Bueno, un pleno donde hemos demostrado una vez más que Son es un grupo municipal que va de corazón, que está con el pueblo, que está con San Andrés de la Barca, que le interesa lo que sucede en nuestro municipio y que, bueno, en la parte resolutoria aprobamos unas medidas importantes que van a contribuir al crecimiento de nuestra ciudad y en las mociones sí que pues nos posicionamos a favor de la moción del PP de la pista Johan Cruyff, que hemos visto en la audiencia pública cómo hay vecinos que están molestos, que están incómodos y que se necesita, yo introduje una palabra que han repetido algunos, que es escucha activa, que es no es escuchar y salir corriendo y resolver, no, es precisamente escuchar de verdad, hacer empatía y tratar de solucionar. Esto requiere mucha empatía, lógicamente, y priorizar las cosas. Nuestra moción fue rechazada, fue aprobada por el PSC y por el PP, pero bueno, en Común Podemos, Vox y FEN, pues realmente han visto que no había que reglar o reglamentar la audiencia pública. Yo sí pienso que es necesario que el alcalde tenga turno de palabra, que marque la dinámica, es importante, pero que realmente la audiencia pública se demuestra que viene cada vez más gente y la sensación es que muchas veces pues hay personas que quieren participar y que realmente por cuestión de tiempo. Y resalto nuevamente, hoy empezamos el pleno 13 minutos tarde y el pleno merece un respeto.
1: Dues mocions rebutjades del Partit Popular en el ple del mes de juny. Aquesta és la valoració de la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda.
10: Bueno, un pleno intenso, como solemos hacerlo habitualmente, más de 3 horas y media. Lo cierto es que para nosotros se ha destacar que se recoge lo que es la ampliación del parking del Josep Pla, que era muy necesario, y por lo tanto con la modificación presupuestaria eso sí se recoge. Lo que es cierto es que no estamos de acuerdo con las prioridades del equipo de gobierno porque, por ejemplo, ampliar el asfalto del parking son 37.000 euros y hacer unos grafitis 65.000 euros. Yo creo que ampliar un parking hubiera sido una prioritaria nuestra, no es el caso de este equipo de gobierno. Y luego estamos profundamente agradecidos a los vecinos del Carrer Berguedà por la acogida que ha tenido nuestra moción, en la cual solicitamos que se le den unas soluciones a estos vecinos. O sea, no es incompatible practicar el deporte con convivir con ello, simplemente es querer facilitar la convivencia. No es por lo que está el equipo de gobierno, han venido aquí en audiencia pública, incluso en el pleno nos han dado millones de vueltas, pero no dan la solución, y creemos que precisamente nosotros estamos aquí en representación de nuestros vecinos y para darles soluciones, no decirles que tengan paciencia, y a ver cómo evoluciona esta pista, que ya se está viendo, que hay muchísimas llamadas a la policía local por ruidos, porque se hace fuera de horarios, y no son capaces de retroceder, porque si se han equivocado, no pasa nada, pero se le puede poner una solución. De hecho, el alcalde ha dicho, yo no he dicho que no se vaya a poner un vallado. Cuando tú escuchas esto es porque realmente en el fondo saben que se han equivocado. Y por otro lado, pues bueno, es la técnica del espejo, en el que el alcalde pues vierte sobre ti pues todo lo que está viendo en sí mismo, es decir, una demagogia absoluta. Ya están aquí las elecciones, me lo va a decir usted, señor alcalde, que tiene iniciado 40 proyectos en el último año de mandato. Creemos que la planificación es buena, y sobre todo la gestión de un ayuntamiento, y este gobierno pues se ha dormido un poquito y ahora lo quiere poner todo en marcha y todo a la vez, ¿no? La ciudadanía merece algo más, y las mentiras pues para las canciones.
1: I finalment, l'última valoració del ple municipal, la valoració de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
11: Bueno, pues se acercan las elecciones y se empieza a notar en el pleno la tensión que supone, pues eso, que cada grupo municipal quiere hacer, pues leña del árbol caído para poder sacar su rédito electoral. Yo, desde En Comú Podem, destacaríamos, como siempre, trabajo, trabajo y trabajo. Destacaríamos tres puntos importantes. Uno, el consenso que se ha dado en el pleno a partir de una moción de alcaldía para trabajar con la Generalitat algún tipo de convenio de acuerdo para naturalizar los patios escolares de cara a la calor y para climatizar las escuelas de nuestra ciudad, para que los niños y las niñas puedan estar en mejores condiciones. Eso por un lado. Por otro, que seguimos dando pasos para trasladar la competencia del agua de nuestro municipio al área metropolitana. En este caso hemos aprobado pues el traspaso de todo lo que son los bienes, las cañerías, los depósitos, la titularidad, para que puedan asumir la gestión del agua de la ciudad. Y por último, hemos hecho una modificación presupuestaria importante de remanentes diferentes que han ido sobrando de adjudicaciones para poder hacer en la segunda fase del proceso de asfalto del parking del Josep Pla, que va a permitir pues la creación de 80 nuevos aparcamientos, que por supuesto van a ser un alivio para esta ciudad con tantos coches.
1: L'última de les valoracions, Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, les valoracions dels diferents portaveus i grups polítics municipals al ple municipal ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. L'àudio del ple íntegre també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
12: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I ampliem ara una de les informacions que es van destacar en el ple municipal, que és l'aprovació de la remodelació del nou Cartipàs.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories, com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de Participació Ciutadana es passa a dir regidoria de Participació Ciutadana i Transparència. La regidoria de Serveis Socials es passa a dir regidoria de Drets Socials. La regidoria d'Educació, Infància i Família es passa a dir regidoria d'Educació, Infància i Famílies. La regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'Igualtat, Feminismes, en plural, i Drets LGTBIQ+. La regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil es passa a dir regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de Serveis Generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis, com per exemple govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert. A més, la modificació i les noves inscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de Control Ambiental salta de la regidoria de Territori a la regidoria de la Promoció Econòmica i Promoció de la Ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, Desenvolupament Econòmic i Promoció de la Ciutat. La regidoria d'habitatge s'annexa a l'àrea de Drets de la Ciutadania i Polítiques Socials, abandona l'àrea de Territori i, diguéssim, s'adscriu en l'àrea de Drets de la Ciutadania i Polítiques Socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de Serveis Socials, de nova creació, s'annexa o s'adscriu a Serveis Generals i Govern Obert. A més, hi ha una reestructuració... És Serveis Generals i Govern Obert, disculpeu.
0: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
1: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de control de les activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de Serveis Generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del servei de via pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
0: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila. Tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. La organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà la denominació de regidoria de Drets Socials, mentre que la d'Educació, Infància i Família passarà a dir-se regidoria d'Educació, Infància i Famílies. Finalment, la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts!
1: Molt bon vespre, Ràdio Escolta, sardanistes de Sant Andreu, la Barca, Rodalies i Comarca, i ben retrobats. Com sempre, començarem amb una sardana del mestre Joan Bosch i Serrador, i atès que aquest dissabte és l'aplec de sardanes de Sant Andreu de Llavaneres, organitzat pel Casal de Llavaneres, on el mestre Joan Bosch i Serrador els hi va dedicar una sardana, cediré la paraula al meu company de Ràdio Vilafant, Martí Auger, del programa Esclat de Tenora, perquè faci la presentació d'aquesta sardana del mestre Bosch, enregistrada en directe en el moment de l'estrena.
2: L'última estrena d'avui és d'en Joan Bosch Serrador. El seu títol és Temps de Minerva, interpretada per la Llobregat i estrenada també a Sant Andreu de Llavaneres el passat dia 6.

Hem escoltat, interpretada per la Principal de Llobregat, És temps de Minerva, d'en Joan Bosch Serrador. Fou estrenada a Sant Andreu de Llavaneres el passat dia 6.

0: Esteu escoltant Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: Bé, després d'aquesta presentació del company de Ràdio Vilafant, Martí Auger, del programa Esclat de Tenora, enfilem el programa d'avui amb l'acompanyament musical que originalment us teníem preparat per dissabte, per dimarts de la setmana passada. Però per causes alienes a aquest programa no es va poder fer el programa i la cobla viladolesa que teníem pensada, atès que era la festa major d'aquesta vila del Baix Llobregat, ens acompanyarà avui. La primera de les sardanes porta per títol El Parc d'Olesa i és de Jaume Ventura i Tort.

Seguim ara amb una sardana del compositor de Martorell, Daniel Gasulla i Porta, una sardana que va dedicar a la pròpia cobla, per això li va posar per títol Cobla Vila d'Olesa, de Daniel Gasulla.

Seguirem ara amb una sardana del mestre nascut a Olesa, Josep Martínez i Vinaròs, tot i que va estar molts anys afincat a Sabadell. Aquesta sardana porta per títol Olesa, el meu poble.

La sardana següent està dedicada a qui va ser durant molts anys l'ànima, el pal de paller, diem-li com vulgui, l'incansable, el pancaire, l'Antoni Pons, de Olesa de Montserrat. Doncs el compositor Josep Carbó li va dedicar aquesta sardana que tot seguit ens interpreta la Cobla Vila d'Olesa i que porta per títol l'Antoni.

Déu-n'hi-do aquesta sardana del mestre Josep Carbó. Un dels oficis que pràcticament, si no s'ha perdut del tot, gairebé està extingit, és el de canceladier. Doncs el compositor Carles Rovira va dedicar aquesta sardana al Salvador Canceladier i li va posar aquest mateix títol. Deu ser un de les persones que salaven o tallaven cancelades a Olesa de Montserrat. Salvador Canceladier, de Carles Rovira.

0: Escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I seguim amb l'acompanyament musical de la cobla Viladolesa amb aquest reguitzell de sardanes doble, és un disc compacte doble, i ara canviem de format, perquè anem al disc compacte número 2, i la primera de les sardanes que ens ofereix és una altra sardana del mestre Josep Carbó, que porta per títol L'Aplec d'Olesa.

Sardana llarga, aquesta del mestre Josep Carbó. Seguim ara amb una sardana del mestre Joaquim Soms i que porta per títol Olesa Sardanista. Com tot el que avui estem escoltant, ens acompanya musicalment la Cobla Vila d'Olesa.

És ara el torn del compositor olesà Joan Segura, guanyador de la sardana de l'any amb la sardana 50 anys junts. Ara, però, la seva sardana, que tot seguit ens interpretarà la Cobla Vila d'Olesa, porta per títol Olesa lleva 57, de Joan Segura, compositor olesà.

I la cobla Viladolesa acabarà el repertori d'avui amb una sardana d'en Josep Auferil. Porta per títol Ofrena a Olesa i, com dèiem, serà la darrera de les interpretacions de la cobla Viladolesa.

I ja per acabar el programa d'avui ho farem a ritme de pas doble, per si us ve de gust ballar on estigueu, al menjador, a la saleta, on us vingui de gust, ja que amb la cobla contemporània marxarem amb un pas doble de Manuel Penella Moreno, compositor valencià nascut a València i que va morir a Cuernavaca, a Mèxic. Porta per títol El Gato Montés. L'arranjament per a cobla és de Jeroni Velasco i la versió solista de Castanyoles amb cobla per Gabriel Robles. Amb El Gato Montés, pas doble, marxem avui. Que tingueu molt bon cap de setmana, sardanista. Adéu-siau a tots.